0: descobreixen de nou i els albalcs la salven matant a uns quants dels seus perseguidors. I aleshores és quan sí, definitivament, elles entren al valks.
1: I les funcions de l'Isma i de l'Arnau, un cop són dins d'aquest valks, canvien?
0: Poc. Continuen vigilant. Ho fa l'Isma, perquè l'Arnau li fa companyia i es passa el dia jugant amb el mòbil. Però l'Isma sí que s'ho pren seriosament i anota dades que envia a un grup que tenen amb els altres membres del valks, perquè el xinès, que és el pseudònim que fan servir per l'informàtic, les comprovi. Vigila i envia matrícules durant tot el dia, perquè ell veu mafiosos a tot arreu.
1: I com avança la relació amb la Júlia, tot això?
0: Bé, perquè l'Isma els parla d'ella als seus pares al setembre, però no els explica que encara no l'ha vist mai.

0: L'Alba explica a l'ISMA que han detingut el pare i el germà en una gran operació dels Mossos contra les drogues gràcies a la informació que obtenen a través del Valcs, i a la presó on els han portat els hi diu que hi ha membres de la màfia disposats a matar-los. El problema ara és que l'ISMA està en perill perquè forma part del cercle íntim de la Júlia. L'ISMA necessita, per tant, explicar això a la seva família per prevenir-los en cas de que hi hagi algun perill per ells. L'ISMA ho explica al seu pare una tarda que surten a córrer. El pare li diu que aquesta noia no li convé. Hores després, l'Alba li diu a l'ISMA que es carregaran el pare i el germà. L'ISMA demana que ho facin com més aviat millor i després ho explica a la Júlia i també als seus pares. Els seus pares estan preocupats per on s'està ficant el seu fill. Uns dies després, l'ISMA els diu que ja està fet, que el pare i el germà de la Júlia han mort a la presó.
1: I de tot això, res no surt a les notícies?
0: No, perquè tot són operacions secretes. Però no se'ls acaben els problemes. Un dia que estan amb els pares, l'ISMA rep una trucada de l'Alba, surt a fora al balcó a parlar i cau a terra quan l'Alba li diu que la Júlia ha mort. Des de dins, el seu pare el sent sanglotar a la terrassa i el troba en xoc. El porta a casa l'Arnau, on hi ha el seu amic i l'Alba, i l'Alba, sempre segons els records de l'Ismael, està sorpresa de veure'l i li diu que pensaven que faria una ximpleria. Ell interpreta que creien que se suïcidaria.
1: Quina història, mare meva. Ens hem quedat sense temps, perquè, clar, aquí estem dient que hi ha un pare, que és el pare de l'Isma, que és el mort, que aquí és com havíem començat aquest capítol, però ha anat degenerant la història fins a aquest punt. Per tant, ho deixem aquí i seguim la setmana que ve, si et sembla.
0: Sí, sí, perquè han de passar moltes coses a la vida de l'Isma que el portaran a fer l'impensable.
1: I tot això, no als Estats Units, no en un lloc recòndit, sinó a Vilanova i la Geltrú. La setmana que ve, més expedient en directe. Gràcies, Clara. Com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya i, quan vulgueu, si no, a la vostra plataforma de podcast preferida.
2: Rebobinem Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Temps de tertúlia esportiva, Sique Rodríguez, Danai Boronat, Tomás Roncero. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos tres.
3: Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Pues estamos un poco más lejos. El Barça está un poco más lejos del Madrid. La semana pasada eran 9 puntos, si no me equivoco. Ahora son 11, Arnau.
4: Sí, correcte, perquè el divendres el conjunt de Arbeloa es deixava 2 punts més, l'1-1 amb un gol d'Héctor Bellerín al camp del Betis al minut 93.
5: No hi falta. Balón Bellerín, Bellerín, Antoni la pone atrás. Llega Bellerín, remata, gol.
4: No sé l'opinió del Tomàs, que crec que sí la sé, però veurà falta de segurament dia en la jugada, i dissabte el Barça feia els deures a Getafe 0-2 amb els gols de Fermín i Rashford.
6: I vuelve a activar esa cuenta atrás, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, para un alirón que pinta cada vez más cercano.
7: El match ball de la Lliga serà pel Barça el proper partit. Si guanya contra Osasuna, l'Espanyol podria donar-li la Lliga al Barça guanyant el Real
4: Madrid. Aquests són els comptes, ho deia l'Ovall el que t'hi jugues Barça. Si el Barça guanya dissabte el Sadar contra Osasuna i diumenge el Madrid no guanya l'Espanyol, el Barça ja serà campió aquest pròxim cap de setmana. Si no, ho podria ser el clàssic del 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid.
1: Ara li demano al Roncero que prefereixi una cosa o l'altra, però la sensació sí que d'anar, no sé si la compartiu, és que el Madrid, la sensació és una mica, escolta'm, que passi ràpid això, que la guanyi ràpid el Barça, ja que nosaltres no hi tenim res a fer i ja està, i que ens n'oblidem.
8: Sí, però a mi m'és igual el que passi al Madrid. La sensació és, que importa és la d'aquí. I la d'aquí és que venen dues setmanes per gaudir-les, per preparar una celebració que el Barça s'ha guanyat, perquè el Barça, amb 85 punts en l'equip més golejador de primera i el menys golejat, demostra que és el millor equip de la Lliga, de llarg. No és que la guanyi aquesta Lliga, és que ha aplastat els rivals, i a partir d'aquí hi ha dos escenaris: guanyar-lo aquest cap de setmana, si l'Espanyol puntua contra el Madrid i prèviament el Barça ha guanyat a l'Osasuna, celebrar-la el diumenge, o l'altre, celebrar-la, que jo crec que seria l'ideal, tot i que molta gent vol guanyar-la com més aviat possible, l'ideal seria guanyar-la al clàssic del Camp Nou, que seria històric perquè mai el Barça ha guanyat una Lliga jugant el partit contra el Madrid.
1: Llavors t'estalviaries el Madrid, s'estalviaria el passadís al Barça, que això també, sí. Doncs home, té, sí, però no, que té morbo, vull dir que és bastant pitjor, depèn de qui li preguntis.
9: Jo de veritat crec que li donem una importància a això del passadís, a mi em sembla una estupidesa bastant grossa. Crec que no hi ha res pitjor que el teu rival directe guanyi la Lliga fotent-te 3 gols. O sigui, crec, de veritat, que tu com a aficionat ets a casa i te'n vas, apagues la tele i dius, això no ho vull veure, ens estan guanyant i ens estan guanyant la Lliga, no? Jo, de veritat, crec que seria l'escenari més idoni i, evidentment, és normal que des del vestidor i des del club diguin que com abans millor. Això és el més lògic, perquè no vols tonteries. Ara, pensar que l'Espanyol, que juga avui, no?, que no ha guanyat en tot l'any, que li planti cara al Madrid, evidentment la situació és de necessitat absoluta, però no ho sé, crec que és complicat. Per tant, ara mateix, per mi, l'escenari més probable és el que el Barça hagi de guanyar la Lliga guanyant el Madrid a casa. I la sensació d'aquesta última jornada és la de ja fa mesos. El Madrid inconsistent, un Madrid que ha tingut com pics, no?, de forma, però sobretot a la Champions i tal, a la Lliga, res. I en canvi el Barça, aquesta consistència, la imatge a Getafe, on havies marcat un gol en els últims 6 anys, és molt bona.
1: Un camp difícil per
9: Barça. Era dificilíssim, i veus això, que aquests jugadors s'ho prenen molt seriosament, és la diferència. És un equip compromès amb la idea del seu entrenador, un equip unit, i allò altre, que allò és una verbena.
1: També és veritat que dieu, sí, que es guanyi contra el Madrid, no?, al Camp Nou, però vaja, segur que seria una doble celebració, és a dir, si el Barça aquest cap de setmana guanya matemàticament la Lliga, algú dubta que al Camp Nou el partit contra el Madrid seria també una festa?
9: Però et poden fastiguejar la festa?
1: Vols dir?
9: Perquè tu
1: encara
9: ja,
1: que perdis.
9: Perquè
1: no?
9: Tu ja vas més... Clar, ja. Però ja no hi vas de la mateixa manera.
1: Ja.
9: Hi ha un Mundial, llavors els jugadors ja... Hòstia, no hi han d'anar tant, realment. I et poden fotre una mica la festa, te la poden igualir una mica.
1: Tomàs, ¿qué prefieres tú? ¿Dónde prefieres perder la Liga?
3: A mí me trae el pairo porque desde hace un mes la Liga está perdida, como ya os dije. ¿Os acordáis que incluso me ponéis el cebo? Oye, easy. Yo decía, no, porque yo no iba a caer en esa trampa, pues ya mis años ya me las conozco. De Madrid tiene perdida la Liga desde hace un mes y pico, y es simplemente pues eso, esperar el momento ya de, digamos, de la ejecución. Lo que pasa, capitán, lo que me da rabia es porque el Madrid, aparte que se deja llevar, ya se asume como parte del paisaje, que encima parece que los árbitros tienen mucha prisa en asegurar el del Barça, porque el otro día yo, de verdad, tenía tal cabreo de los cambios mal hechos por el reloj y tal, que me daba ya igual, pero luego lo pienso y digo, bueno, o sea, el penalti que le hace con la mano, es tan clarísimo, un tío que va a puerta de Cucurella con Alemania, que fue igual, y resulta que dice el del Bar, no, tranquilo, que es fuera de juego, y resulta que ves la repetición y no hay fuera de juego, y dices, ay, y no pasa nada, y luego la falta de mentira es que el pobre hombre le agarra ni de la mano y le tira para
8: atrás. Le agarra de la mano. Si le pilla una embolia a Mendy, se desmaya en el área.
3: No, pero
8: si no hay falta eso, por favor.
3: Si sabemos que si hubiera sido del Barça, Laporta hubiera hecho un comunicado y hubiera dicho que contra todo y contra todos.
8: No, Madrid Televisión puso 250 imágenes de esa jugada. 250 imágenes.
3: Da igual. Pero sé que no, sé que desde la primera falta, pero da igual. Pero te quiero decir, porque además tengo amigos del Betis que me lo han reconocido, y dicen, joder, la verdad es que si el VAR entra, hay que comerse porque falta. Pero no pasa nada. Si la cuestión es que ya da igual, porque... yo creo que aquí ha habido un doble error, y es que el Madrid ha entregado la Liga en los últimos meses de la vuelta del parón, ha sido un desastre, y que los árbitros han acelerado el proceso, con lo cual yo, si fuera Tebas, que ahora soy vicepresidente de la Federación, diría, oye, no, soy un poco cortito, porque lo
8: sí,
3: que interesa,
8: Tomás,
3: es llegar
8: al
3: clásico.
8: Es que promoción. El discurso se os cae, porque lo que es inaceptable, no, es que desde el Madrid se venda que pierde la Liga por los árbitros, pierde la Champions por los árbitros, y seguro que, claro, si repasas la eliminatoria contra el Albacete encontrarás alguna jugada que te servirá de excusa para decir que también has perdido en Copa por los árbitros. La realidad es que el Madrid, con Mbappé y Vinicius, no carbura, y que cambió a un entrenador por otro, y fue un error. Ya está, esa es la realidad. Y el Madrid no ha competido en Champions y no ha competido la Liga. Porque cuando estás a 11 puntos del líder, no te puedes escudar en los árbitros. Que són 11 puntos de diferència.
1: Us demano un a un, perquè si no, si us aneu trepitjant... Perdó, Tomàs, deixa acabar així, que por favor, i així després ens entenem millor, perquè si no parlo gent, és fatal, això.
8: Clar, és que són... I és el discurs de Álvaro Arbeloa, ja no és el discurs de la premsa, que la llibertat de cadascú no es faltaria, és respectable, però és que l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dit que perd la Lliga per culpa dels àrbitres i que ha quedat eliminat de Champions per culpa dels àrbitres. No pots estar constantment posant l'excusa dels arbitratges, i menys a la Lliga, quan estàs a 11 punts del líder.
10: que el Madrid no ha competit aquesta Lliga. El que ha de fer el Madrid és fer una reflexió sobre la plantilla que ha tingut, l'entrenador que ha posat, els canvis que ha fet. Aquest és i no enganyar la gent ni confondre i reconèixer la realitat, que hi ha un equip que avui en dia és millor, que és el Barça.
1: Tomás, sí que és verdad que la sensació és un poco de dejadez incluso, ¿no?, de esta Liga. No sé si la compartes y si incluso la aplaudes. Eso de un lado y del otro, después de esta temporada, ¿Arbeloa sigue o no sigue?
3: No, aplaudo no, porque yo sobre este soy el más duro por el partido del Betis. Si quieres, que mírate el vídeo que salió en as.com, ninguno habrá dado un palo mayor que el que di yo a los jugadores, ni siquiera a un antimadridista. O sea, a mí no me tiene que decir lo que pasa en mi casa. Lo que ocurre es que el problema es cuando... A mí lo que no me gusta es cuando no hay equidad. Es decir, cuando las pocas veces que el Barcelona Estadio se ha quejado de los árbitros, yo es que insisto en eso, de ser muy pesado hasta el fin de los días. Laporta ha hecho acusaciones gravísimas, diciendo que ya sabemos lo que hay con los árbitros, que estamos contra todo y contra todos. Lo dijo en la campaña electoral para ganar el voto fácil y queda y no pasa nada. Y cuando el Madrid se queja, se monta la Mundial. Entonces, a mí lo que me da rabia es que lo de Laporta tenga impunidad. Hace 2 años, os saco la portada del Mundo Deportivo, esta Liga está adulterada, textual, por un partido presente del campo del Betis. Y no pasó nada.
9: Hombre.
3: Esta Liga está alterada, pues se monta la Mundial.
9: Es que aquello fue por un gol que entró, un balón que entró dentro de la portería. Hombre, aquello es el error más grave de los últimos años en la Liga. Pero Tomás, una pregunta. ¿Quants punts més tindria el Madrid? Una pregunta, Tomás.
3: Hace 7 años fue esa jugada. ¿Ves cómo se confunden los términos? Yo hablo de hace 2 con Xavi, entrenador, y sé que sabe de lo que hablo. Y dijo, en la portada, la Liga está adulterada. Y le salió gratis. Emma, no le salió gratis, no. Le dio réditos amplios. Porque a partir de los árbitros se asustaron y ya saben para dónde se tienen que equivocar. Que el Madrid no ha perdido la Liga por los árbitros, pero sí ha conseguido que la Liga se acabe antes. Por eso digo que no son inteligentes. Porque el Madrid ha llegado a 5 puntos, ponle, al Clásico. Y es lo mismo, esto hubiera perdido ese 10, se acabó. Hubiera empatado y hubiéramos, bueno, hasta la jornada de 36, hubiéramos tenido emoción. Para vender el pollino, para los entrenados. Esto consiste en vender el pollino. Entonces, los hábitos de la consejo no se venden el pollino, peor para ellos. Tendrán la mitad de audiencia al Clásico, tendrán la mitad de morbo, los maristas estarán en la playa, ni lo mirarán. Y quiero decir que son torpes hasta en eso, es lo que quiero decir.
9: Però
3: que
9: quants punts més tindria el Madrid, Tomás? ¿Quants punts més tindria el Madrid si els àrbitres haguessin estat justos, segons
3: bueno, tu? Bueno, no sé, por esos árbitros en contra, a favor, te lo digo. El Madrid tendría 8 puntos más y el Barça 8 puntos menos.
9: Hostia.
3: O sea,
4: se
1: li escapa el riure per això, eh? Se li està escapant el riure a Tomás Roncero. Tomás, no m'has contestat a la siguiente. ¿Arbeloa va fuera després d'esta temporada o debería?
9: No, perquè Vinicius vol Arbeloa. No
3: és que debería, és que no puede seguir porque el club tiene una máxima que se aplicó incluso el año pasado con el mejor entrenador de la historia del Real Madrid, que es Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, recuerdo que el año pasado, la gente lo olvida, pero yo no, le quedaba una temporada más de contrato. Y no siguió, porque el argumento que se me daba, y bueno, y el que se ha aceptado siempre en la exigencia genética del Madrid, es que si no hay títulos, no puede seguir. Pues como no, Ancelotti no ganó, por cierto, ganó 2, que se consideran menores, que no está mal que por haber ganado el Champions el año anterior.
9: Pero Tomás, si Vinicius dice, yo quiero a Álvaro, que es mi amigo, ¿qué?
3: Es que no lo va a decir.
9: ¿Que no?
3: No lo va a decir.
9: A ver si se van juntos, a ver si se van los dos.
4: Una pregunta, y después del Mundial...
3: Nosotros tenemos mucho interés en que se vaya, pues a lo mejor el Madrid no tiene tanto interés, pero cuando Torre de allí tiene mucho interés que se vaya a Vinicius, entonces a lo mejor hay que plantearse que no se vaya.
9: Sí, que
4: Tomás, una pregunta. Después del Mundial, ¿se podría abrir la puerta después del Mundial a que Ancelotti volviera al Madrid?
3: No, porque él va a renovar con Brasil.
4: Seguro, ¿eh? Haga lo que haga.
3: Hombre, vamos a ver, si le eliminan octavos cambiará, pero la idea ahora mismo de la Confederación Brasileña, y ya lo han hablado con él, siga, porque están encantados con él, que ha conseguido reactivar el orgullo de Brasil, ha pasado de ser un comparsa a uno de los candidatos, aunque sea uno de los tapados, no es de los supercandidatos, pero que la gente mira con más respeto a Brasil, es que es muy bueno, es que Ancelotti... Yo le voy a pasar, tengo una foto que siempre en el móvil, que es cuando se despiden Ancelotti y Modric juntos. Los dos tienen que haber seguido estar en el Real Madrid, pero bueno, pues yo no pinto nada en el Madrid.
9: Y si no, ¿quién querrías, Tomás?
1: Exacto, si Arbeloa no puede seguir, si Ancelotti no va a venir, ¿quién debería entrar en el Madrid la temporada que viene?
3: A mí... El que más me gusta
1: Hansi Flick no vale, ¿eh? Hansi Flick no vale.
3: No, es que hay uno que es mejor. Hay uno que es mejor, que también es alemán, que es Jürgen Klopp. A mí Klopp me parece un entrenador con una personalidad, una fuerza. El Liverpool lo cogió en 3 combros y le llevó a 3 finales de Champions. Ganó varias premios. Es un tío competitivo y es lo que yo creo que necesita este vestuario. Klopp sería el ideal. Ahora, no sé si le van a querer apostar por él. porque cambia mucho el sistema, porque con Klopp manda él.
9: Sí, no sé. Clar, però no deixaria de mandar.
1: Estem claro. Posant el focus en el Madrid, però el sí que deia, les celebracions a Can Barça, et consta si ja s'estan preparant, si ja hi ha xup-xup i sabem què passarà?
8: Sí.
1: Perquè no les noies també han de celebrar.
8: Sí, home, han de celebrar la Lliga i esperem que també hagin de celebrar la Champions. Hi haurà rua, això és segur, aquesta setmana. Ara hi ha un, diguem-ne, al club xoquen els que evidentment han de començar a preparar les celebracions i l'àrea esportiva que no vol ni sentir a parlar encara de celebracions. Sí. Perquè fins que no estigui guanyada la Lliga, òbviament s'ha de preparar, però saps allò de que els esportistes, no, són un punt...
1: Sí, que no
8: que millor no parlar-ne fins que no estigui tot tancat, però que s'ha de preparar. Llavors, rua n'hi haurà segur, aquesta setmana hi haurà reunions, perquè ja m'he explicat a la SER que Canaletes està en obres i allà no es pot celebrar, ens ho va dir també el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, el David Escudé, que allà no es pot celebrar un títol per seguretat de la gent, i suposo, hi ha ubicacions que estan posades sobre la taula com a alternatives, suposo que serà Plaça Catalunya, una mica més amunt, on la gent podrà celebrar el títol, però en quant a organització...
1: Mira que sempre està desengelada absolutament també en Plaça Catalunya, li donaran una mica de vida més enllà dels
8: coloms. Sí, exacte. Deia que ara en principi hi haurà rua, però clar, també l'escenari és un, si el Barça guanya la Lliga aquest cap de setmana, i és un altre, si clar. La guanya directament al Camp Nou contra el Madrid.
1: Clar, que a més, a mig d'un pont, guanyar la Lliga, poca gent hi haurà aquí per celebrar res.
9: Molt de guiri.
1: Us volia demanar també, per les imatges, vaja, vergonyoses que s'han viscut en el partit de segona, el derbi entre el Saragossa i l'Osca. Aquesta agressió d'Andrada. Tenim les declaracions del porter del Saragossa demanant disculpes a toro passat.
11: Estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer. Soy una persona pública. También pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas. Fue un acto mío que me desconecté en ese momento y bueno, acá estoy para las consecuencias que me dé la Liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para ello.
1: ¿Qué?
8: Yo no había visto una... o no recordo una jugada igual, perquè a més és que és un cop de puny que, o sigui, estan separats i Esteban Andrada va corrent, fot un sprint per buscar-lo, perquè l'han de parar fins i tot, però és que fot l'sprint i li fot un clatellot, un cop de puny. No, jo no havia, suposo que li cauran 12 partits, em sembla que és la sanció més alta possible, 12 partits, i ha de ser exemplar, perquè és, clar, poques vegades has vist una imatge tan nítida, amb les càmeres...
9: I repeticions tot,
8: perfecte, sí, és un
9: això
8: és
9: no
8: un
9: ho vaig
8: ganxo,
9: acabar d'entendre, jo.
8: És un ganxo que ni Muhammad Ali.
1: El què no vas entendre, les repeticions? Que calgués...
9: Clar, no sé per què tant les repeticions de diferents angles... Normalment la Liga intenta evitar escenes de violència.
1: Ja.
9: Això em va semblar curiós. També et dic que... Hosti, res justifica aquesta violència extrema, però jo crec que hi ha gent demanant, no, que no ha de jugar mai més a futbol. Hosti, jo crec que qualsevol que ha jugat a futbol, no, entenc que pots tenir una desconnexió, com diu el jugador, res no justifica, i ha de tenir una sanció exemplar, no sé si són aquests 12 partits, o ha de ser més, o fins i tot que el Saragossa el foti fora del club, que hi ha també gent que es planteja això. De moment la resposta del Saragossa va ser contundent, jo crec, va estar bé, el jugador també demanant disculpes instantànies, ara la imatge és tan forta, tan greu, per l'exemple que dones per la canalla. Però jo crec que l'esport... No es pot permetre això, però demanar que no jugui mai més em sembla una exageració.
8: Se sorprèn d'Esteban Andrada perquè és un porter ja veterà de 35 anys. Mira, jo recordo entrevistar-lo fa 18 anys perquè era una de les grans promeses del futbol argentina i el Barça el volia. Esteban Andrada consideraven que era potencialment un dels millors porters del món. I recordo que amb 16 o 15, 16 anys, fins i tot més, de 18, farà 20 anys, una cosa així, el vam entrevistar a la SER, precisament per això, perquè el Barça el volia, i fixa't, el que és una futura promesa, el que acaba quedant, que ha fet carrera, evidentment, al món del futbol i té molt mèrit, però que havia de ser el millor porter del món i al final no va evolucionar com s'esperava, no? I sorprèn perquè és un tio de 35 anys, vull dir que ja té experiència, ja és... per a que se li creuin els cables d'aquesta manera, però ahir ho parlàvem al Carrusel Canalla, també és fruit de la tensió... que hi ha segona divisió amb molts equips amb possibilitats de baixar de categoria. O sigui, la segona divisió, tant per dalt com per baix, és tremenda, és superdivertida, però clar, hi ha molta tensió, i més en clubs doncs, històrics com, per exemple, el Saragossa, és que s'està jugant baixar Primera Federació i, per tant, abandonar el futbol professional. Vull dir, i és un històric del futbol espanyol. Mm. Vull dir, clar, la tensió és tremenda.
1: Tomàs.
3: Yo me quedé alucinado. Yo estaba en la redacción de las, porque además le tengo simpatías al Zaragoza y como era el derbi aragonés, y es una de las últimas balas que tiene el Zaragoza para salvarse, porque es verdad, tiene razón, sé que es un histórico, y ver al, o imaginar el Zaragoza, incluíamos uno de los campos que la Romareda está reformando para que sea uno de los campos del Mundial, la quinta ciudad de España. O sea, es increíble imaginar en primera red, pero va a pasar si sigue así, claro. Y claro, cuando yo vi que le empujaba, y digo, bueno, vale, digo, este ya se le da la cabeza, le expulsan y se van las duchas, y ya está. Y cuando de pronto tiene esa ida de olla, porque claro, fue una ida de olla, está hablando con el árbitro y de pronto se va por él, pero poseído, y claro, es que verá que le mete un puñetazo, pero vamos, de los combates de
1: película, vaya, máximo, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
3: No, es que le mete de lleno, o sea, no es que digas, le ha tirado el típico vetazo, así que como a Tolondra y le roza un poco, le da lateralmente, no, le da, digamos, así pasa, le pone la cara. Entonces, yo sí creo que es verdad que esa imagen hace mucho daño, no solo a la gente de Zaragoza, a los niños de Zaragoza, a la gente que le gusta el fútbol. Yo creo que va a tener un castigo ejemplar. También estoy con Danae. Eso de que no vuelva a jugar al fútbol tampoco es eso. Una sanción de 10, 12, 15 partidos, los que sean, y sabrá que esas cosas en la vida no se pueden volver a hacer. Pero es verdad que fue duro. Fue duro.
1: Senyora, senyors, a quant feu el quilòmetre vosaltres?
9: Jo que ho diu, corre.
1: 2:50 al quilòmetre.
8: Molt bèstia.
9: És increïble. A mi em sembla que no... Que això es pensava que no era possible.
1: Jo deia aquest matí, mira, en dilluns t'anima, no? A dir, a arribar ràpid a la feina, a portar els nens al col·le, en 2:50 segons tot aniria més àgil.
9: Una barbaritat.
1: El rècord de la marató que ha baixat de 2 hores, Sebastián Saue...
8: Són 21 quilòmetres per hora,
1: És molt heavy.
8: De manera sostinguda durant 2 hores,
1: Amb les dues cames, Però ens ha explicat... L'Arnau ens ha explicat el truc, Avui a primera hora. Home, les bambes.
4: Les bambes,
1: Què li pesa?
9: Ah, sí, 100 grams. 100 grams. Els cunyats, els cunyats diuen, és que ara les bambes els porten sols. Això ho diuen els cunyats.
8: No, penseu una cosa, Marina Danae, Tomàs, que ahir amb el profe López, José Luis López, al canal, ja ens explicava que, clar, són 21 quilòmetres per hora durant 2 hores, perquè no hi ha sprints. La velocitat punta acaba sent d'uns 22 quilòmetres per hora, és a dir, està tota l'estona, diguem-ne, esprintant, no?
9: Però tota l'estona.
8: Que hi ha cintes, d'aquestes que molta gent pot tenir a casa per posar-se en forma i tal, que no arriben a aquesta velocitat.
9: Clar, perquè ningú la pot seguir, perquè han de posar això a la cinta si ningú pot
1: seguir, no? És aquella que t'ensopegaries
8: i... Però no és que hi arribis un moment, és que no és que hi arribis a un moment. Jo què sé, l'altre dia fèiem l'anàlisi de les velocitat punta dels jugadors, no? I Rashford, Vinicius, Mbappé, t'arriben als 35-36 km hora. Velocitat punta, 35-36 km hora. Però és que lo difícil aquí és que va a 21 km per hora durant 2 hores.
9: Una animalada.
1: Sí, sí.
3: Totalment. Sí, sí. Ha llegado antes el récord que nunca íbamos a ver, ¿eh? Yo era que me iba a morir de este mundo sin ver a nadie bajar de 2 horas. Ha llegado antes que la sexta Copa Europa del Barça, ¿eh? Ese pabilón.
8: Estarás reyes preparado de casa, Tomás.
1: ¿Cómo hilas, Tomás? ¿Cómo hilas?
9: Pero ojo, que va a llegar la próxima Copa Europa. Es que, claro, el sub al femení, Tomás, que el Barça tenim al femení.
1: És que el Madrid, això del femení, no ho dominen gaire.
3: No, en esto le voy a decir a Danae que a mí me tiene muy enfadoso con el club, porque reconozco me da envidia sana el equipo femenino del Barça, porque pasan los años y su hegemonía es incuestionable y va a volver a ganar la Copa Europa, lo tengo claro. Y me da rabia que el Madrid me invierta algo más, porque el femenino es como el de masculino. El Madrid, yo creo que de pronto metes 20 millones de euros, que me recorrija Danae. Yo creo que si con que meta 20 millones de euros puedes hacer el mejor equipo de Europa. Yo creo que el Madrid, teniendo en cuenta el volumen que tiene de presupuesto, podrías tener 20 millones más al equipo femenino, por lo menos para competir con el Barça. Ya no digo para ganarle seguro, pero para que no sepa que cada vez que vamos a jugar con el Barça, a ver si son 4-0, 6-0, 8-0. O sea, yo ya estoy resignado. Yo es que miro de reojo los partidos, porque digo, bueno, como sé que no van a golear, entonces yo creo que el Madrid no debería resignarse a eso. E insisto, me da envidia sanar al Barça, perquè veig que les coses bones al Barça les reconozco.
9: Però que costarà, que després l'empat a un a Múnich, compte, encara hi ha feina a fer.
1: Sí que, Danae, Tomàs, moltes gràcies a tots tres. Fins la setmana
9: bon
1: que ve.
9: Bon dia.
1: Adéu.
8: Bon dia.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Aquí Catalunya. Marina Fernández.
1: Racó de pensar de cada dimarts amb la Maria Rovira, amb l'Oia Sherman. Què tal? Bon dia, com estàs?
12: Què tal? Bon dia. Doncs ara estava pensant, sempre m'ha agradat molt això del concepte d'eslora. I jo crec que podríem parar de parlar de jo calço, no? Un 38, un 40, un 42, per dir, doncs jo faig un pam i mig d'eslora, no? Jo crec que...
1: De llesca.
12: Sí, exacte, de llesca. No sé si hi ha una mesura per esquís. Suposo que s'expressa en centímetres.
1: Diria
12: no?
1: que sí, no?
12: Pulsades. Doncs jo crec que podríem començar a parlar de l'eslora, de les coses.
1: Estic veient que tens el mòbil damunt la taula amb el paraulògic.
12: Sí, perquè jo segueixo amb aquesta afició i volia veure si avui traia el tuti, però mira, encara no.
1: Encara no, eh?
12: Encara no. Porto 8 paraules. Si algú vol trucar i donar-me una pista pel tuti, que no me'l digui, no? Perquè aquestes coses sempre fa il·lusió arribar-hi tu. Però sí, el tema és que amb aquesta afició jo vaig descobrint paraules noves.
1: Val.
12: I vaig descobrir la paraula tuautem, o tuautem, no sé.
1: Això existeix, és correcte.
12: Tuautem, sí, és una paraula raríssima, ve del llatí, perquè és el començament de la fórmula de missa de matines de Nadal, tuautem, domine, miserere nobis, tot això, que vol dir, però vos, senyor, tingueu pietat de nosaltres, però tuaute, que seria aquest, però vos, no té significat, o sigui, no està relacionat. Es veu que tuautem pot voler dir persona o cosa considerada la més important d'un afer, no? Tu pots dir, soc el tuautem de la missió, si tens un dia molt inspirat, o conjunt de coses en general.
1: Ah.
12: M'agrada molt, conjunt de coses en general, tuautem.
1: Més ambigu i abstracte que això no hi ha res.
12: La vaguetat personificada.
1: Que t'anava a dir que la primera part, això que dius persona o cosa considerada la més important d'un afer, tuautem...
12: No m'aventuraria jo, però no, eh? és molt possible. La cosa bonica és que tot es pot buscar i està el diccionari etimològic Joan Coromines digitalitzat des de fa poc. Vull dir que qualsevol paraula tu pots entrar i allà tens una font fidedigna. Haig de dir, he vist que es fa servir al Camp de Tarragona i, pel que sembla, Mallorca-Menorca.
1: És que és difícil de dir-la, a més, tuautem, no?
12: El tuautem.
1: Les dues uses aquestes tan seguides.
12: Si algú la fa servir, que truqui i expliqui com, perquè jo no l'acabo de veure clara.
1: 93-344-1411, tuautems de Catalunya.
12: Exacte.
1: Feu-nos-ho saber. Què més t'ha fet pensar?
12: Les biblioteques de Barcelona, com bé sabeu, estan en vaga.
1: Les vam tenir el dia del programa de Sant Jordi que vam fer aquí al carrer a l'escenari. Van venir amb la seva protesta, van acabar pujant al damunt de l'escenari per explicar-nos els motius de la protesta.
12: Clar, és que sembla que el dia de Sant Jordi, no?, tothom s'estima molt la cultura, doncs també toca estimar-se aquest autèntic paradís de servei públic que garanteix precisament que la literatura sigui d'accés universal i a l'abast de tothom. I el tema és que no només la literatura, perquè les biblioteques són un lloc climatitzat, tranquil, on no has de donar explicacions a ningú per entrar, no has de consumir...
1: T'he de dir que és un gran lloc per anar, quan surts del col·le, per no anar al parc amb les criatures, el plan d'anar a la biblioteca i sobretot quan comencen els mesos de calor, està molt estès i popularitzat.
12: Clar, i així doncs és un espai, no?, de calma, de compartir, poden fullejar llibres, vull dir, és perfecte. I també, per exemple, moltes persones sense llar o en situació de vulnerabilitat diversa troben a les biblioteques un espai on poder existir i estar, no? Després, a banda de l'assistència massiva per fer-les servir com a sales d'estudi. Vull dir que les biblioteques assumeixen moltes més tasques, més enllà del préstec, consulta de documents i manteniment, i el personal que les fa funcionar doncs volen recursos i bones condicions laborals, no? Digue'ls-hi bojos, sí. Clar, com segueixin en vaga indefinida quan arribi la selectivitat, veuràs tu, això serà molt gros. Jo crec que seria bonic, llavors, que la protesta del personal bibliotecari s'hi adherissin els estudiants que volen que se solucioni el problema per poder-hi entrar. Pot ser una via.
1: Doncs,
12: pot ser una via, també.
1: Mira, idees. Sempre sí, donen idees. La Maria, què més?
12: Mira, haig de dir que no sabia que era possible enamorar-se d'una entrada de Viquipèdia, però ha passat.
1: T'ha passat a tu, eh?
12: Ha passat. M'ha passat a mi, li ha passat a una amiga que sóc jo. M'agrada molt cada paraula de l'article Fidel Castro and Dairy, que seria Fidel Castro i els làctics.
1: Ah?
12: Sí. Existeix l'entrada en castellà també, però em sembla una traducció literal de l'entrada en anglès, per tant, el meu amor incondicional és per Fidel Castro and Dairy. Resulta que Fidel Castro sentia una profunda fascinació pels làctics, per no dir que estava obsessionat. Fa com gràcia perquè queda com poc guerriller, no?, que et flipin els iogurets. Doncs és així. Clar, ell tenia una passió i també molt de poder. Llavors, quan et passa això, pots apostar a nivell estatal per promoure el desenvolupament de la indústria làctica cubana des d'un lloc que es veia clarament personal. Ell va impulsar la creació de la gelateria Copelia, amb l'objectiu de tenir més gustos que les gelateries nord-americanes. Es veu que és una mena de monstre, allò. Menjava moltíssim gelat. Jo no sé, tu menges gelat? Tu ets geladera?
1: Però amb moderació. Jo és que no soc massa de dolç, llavors...
12: A mi em passa que no soc massa de dolç perquè normalment hi arribo massa tipa.
1: Això em passa a mi també, sí.
12: El postre, però
1: jo soc
12: això...
1: de les panarres, llavors el pa atipa molt. Sí,
12: totes les plates netes de fàbrica, sí, em sona. Clar, el tema és que quan, si arribes massa tipa, és ideal un geladet, no?, perquè fa baixar. Doncs mira, Gabriel García Márquez explicava que una vegada Fidel Castro es va cruspir entre 18 i 28 boles de gelat de postres després d'un dinar. Va canviant, o sigui, es veu que va explicar aquesta anècdota diverses vegades i anava canviant el número de boles, però sempre entre 18 i 28. Clar, la CIA, que com bé saps devia anar darrere de Fidel Castro, era perfectament conscient d'això, no? Llavors ells sabien que Fidel Castro cada dia es demanava un batut de xocolata a la cafeteria de l'hotel Habana Libre, cada dia. Doncs l'any 1961 van oferir 150.000 dòlars als capos de la màfia de Chicago i Tampa, Sam Giancana i Santo Traficante Jr., que m'agrada pensar que aquest era el seu nom de naixement, no?, i que després la casualitat el va portar a l'AMPA. Llavors van acceptar, evidentment, i van subornar un cambrer perquè es munyés una càpsula de toxina botulínica al batut del comandante.
1: Perquè morís fent una de les coses que més li agradava, que és degustar un gelat.
12: Clar, li feien un favor. Bueno, com podeu sospitar, no va funcionar, perquè Fidel Castro va viure fins al 2016, si no m'equivoco. Perquè la càpsula es va quedar enganxada a la paret del congelador on la tenien guardada i quan la van arrencar es va vessar tota. Sí, això és així. Aquesta trama forma part dels més de 600 intents fallits de la CIA d'assassinar Fidel Castro, que sembla una mica trama de Mortadelo i Filemón.
1: Mira, amb Donald Trump en porta 3.
12: Sí,
1: no és la CIA,
12: mira,
1: però...
12: Manu...
1: Ni queden uns quants van arribar a Fidel Castro. Sí. Què vol dir que potser sí, eh?
12: Com no ho sé.
1: Mira. Els seus propis que diuen, escolta, no l'estem pintant ja, nassos. Ja.
12: No ho sé, ja, què està passant. Em semblen pocs, et diré. Bueno, més làctics al formatge, es va obsessionar amb el formatge. Ell volia crear el camembert cubà. I no només això, sinó que fos millor que el francès. Llavors, l'any 64 es va sulfurar quan el diplomàtic André Voisin va tastar una mostra i va dir que no estava tan malament. Clar, que Fidel Castro li va sentar molt malament perquè ell portava allà l'imes del camembert cubà, estava traient fum. Si estàs obsessionat amb la teva indústria làctica, també ho estàs amb les teves vaques.
1: Clar.
12: Llavors, Castro el que volia era crear una supervaca cubana, però el bestiar que s'havia adaptat al clima tropical doncs no era gran productor de llet, no? Prou feina tenia.
1: Perquè fos.
12: Amb existir. Llavors, Castro el que va fer va ser importar 20.000 vaques frisones, aquelles blanques i negres, les típiques.
1: T'anava a dir, no tinc el gust de saber què són les vaques frisones. Són les que tenen les taques.
12: Sí, poden ser... les blanques i negres o les blanques i vermelloses, saps? Però són molt més comunes les blanques i negres. També dites Holstein. Aquesta dada és important.
1: Com n'aprenem amb tu, Maria?
12: Has vist? Van venir del Canadà.
1: No cal a la biblioteca.
12: No cal. Aquí també s'està climatitzat. La ràdio també és un bon lloc per aprendre. Total, que un terç d'aquestes vaques van morir al cap de poques setmanes de calor. A les supervivents les van posar en estables amb aire condicionat i les van creuar amb el bestiar local. Llavors d'aquí van sortir unes vaques més resilients i productives, un híbrid que Castro va batejar com a Holstein Tropical.
1: És a dir, vaques que sobrevivien amb aire condicionat.
12: Sí,
1: a Cuba.
12: Sí. Bueno. I d'entre totes les Holstein Tropicales, la reina va ser, sens dubte, Ubre Blanca. Ubre Blanca, que podria ser un llibre de Jack London, però no, era la vaca preferida de Fidel Castro. Ubre Blanca era una vaca prodigiosa que feia quatre vegades més llet que una vaca normal. Va batre un rècord Guinness amb 121,6 litres en un sol dia l'any 1982 i, com us podeu imaginar, Castro l'adorava. O sigui, quan venien els càrrecs dignataris a visitar Cuba, ell els portava a veure Ubre Blanca. La tenien un estable amb personal de seguretat, aire condicionat, evidentment, i música.
1: Mira.
12: O sigui, millor que molts joves que estàvem explicant, vivia la vaca aquesta i quan va morir l'any 85 va rebre honors militars i es va erigir una estàtua de marbre en el seu honor. També em fa gràcia perquè l'any 87 Castro va demanar a un equip de científics que modifiquessin genèticament el bestiar per crear vaques de la mida d'un gos.
1: Un visionari era.
12: Sí, perquè poguessin viure a casa de la gent i prohibir-los de llet. Llavors, bueno, jo crec que el que buscava era com una mena de cabra.
1: No. Hi existia l'animal.
12: Sí, però ell volia una cabra robusteta que produeix llet a Geyser. I no va passar.
1: No.
12: Un altre somni frustrat.
1: No va fructificar, pel que fos. Maria Rovira, Oyes German, gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu.
13: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: I avui, Visita l'Aquí Catalunya, el Fran Perea.
13: Fran Perea, el que lo lea. Clamen algunes samarretes sobre aquest cantant, actor i productor nascut a Màlaga l'any 78 i que va saltar a la fama pel seu pas a Lo Serrano.
14: Ni me han podido tranquilo.
15: Que es el único sitio donde está.
13: Tot i que es va estrenar com a actor abans a El Comisario de Telecinco fent Dugo. Es va fer més conegut al Salir de Classe, un any després. I no seria fins al 2003 que li oferirien entrar a Los Serrano, sèrie a la que, per cert, li va posar banda sonora. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? El 2006 va deixar la sèrie per dedicar-se al cinema, on l'heu vist, per exemple, fent Las Trece Rosas, Balada Triste de Trompeta, De tu Ventana a la Mía, El Opositor i La Xirgo, per citar-ne algunes. Siendo la chica de al lado. Siendo la chica de al lado. Pel que fa a la seva carrera musical, La xica de l'habitació de al lado va sortir el mateix 2003 amb temes de Pau Donés i Coti. Va ser nominat als Premios Amigo com a artista revelació, té 4 discos platí, un disc d'or, i el 2005 traia el seu segon àlbum, el 2010 el tercer. I així va anar fent. Ara Fran Perea debuta en català amb El teu aire, una cançó que explora l'amor irresistible inspirat en la tragèdia de Fedra. Res!

0: Som ja al Melrose Place, a la nostra secció de mobilitat de motor, amb el Josep Lluís Merlos. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La conducció és una de les activitats quotidianes més complexes que fem, de manera aparentment automàtica. Ja el respirar, probablement, que encara és més automàtic, però això de conduir, un cop n'aprens, després ja no te'n recordes com es feia.
1: Sobretot quan, aquest és el problema.
0: Sobretot quan li has d'explicar a algú altre que ve de fora. No és només una qüestió d'habilitat mecànica, implica processar informació constantment, prendre decisions en qüestió de mil·lisegons i coordinar una pila de funcions cognitives. I d'això és del que volem parlar avui: atenció dividida, memòria de treball, orientació espacial, velocitat de processament, capacitat executiva, tot entra en joc a la vegada que ens posem al volant, i això ens porta a preguntar-nos fins quan un està capacitat per seguir conduint.
1: Aquesta és la gran pregunta, no? Hi ha uns límits legals, que en molts països són diferents, però jo no hi faig massa cas, això, no? No estic massa d'acord amb això, perquè hi ha gent que tu veus amb una edat avançada que condueixen i ho fan bé, i en canvi veus gent molt jove que condueixen i ho fan molt malament, no? Per tant, és molt difícil escatir quina és la frontera legal, no? El que sí està clar, que prendre la decisió de deixar de fer-ho, o que la prengui un altre per tu, és una decisió molt difícil, molt difícil, i que juguen molts factors, no? El principal és l'ego, perquè quan algú diu, ostres, hauries de deixar de conduir, o quan algú pensa, he de deixar de conduir, està clar que a partir d'aquell moment renuncia a aquest dret a la mobilitat, perd una part d'autonomia personal, no?, al fer això. Jo sempre explico que recordo com un dels dies més feliços de la meva vida, el dia que el meu pare em va venir i em va dir, Josep Lluís, vine, avui t'ensenyaré a conduir. I vam anar amb el 850 a un antic camp de futbol, a la Creu, a Esparreguera, i allà vaig aprendre a com canviar de marxes, a com petjar l'embragatge, a com no rascar amb la palanca de canvi. Però també recordo com un dels dies més tristos de la meva vida, el dia que li vaig dir, pare, no pots continuar conduint, m'hauries de donar les claus del cotxe.
0: Tu vas tenir aquesta conversa amb ell, eh?
1: Jo vaig tenir aquesta conversa amb ell, i va ser molt dur, no? Perquè, clar, l'home no ho entenia, i és que moltes vegades no som conscients que hem arribat a un punt que ja tenim una sèrie de limitacions físiques. El meu pare no tenia cap problema cognitiu, sortosament, però no tenia ja l'estat físic com per les aptituds, les habilitats, la capacitat de reflexes davant de determinades situacions, no? I era un perill per ell, pels que anaven amb ell, i pels altres també, i per això vaig haver de prendre aquesta decisió per ell, i va ser molt dur.
0: I en quin moment la prens? Què és el que et va dir fins aquí?
1: Jo vaig veure que no canviava bé de marxes, que mantenia l'embaragatge petjat molta estona, que feia unes incorporacions que eren molt perilloses o terriblement lentes. Era un perill per ell, però també esdevenia un perill pels altres, no?
0: És veritat que
1: vaig decidir que prou.
0: El comportament al volant és un dels primers espais on es pot arribar a detectar que alguna cosa no funciona com abans. Aquest deteriorament, tu dius, no era un deteriorament cognitiu, era físic, però segurament és un dels llocs on poden saltar els primers signes d'alarma. I, de fet, últimament han aparegut estudis que vinculen accidents i Alzheimer. Per què aquesta vinculació?
1: Sobretot Alzheimer no diagnosticat, no? Mira, ja sabeu allò de que la funció crea l'orga, no? En aquest cas, jo crec que l'orga ha descobert la funció. M'explicaré. A la Universitat de St. Louis, a Washington, han fet recentment un estudi superinteressant. Ja em perdonareu, perquè jo no sóc metge ni tinc coneixements de medicina, i, per tant, tot el que us explicaré al voltant d'això és el que jo he llegit i que intento transmetre-us de la millor manera que pugui i que sé, i amb la millor de les voluntats. Però aquest estudi es va fer sobre 300 persones de més de 75 anys que eren conductors habituals. És a dir, que com a mínim agafaven el cotxe un o dos cops per setmana. Eren persones que aparentment estaven

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Científic previ del seu estat de salut. Un cop es va fer aquest estudi amb el GPS, es va creuar aquestes dades amb uns estudis posteriors que analitzaven des d'un punt de vista biològic quin era l'estat d'aquestes persones. I precisament aquest estudi el que ens va determinar és que si no coneixíem si aquesta persona estava bé o no estava bé, si tenia o no tenia tal o qual malaltia, sí que es detectaven uns paràmetres de conducció anormals. Uh-huh. I quins eren aquests paràmetres de conducció anormals? Doncs lentitud de reflexes, lentitud en la presa de decisions, comportaments estranys al volant, comportaments lents, dificultats en els recorreguts que anteriorment eren habituals. És a dir, hi havia una sèrie d'anomalies que, una a una, no eren especialment greus, però si les anàvem sumant, definien una conducta al volant estranya, o com a mínim amb poques aptituds per continuar al volant. Què vull dir amb això? Que l'anàlisi de la manera de conduir de determinades persones pot diagnosticar-nos d'una manera anticipada si aquestes persones tenen o poden tenir alguns indicis d'Alzheimer, no?
2: Aquestes autolimitacions, en el fons, d'alguna manera inconscient, no?
1: Sí, de vegades diem, ostres, avui em fa mandra conduir, ostres, ja no vull conduir de nit, ostres, ja no puc conduir tants quilòmetres, ostres, clar, a on està la barrera entre a unes decisions que denoten una autocrítica, aquesta autocrítica que de vegades és molt difícil de prendre, o són unes decisions que venen motivades perquè ja tenim uns indicadors de malaltia. Aquest cap de setmana hem viscut el lamentable fet de la presència de Jordi Pujol a Madrid, per haver de...
2: Ahir,
1: però el diumenge va fer el trajecte.
2: Sí.
1: Això em refereixo. Evidentment, el senyor Pujol no està amb possibilitat de conduir en aquests moments per la seva avançada edat, tot i que hi ha gent de la seva edat que condueix encara. Però és obvi que aquest senyor no estava en condicions de conduir. Però una pallissa com és un viatge, fixa't, si ni tan sols conduint, una pallissa com és un viatge de 600 i escaig quilòmetres fins a arribar a Madrid per una persona a la seva edat, evidentment que passa factura. Imaginem-nos si això passa amb una persona que ha de conduir, i ja no us explico si aquesta persona, com en el cas del senyor Pujol, té, com diuen els informes mèdics, indicadors d'Alzheimer. Vull dir amb això que quan apareix... Quan les persones diagnosticades d'Alzheimer, segons diuen els que hi entenen, que no és el meu cas, però que jo reprodueixo el que expliquen, quan una persona té Alzheimer, en realitat aquesta malaltia ja ha començat a aparèixer al cervell d'aquesta persona 10, 12 o fins i tot 15 anys abans. Mm-hmm. Què vol dir això? Que aquesta persona transita en la seva vida per un periple gris, per un periple indefinit, per un periple estrany, on la malaltia hi és, però encara aquesta persona no és conscient de la seva malaltia i probablement gran part del seu entorn tampoc n'és conscient. Però què passa? Aquesta persona està legalment capacitada per conduir.
2: Clar.
1: Ningú li pot impedir conduir. Té carnet, pot ser que fins i tot se l'hagi renovat si li ha caducat en els terminis adequats.
2: Perquè tu, quan tens carnet, si sí. te'l van renovant, si vas passant els exàmens mèdics, que són la cosa més fàcil del
1: Correcte.
2: Món, és a dir, que has de ser... Vaja, has d'estar
1: quan,
2: molt
1: quan,
2: mal.
1: A més, aquest procés és absolutament una...
2: Un tràmit.
1: Pantomima.
2: És a dir, és una xeca quartos.
1: És una xeca quartos absolut. Vull dir, escolta'm, jo reconec que sóc el tio més negat de la història pels jocs aquests, els videojocs, i no m'ha agradat mai.
2: I va sempre tocant la línia.
1: És una cosa que ja ni de jovenet ni de petitet m'agradava, no m'ha agradat mai. No m'agraden ni els simuladors de conducció, que ja dius, hòstia, que a aquest tio no li agradi això. Doncs miri, no m'agraden, i ho faig molt malament. I jo de vegades penso, hosti, jo això ho he fet fatal, però en canvi m'han donat com a apte. M'han donat com a apte perquè diuen, hosti, el Merlos, aquest tio de conduir molt bé, no seré jo qui li negui la renovació del carnet, o perquè senzillament vaig pagar el tràmit en qüestió. No ho sé, no?
2: És veritat que no és un tràmit que sigui complicat, per això et demanava, al final, és més una decisió personal o del teu entorn que no pas legal,
1: Totalment.
2: Perquè no hi ha un límit d'edat establert.
1: No, però escolta'm una cosa, quan tu acabes d'aprovar l'examen pel carnet

0: de conduir. Tu creus que estàs capacitat per conduir?
1: No.
0: Evidentment que no.
2: Per conduir, sí, per circular, no ho sé.
0: No, estàs capacitat per aprovar un examen.
2: Clar.
0: I a partir d'allà comença la pel·lícula de debò, no? Realment, mai estem capacitats per saber conduir del tot. Escolta'm, jo he tingut la gran sort de fer el que en diuen co-drives, és a dir, de pujar al costat de molts campions del món. He tingut la gran sort, doncs, des d'Ayrton Senna fins a Alain Prost, Fernando Alonso, he pujat amb molta gent al llarg de la meva vida. I quan he baixat del cotxe, he pensat, hòstia, no en tens ni puta idea, no? Perquè veus realment aquests paios com condueixen. I després he fet molts cursos de conducció. I cada vegada que he fet un curs de conducció, he sortit més frustrat per les meves habilitats. Vull dir, jo no em tinc per un conductor excel·lent, perquè jo he conduït... Bé, jo he estat al costat de gent que m'ha conduït amb una habilitat extraordinària i veig que estic a anys llum, no? Ara imagina't, si jo, a la meva edat, ja sóc conscient d'aquestes limitacions, doncs a mesura que em vagi fent gran i que no estic exempt de tenir una malaltia com la que ha comentat, vés a saber si no la tinc ja, no? Ostres, entenc que serà difícil, arribat el moment, de decidir fins aquí. I per això és tan important l'entorn d'una persona, no? És un acte d'amor dir-li a algú, no pots continuar
2: clar, aquí,
0: conduint.
2: On és la frontera entre la tecnologia
0: està.
2: I l'ètica,
0: aquí
2: no?
0: Aquí està, no? Perquè, per exemple, aquest estudi, evidentment, ha entrat en un terreny en què ha fet una acumulació de dades bestial, no? Aleshores, clar, si ens sotmetem a analítiques d'aquestes, la nostra vida està sent hackejada d'alguna manera, no? I estem exposant totes les nostres vulnerabilitats d'una manera, diguem-ne que pública, no? De tal forma que legalment un determinat estament et pot dir vostè ja no pot conduir. Per tant, aquí aquest terreny tan difús entre el que és la tècnica, la tecnologia, la ciència i la ètica és una frontera molt estranya, no? El que està clar és que la seguretat viària és una cosa cada vegada més polièdrica. Conduir bé o conduir malament ja no és només una qüestió d'aptituds, ja no és només una qüestió d'habilitats, ja no és només una qüestió de tecnologia. Influeix també l'estat neurològic del conductor.
2: Clar, i aquí l'envelliment de la població a escala europea...
0: Europa és molt xungo.
2: És un repte.
0: Cada vegada, sortosament, la gent cada vegada viu més anys. I, per tant, cada vegada hi ha un parc de conductors més gran en circulació. Parc de conductors legalment homologat. És a dir, són gent que tenen el carnet de conduir, que per tant tenen tot el dret a exercir aquesta capacitat. Però també és un parc de conductors molt gran, potencialment susceptible de patir malalties encara no diagnosticades. Moltes vegades pensem que això de l'Alzheimer només ens afecta la memòria. No és veritat. L'Alzheimer afecta moltes altres coses i moltes d'aquestes altres coses tenen una transcendència molt greu en la mobilitat, la lentitud en presa de decisions. Jo ja no
2: I estem parlant de l'Alzheimer, però n'hi ha d'altres, de malalties, com el Parkinson, per exemple, que pot ser molt inhabilitant també, que és veritat que quan t'arriba més gran doncs és com el càncer, que no es desenvolupa de manera tan ràpida, però vaja, que té...
0: Mores amb aquesta malaltia, però no d'aquesta malaltia, no? Però està clar que hi ha una sèrie de malalties, de limitacions físiques, que són inqüestionables, que afecten directament a la seguretat en la conducció. No? Que això, quan la intel·ligència artificial encara interactuï més amb el comportament dels cotxes, quedarà minoritzat aquests riscos, probablement. Que la conducció autònoma, cada vegada que els cotxes tinguin més autonomia, ajudarà a minimitzar això, o com a mínim a compensar aquestes mancances del conductor.
2: Clar, ara, per exemple, també. No cal canviar de marxes. Tu dius, el meu pare vaig identificar que tenia el peu a l'embrague durant un mes estona de la convenient. Ara
0: doncs,
2: això no passaria.
0: Hi ha molt cotxe automàtic. Vull dir, escolta'm, el meu cotxe és automàtic i jo no sóc dubtós que em pugui agradar conduir o no conduir, però jo he fet la transició al cotxe automàtic i ara em costaria bastant tornar enrere, m'entens? O un cotxe amb canvi manual. Vull dir, cada vegada els cotxes, en aquest sentit, són més senzills. Però que el cotxe sigui més senzill, que cada vegada tinguem més ajudes a la conducció, ens hauria de fer reflexionar sobre la delegació que fem amb totes aquestes ajudes mecàniques de la conducció. Per això, quan tu deies al començar la secció que la conducció és una de les activitats quotidianes més complexes i que fem de vegades d'una manera automatitzada, aquí és on rau de vegades el problema.
2: Ja.
0: Perquè de vegades conduïm massa a això, automàticament. Quantes vegades no has conduït i has arribat a un lloc i has dit, hòstia, per on he vingut avui?
2: I jo tinc un cotxe automàtic i encara poso la mà al canvi de marxes.
0: Això està clar. Sí. No, això passa molt sovint, no?
2: Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies per la teva secció. Una setmana més, t'esperem la que ve.
0: Encantat.
2: Que vagi bé. Adéu.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: Ben, Javi Llegas, Quico Amat, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Marina Fernández, com estàs?
2: Doncs bé, què porteu avui?
3: Mira, jo vols que comenci jo?
4: Sí.
3: Va, per variar.
4: Vinga,
3: què portes? Jo porto morts de merda a una rave, vale? A una rave. Wow. O sigui, porto morts de merda... Veure, tu saps que sempre hi ha pànics, no? Cíclics, el pànic del pitbull, el pànic de tal, el pànic... Sempre hi ha pànics.
2: Això del pitbull és interessant, perquè hi va haver una època que semblava que tots els gossos mataven criatures.
3: Exacte, el pitbull, el pànic de tal, el pànic del bacalao, el tal. I el pànic de l'èxtasi també va... Especialment a Estats Units... Ai, a Anglaterra, vale? L'èxtasi és MDMA, vale? És una variant de la metamfetamina, per qui no ho sàpiga, a no ser que sigui PMA. El PMMA és una cosa que es diu paramatosi metamfetamina, vale? Que és molt heavy, és molt més forta que l'MDMA i és molt més tòxica.
2: Val.
3: A mi, del PMMA, vale? Que no conec particularment a ningú que l'hagi provat o que sàpiga que l'ha provat, diuen que un dels efectes secundaris que té, a part del rush que et dona un d'aquests estimulants, és...
2: Defineix rush.
3: Pensa
2: en tots els nostres oients.
3: La pujada, no?
2: La pujada. El subidón, eh?
3: Rush és clar. Una mica com crash. No diu la gent rush? Vale, bueno, però un subidón,
2: val.
3: A part del subidón habitual, et dona taquicàrdia, que això ja ho contemplàvem dintre del subidón, però també badalls compulsius,
4: oh, wow.
3: Que dius... Uau!
2: Una cosa lligada amb l'altra és estrany, no?
3: És superraro estar superexcitat i badallant com un boig, a la vegada que tens una cosa que es diu nistagma, que nistagma és moviment involuntari dels ulls, vale? De les retines, que se't comencen a anar tots locos. Llavors, he estat buscant morts relacionades amb el PMMA, hi ha un titular de la BBC que deia, dic en anglès, després ho tradueixo, Ecstasy Death Men Played Russian Roulette. I he pensat, uau, morts... O sigui, els homes que van morir per èxtasi van jugar a la ruleta russa, que dic que també és una associació igual de boja que els badalls compulsius és fotre't a jugar a ruleta russa de metamfetamina, vale? En realitat era una llicència poètica del pavo de la BBC, primer, perquè van jugar a Russian Roulette amb les seves vides. Vol dir que van arriscar les seves vides. Però igualment...
2: Titular clickbait.
3: Això t'ho deixo totalment, però t'ho deixo tu, Benja. O sigui, una ruleta russa jugada amb moviment compulsiu dels ulls i badall compulsiu i taquicàrdia, hòstia, fa que sigui molt... La ruleta russa ja és perillosa per si mateixa, però amb aquests tres factors fa que sigui gairebé impossible.
2: Ruleta russa extrema, no? És com el valetudo en la lluita.
3: Gairebé... No, i a part, que no saps...
5: Clar, anava a dir, si la ruleta russa a priori és només perillosa per qui du la pipa, amb això és per tothom que hi ha. De cop és complicada per tothom.
3: No, i badallant. Saps? Vale, doncs no, aquests no van morir de ruleta russa, van morir d'un xungo. He trobat un article del Guardian, que és un home que no va morir, però va estar just a punt de morir, i en aquest cas és un senyor que va acabar tot fregidet, era un frito notable de... no me'n recordo quin poble anglès, però són les xifres les que són impressionants. Sempre que es parla de drogues en llibres, hi ha un clitxé que és una dosis heroica, no? Amb l'LSD es deia, se tomó una dosis heroica. En aquest cas, aquesta és una dosis heroica. Es va fotre, sisplau, prengueu nota, 40.000 xufles, 40.000 pastilles, en 9 anys. 40.000 pastilles en 9 anys són 4.444 pastilles i mitja, una la va trencar perquè va pensar que ja estava descantillant, que són 370 pastilles al mes, que són 25 al dia.
2: Mare de Déu.
3: 25... Hòstia, això és... Bueno, una dosi heroica, no, és una dosi suïcida, uau. I clar, el tio va deixar de prendre-les, però durant molts mesos... O sigui, el van tractar com si fos un alcohòlic crònic, perquè durant molts mesos seguia fent...
4: Clar, clar, clar.
3: O sigui... Una mica poció màgica, no? Una mica caure la poció màgica.
2: I que es deu anar acumulant, no? El badall del primer dia amb el segon, amb el tercer, amb el quart.
3: En aquest cas no era PMMA, era només MDMA, amb el qual anava pujat, amb moviments musculars també una mica compulsius, però durant molt de temps, quan ja ho havia deixat, saps?
5: Però ojalà li quedés el badall. Saps, saps?
3: Aviam, un badall de 40.000 pastilles és un badall superllarg, eh? És un badall d'aquests que no s'acaba.
5: S'enganxen, eh?
3: I molt enganxifós.
5: La gent a la feina...
3: Joder, amb el pastillero, saps? Joder, no es pot treballar. I llavors hi ha una mort molt tràgica, però que també és molt rara, perquè jo no sabia que això et podia passar, i que entronca una mica amb la posició vital de la gent del Baix Llobregat, que sempre hem tingut una certa sospita de cara a l'aigua, que és la Lia Betz, és una teenager que tràgicament va morir d'hiponatrèmia. L'hiponatrèmia, s'havia pres una pastilla d'èxtasi i va morir per un... Li va agafar una paranoia i la hiponatrèmia sobrecompenses, et sobrehidrates per evitar deshidratació.
2: Què dius?
3: O perquè tu creus... Sí, va ser superfamós, wow, aquest cas. No sé quan va ser. Va fer, bueno, en un dels moments àlgids del rotllo rave, i es va fotre 14 pintes d'aigua. 14 pintes d'aigua són 8 litres en una hora i poc. Vale? Wow. Llavors li va agafar el que... el que algú del Baix Llobregat podia dir intoxicació d'aigua. O sigui, vas veure moltíssima aigua molt ràpid i crec que és una demostració pràctica de que l'aigua pot ser perniciosa, i se li va inflar el cervell. O sigui, si veus molta aigua... No sé, és un warning. Això és un... No, s'ha d'avisar la gent que si veu moltíssima aigua... Estàs d'hidratar, ho entenc, però que moltíssima aigua et pot fer molt mal.
2: Si t'escoltés la meva àvia, que sempre deia si el agua estropea los caminos, que no hará con los intestinos.
3: A tope amb la teva àvia. L'agua per les ranes, un altre clàssic. Això va fer una campanya... Us acabo ja dient que el govern es va aprofitar de la mort de la Lia Betz per fer una campanya superdramàtica, amb fotos, no d'ella al llit de mort, com hi ha memes que ho suggereixen, però no és així. La foto era una foto d'ella de més jove, i la campanya es deia Sorted. Sorted vol dir he pillat, no? Sorted, he mort per una pastilla d'èxtasi. I els Chumbawamba, te'n recordes del Chumbawamba?
5: Sí, perfectament.
3: Que era un col·lectiu anarquista que van tenir... amb el tap-thumping, vale? Sí. perquè tenien una carrera... Allò va ser un...
5: Sí, un hit wonder,
3: però ells tenien carrera. Sí. Van fer una contracampanya que es deia Distorted, en lloc de Sorted, i a la campanya posaven et pots morir igual amb una pastilla d'èxtasi que en passant-te un full de llorer. Afirmació aventurada, però vés a saber, Benja, et pot quedar total, lloret, tio.
5: Total.
3: Es queda superdur, saps, després de bullir, però se't pot total. Quedar aquí la tràquea, tio, però se't pot fer mal. Benja. Cuidado amb el lloret, és l'únic.
5: Sí, jo la setmana passada vaig iniciar com els crims cutres, i llavors tinc tres criminals cutres més, però no puc passar sense explicar-vos una cosa del tema dels badalls.
3: Tio, que estàs dient el teu pare.
5: No, en aquest cas és el pare d'un amic meu. Anava, quan érem joves, amb el meu amic el Joni, que la Marina el coneix...
2: Més joves, quan érem molt, més joves.
5: Bueno, sí, perdó, és veritat. Que ningú digui superjoves,
3: que ningú digui joves i que no en digui a la meva època, que és una paraula que et fa...
5: Quan érem teenager i el pare d'un col·lega ens va portar en cotxe i tenia un tipus de badall molt peculiar, aquest home. ¿Vale? Era un badall que feia com... Una cosa així, ¿vale?
2: I llavors... Potser no era un badall, potser estava morint.
5: Era un badall, i llavors jo anava darrere amb el Joni, i jo sabia que no podia fer contacte visual perquè ens descollonaríem. Però jo mirava, jo notava la cara del Joni buscant fer contacte per descollonar-nos. I no ho vaig fer mai, ¿vale? Vaig aguantar tot el viatge. Tal. Però llavors van passar dues o tres setmanes, vam tornar al cotxe i vaig començar a veure com el Joni, el desgraciat, va començar a badallar aposta ell, sense parar...
2: Per enganxar-li son pare.
5: Per enganxar tothom. I llavors, a mi m'ho va enganxar, va començar a enganxar-ho tothom, i al final l'home va fer... I va aconseguir extreure la yeah, és com yeah. un treball extreure la comèdia com si fos... Jo
3: admirable.
2: Insisteixo, potser aquell home necessitava passar per metge.
3: No, totalment. No.
2: Tenia una angina de pit.
3: Clar, no, eren sibilacions,
5: sí,
3: no?
5: Era com un... Com era? Era un badall en falsete. Saps? Era com... Freddie Mercury, saps? Vale, molt ràpid, us explico els meus crims cutres d'avui, vale? El primer és un crim que va passar el 2019 a Nottinghamshire, al Regne Unit, i és un tio que estava implicat en diverses activitats delictives. Aquest és molt graciós, perquè el tio necessitava trucar per telèfon a un còmplice i explicar-li tot el que havia passat, i es va equivocar i va trucar a emergències i ho va explicar tot. Jo això ho he vist a la feina. Tu i hem treballat junts a llocs on hi ha gent que ha enviat un mail i en comptes d'enviar-ho a la persona que havia de rebre'l, l'ha enviat a la persona de qui rajava el mail.
3: Clar,
5: això és terrible.
3: Això és, sí,
5: és exactament això.
3: És un clàssic universal.
5: S'ha de tenir moltíssima cura amb això.
2: Conec històries molt sòrdides en relació a això, que han trencat parelles.
5: Home, clar. M'ho crec.
2: Per trucades equivocades.
5: Clar. És que això és terrible. Això que li va passar a aquest home, s'ha de tenir molta cura. Perquè, o sigui, has de ser molt tonto per trucar a la poli i pensar que és el teu... el teu còmplice, tio. O sigui, és, bueno, en fi, és igual. No vull...
3: Desafia credibilitat.
5: Començaré a dir noms. Començaré a dir noms.
3: Desafia credibilitat.
5: Exacte. Vale, el Lawrence Rippey. Vale? Lawrence Rippey, a l'agost del 2015, a Rochester, Nova York. Aquest s'assembla molt a un que vam explicar la setmana passada. Entra il·legalment en una casa, vale? Amb la intenció de robar. El tio havia estat pimplant i consumint drogues per, com li dius tu, el coratge holandès,
3: coratge,
5: no?
3: Holandès, sí.
5: Per poder animar-se a robar, s'havia tajat.
3: Es va fortificar.
5: I aquest el que li va passar és que faria allò de... Ostres, quin sofà més còmode!
2: Es va quedar clapada.
5: Es va quedar adormit i ja es va despertar també emmanillat directament. Vale. I l'últim, que és molt divertit, també m'ha fet molta gràcia, que és el Lee Hogan, que és un tio de Liverpool, que el 2018 va cometre un robatori i per fugar-se... No, ell no havia preparat la fuga i va trucar un taxi. Taxi, no? I llavors es va pujar al taxi i a la ràdio del taxista van començar a donar informació del robatori. Llavors ell estava sentat mirant. Jo m'imagino mirant pel retrovisor i el taxista fent... No? En plan, és un home no sé què, tal, i ell... No? Girant-se, i llavors el que li va passar és que el taxista va canviar el destí i el va portar directament a la comissaria. Aquí el teniu.
2: Molta sang freda, el taxista.
5: Total. Va, jo m'imagino que tal com explica la notícia, jo m'imagino que no seria exactament així. Jo crec que perquè la notícia no especificava el que jo acabo de dir.
3: El fi és impossible, no?
5: Jo crec que el que entenc que faria el taxista, que és fàcil, és deixar-lo al destí i dir el lladre està aquí, no?
3: Clar.
5: I així va ser. El van detenir el Lee Hogan.
3: I cobrar-li la carrera.
5: I no, exacte. Igual també aquest taxista segurament també el va robar una mica amb una carrera alta, no?
2: T'estàs carregant tot un gremi?
3: No facis això mai de la vida.
5: Estem super a favor, nosaltres.
3: Estem a favor dels taxistes sindicats.
5: Sí, exacte.
2: Bé, Javi Llegas, Quico Amat, gràcies. Fins la setmana que ve.
5: Gràcies a tu. Adéu.
1: Rebobinem aquí Catalunya.
4: Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis.
6: De sobte es va parar el tren i es van apagar els llums. Vam sortir caminant pel túnel fins a no recordo quina parada i allà doncs, va ser demanar als cotxes que hi passaven per la carretera autostop i que ens apropessin fins a Barcelona i ja... això, em vam deixar a Barcelona i caminant fins a casa.
7: La nostra prioritat a aquesta hora és calibrar, com deia l'Anna, el nivell de cobertura elèctrica que tenim ara mateix a Catalunya després d'aquesta fosa negra que pràcticament ha paralitzat el país.
8: Ha empezado la gente a acercarse a la ràdio porque en la ràdio, en la entrada, suena la ràdio, suena el directo, la emisión y enseguida se han empezado a formar primero corrillos, luego cada vez era más...
9: Seguirem
8: gente.
9: Treballant al màxim perquè la jornada de demà es pugui dur a terme amb la major normalitat, aquest és el nostre objectiu. De totes formes, faig aquesta afirmació amb prudència.
10: Estem a la planta menys 3, aquí, al generador?
11: Sí, a la planta menys 3, on està el control central i el subministrament d'emergència.
10: M'heu posat uns cascos. Quan durarà aquest generador?
11: Home, encara durarà unes 24-30 hores.
12: Se apagó tanto la luz de clase como la del proyector y todo, y entonces nos quedamos un poco como en situación de que no sabíamos qué íbamos a hacer y qué iba a pasar, y a los 30 minutos, me parece, nos dijeron que nos íbamos todos para casa, que... Les habían comunicado que había pasado esto y que nos fuéramos todos. Y bueno, fue una situación un poco extraña, pero bueno, siempre quedará en el recuerdo.
13: Estàvem fent un examen i de sobte es van apagar els llums. No sabíem ben bé què havia passat. Ens vam estar esperant uns 5 minuts, però al veure que la llum no tornava vam haver de canviar d'aula perquè ens vam quedar a les fosques i anar a una aula amb llum natural per poder continuar fent-lo. Crec que és una de les situacions més surrealistes que he viscut mai.
14: Trabajo en zona franca y fue eso sobre las 12:30, pues hubo el apagón y nos enteramos por la radio pensando que la cosa era en la zona, nos enteramos en la radio que era a nivel global y sobre todo también lo noté en la salida de la ronda que estaba totalmente colapsada.
15: Bueno, el metro no funcionaba, llavors vaig haver d'agafar un bus a totes les parades que fèiem. La gent no podia pujar perquè estava...
2: Hem fet aquest exercici per rebobinar aquell dia, aquell 28 d'abril de l'any 25 de l'any passat, a través dels àudios d'arxiu que ha recuperat el nostre company de digital, el Xavi Sánchez, i les veus que han recollit els nostres estudiants en pràctiques, el David Cabanyes i la Susana Sancho. Segur que poc o molt vosaltres també esteu rememorant on eren quan va marxar la llum aquell dia. Per parlar-ne, per parlar de com heu avançat, com no, puc saludar ja el Daniel Pérez, director general de l'Energètica. Què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Marina, què tal?
2: L'Energètica és l'empresa pública de la Generalitat que promou l'energia renovable i tinc també aquí amb nosaltres el Lluís Batet, professor de recursos energètics i director del màster d'energia nuclear de la Politècnica. Senyor Batet, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I és important també parlar amb ell perquè arran de tota aquella apagada i també tal com tenim d'empantanegat tot amb la guerra, amb el tancament de l'estret d'Hormuz, les nuclears tornen a tenir el focus posat al damunt. Comencem pel principi, comencem per tu, Daniel. Pot tornar a passar una fosa negra com aquell dia?
16: Jo crec que en les circumstàncies actuals és molt complicat que pugui tornar a passar. Perquè s'ha posat el fre de mà a l'operació del sistema elèctric, s'ha intervingut, no?, en el que diem l'operació reforçada. Això fa que entri més generació síncrona, més generació que permet controlar la tensió del sistema elèctric i, per tant, davant d'un hipotètic descontrol de la tensió, com va passar ara fa un any, Red Elèctrica s'ha dotat de més mecanismes per controlar que això es pugui tornar a endreçar i no es descontroli com ara fa un any. No?
2: Quins mecanismes?
16: Una cosa és a quin cost, però com a mínim la probabilitat és baixa, el cost no tan baix.
2: El cost no tan baix i menys després d'aquesta guerra al Golf, que m'imagino que tot això ho accentua. És a dir, el titular seria: estem molt lluny de que tot això pugui tornar a passar d'una altra vegada perquè s'han pres les mesures, però ens estan costant quant?
16: Bueno, Red Elèctrica, que és l'estimació més conservadora, parla de 666 milions d'euros en 11 mesos, des del maig fins a finals de març. Però és cert que aquesta, com deies, Marina, aquest impacte és variable, perquè què és el que està passant? Que les centrals que entrarien de manera natural, les més barates, que són les renovables, estan restringides de manera artificial, no? Hi ha una part de les renovables que se'ls diu: tu ara no pots produir. Per què? Perquè he de ficar centrals de gas perquè em donin control de tensió. Clar, si en comptes de renovables, que són barates, introdueixo gas al sistema, que ja de per si és més car, i a sobre tenim tancat l'estret d'Hormuz, que és per on passa el 8-10% del gas mundial, i per tant em puja el cost del gas, l'operació reforçada també surt més cara. No? Per tant, què hem de fer? Anar cap a bateries i cap a centrals reversibles que permetin controlar la tensió i que permetin estabilitzar el sistema sense necessitat de dependre de la geopolítica, que actualment no està com per dependre d'aquestes circumstàncies al món.
2: Això és el que hem de fer, segons tu. Com de lluny estem d'aconseguir-ho? És a dir, quan falta perquè això acabi sent una realitat, segons tu?
16: Bueno, jo crec que l'apagada ha servit precisament per prendre consciència de les necessitats de canviar el model. No? Igual que amb la sequera tothom va entendre que feien falta desaladores per dotar-nos de més resiliència hídrica, crec que ara amb l'apagada i també amb l'apagada dels combustibles fòssils que està passant a Hormuz, crec que ens hem adonat de la necessitat d'un canvi de model. No és casualitat que Catalunya ara mateix sigui líder en tramitació de bateries a nivell estatal i que s'hagi arribat a tot aquest interès en nous projectes de bateries, a tota aquesta gana inversora de fer projectes de bateries i de reversibles, justament és perquè hi ha hagut l'apagada i s'ha vist clarament la necessitat de dotar-nos de sistemes de més resiliència energètica, perquè no pot tornar a passar el que va passar, ni tampoc podem estar pagant 50-60 milions d'euros al mes extra per l'operació reforçada.
2: Però Catalunya, Espanya, a quant estan de poder ser autònoms energèticament? Ho dic perquè sí que és veritat que en el nostre cas depenem menys de tota aquesta part geopolítica perquè tirem més probablement del que ens arriba de l'Àfrica o del nord d'Àfrica, del Marroc. No estem patint tant com la resta d'Europa aquesta crisi, però a quan estem de poder ser autònoms energèticament? Pot arribar això algun dia?
16: El sistema elèctric ja ha aconseguit l'autonomia de dia. Ha aconseguit l'autonomia perquè tenim energia fotovoltaica, tenim energia eòlica, i si veiem els preus durant el dia els últims dos mesos, tendeixen a zero o negatiu, no? El problema és que de nit no ho som encara. Per què? Perquè quan se'n va el sol no tenim cap font substitutiva que no sigui fòssil ara mateix. És a dir, ara mateix a les 8, 9, quan ja no produïm amb sol i arriba la gent a casa i hi ha un pic de demanda elèctrica, se'ns dispara el preu perquè comencem a encendre les centrals de gas. Llavors, el que hem de fer és aconseguir que aquesta energia que durant el...
2: Ui, ara crec que deu haver apretat, Daniel, deus haver apretat algun botó i t'havies mutejat, em penso.
16: No.
2: Ens deies que de nit no som...
16: Ara?
2: Sí, digues.
16: Vale. No, deia que la gràcia és que ens podem alliberar d'aquesta tensió geopolítica també a la nit. Ara mateix de dia ja ens hem alliberat, però de nit encara estem cremant gas. Llavors el que hem d'aconseguir és que aquestes centrals de gas que ens surten caríssimes se substitueixin per bateries, per centrals de bombeig, per altres tecnologies que no depenguin de la geopolítica i del que passi a Hormuz.
2: Sobre el dia de l'apagada, clar, aquí el que estem dient és la factura l'estem pagant entre tots, el sobrecost de què va suposar allò amb aquest reforç del sistema que està aplicant Red Elèctrica, també amb els 51 milions que es calcula que va costar tornar a pujar-ho tot, és a dir, de la caiguda, recuperar-nos, reconnectar-nos d'aquella caiguda. Tot això ho estem pagant els consumidors i aquí el que s'ha de dirimir encara és si hi ha un responsable últim que pugui assumir totes aquestes despeses. Després d'aquella apagada vam viure doncs, com s'intentaven penjar la llufa els uns als altres, Red Elèctrica d'una banda, les renovables a l'altra, les elèctriques, i el que hem volgut fer és repassar com ho tenim això un any després. No hi ha hagut cap dimissió per aquella apagada i es preveu una llarga batalla judicial per les desenes d'expedients, una cinquantena, que ara mateix tenim oberts. Quins són i contra qui, Guillem?
17: Doncs mira, els ha incoat la Comissió Nacional dels Mercats, ara sí, els ha incoat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que té una tirada llarga d'expedients oberts, alguns dels quals recents, 15 la setmana passada, 20 l'anterior. Un és a Red Elèctrica, a qui atribueix la vulneració més greu de la xarxa elèctrica, una mala programació de tecnologies de seguretat, una mala gestió dels serveis d'ajustament i manca d'informació als gestors per mantenir el funcionament de la xarxa.
2: I els altres expedients són contra les empreses elèctriques, Endesa, Naturgy, Iberdrola, que el que fan és expulsar-se la responsabilitat de sobre.
17: Companyies com Endesa, Naturgy, Iberdrola o l'associació nuclear Escoban de Llos 2. La majoria d'expedients són per haver posat en risc la garantia de subministrament o generar un perill o dany greu per a les persones, als béns o al medi ambient.
2: Clar, però el que no se'ls atribueix és la responsabilitat última, no? Això d'haver provocat o causat aquest zero elèctric, que és com en l'argot tècnic es descriu aquell dia, el zero energètic.
17: I això és important, com que l'incident s'ha determinat que va tenir un origen multifactorial, és a dir, que no va ser un únic factor el que el va causar, ningú carregarà amb la culpa. La CNMC ha detectat diversos indicis d'incompliment, alguns mantinguts durant períodes de temps sostinguts, que haurien afectat el funcionament del sistema elèctric i podrien ser constitutius d'infraccions administratives, no penals. Els expedients, ho deies tu, Marina, pot demorar-se, pot ser, podem estar davant d'una batalla judicial llarga, doncs sí, perquè els expedients poden demorar-se 18 mesos, poden estar 18 mesos pendents de resoldre's, sense comptar les al·legacions.
2: Clar, estem en tot aquest tràmit judicial, Daniel, de qui va ser culpa allò? Clar, s'ha anat dient, va ser multifactorial, això fa molt difícil poder identificar un responsable últim.
16: Sí, jo crec que després d'un any ja en coneixem les causes, no? La sobretensió, la central fotovoltaica que ho va originar, la central de gas...
2: Tornem a repassar-les, per això, que no està de més. Vull dir que ja estem passant com de puntetes, però es va dir el que va és un problema de tensió en un determinat moment que es va situar al sud del país, a Andalusia. Com va anar exactament?
16: Els indicis sembla que inicialment va ser una central a Extremadura, la central Núñez de Balboa, que és la que va iniciar aquests problemes de descontrol de la tensió. En un primer moment es torna a estabilitzar, s'aconsegueix estabilitzar, i en un segon moment es disparen una desena de centrals també al sud de la península, i aquestes centrals fan que ja es perdi totalment el control de la tensió. Sembla que hi havia una central de gas que hauria d'entrar per controlar la tensió, que no va funcionar de manera correcta, i això, sumat a la desconnexió de la interconnexió amb França, fa que generi aquest zero elèctric. No? Les causes jo diria que estan més o menys clares i a més coincideixen amb el que podríem haver dit ara fa un any quan en parlava. No? Jo crec que la diferència ara el que falta és els responsables. Les causes les sabem, objectivament. Ara, subjectivament hi ha culpabilitat, és a dir, hi ha un tema de negligència o hi ha un tema de força major? Jo crec que aquesta és la pregunta clau, que encara no l'hem resolt i que esperem que amb la investigació de la CNMC ho puguem saber. No? És a dir, els operadors, Red Elèctrica, les companyies, la pròpia CNMC, ja tenien informes, ja coneixien que això podia passar.
2: S'havia dit que sí, no? S'ha arribat a dir, es va dir, setmanes després es va dir que ja tenien alguns indicis, alguns informes que deien estan passant coses rares amb l'atenció.
16: Sí, efectivament. Havien passat algunes coses rares i també és cert que hi havia. Per exemple, la CNMC tenia pendent aprovar el control de tensió des de feia temps. I just després de l'apagada ho han aprovat. Però Red Elèctrica ha canviat la manera d'operar després de l'apagada. Per tant, sí que indica que alguna responsabilitat sí que s'atribueixen, perquè si no, no haguessin canviat. No? Si Red Eléctrica digués, no, jo he fet tot bé, el dia següent faria tot exactament igual que ho feia el dia 27 d'abril, doncs el 29 el mateix. En canvi, ho fa totalment diferent. Per tant, algun tipus de responsabilitat n'hi ha. La qüestió és, això ho sabien i per tant, ho haurien d'haver evitat i han actuat de manera negligent, o pel contrari, era totalment imprevisible, és una situació de força major i, per tant, no és imputable a la seva conducta cap infracció. No? Jo crec que això és la clau. I en funció del que digui la CNMC respecte d'aquesta pregunta que estic fent jo ara, això farà que la factura de la pagada la pagui un o l'altre. Mm-hmm. No la factura d'aquests 50 milions al mes de l'operació reforçada, que això ho pagarem entre els consumidors, sinó, sobretot, la factura del dia 28 d'abril i tota la gent que no, les empreses que no van poder funcionar, les pèrdues que es van originar pels productes que per exemple, d'alimentació que es van perdre.
2: Que es calcula que pot arribar als 1.000 milions d'euros, que tampoc és això poc, mateix.
16: I aquesta és la clau, Marina. Qui pagarà aquests 1.000 milions d'euros? Jo crec que pesarà molt que digui la CNMC, perquè al final el jutge, normal, no podrà entrar en el detall dels àudios i el detall de l'operació del sistema elèctric. És impossible que un jutge pugui entendre de manera experta, de manera tècnica, tot això. No? Per tant, això se'n faran pericials, però sobretot crec que la CNMC, el que digui la CNMC aquests expedients sancionadors, farà que el jutge basi molt la seva resposta en això. Que per cert, expedients sancionadors, hi ha de la pagada, però d'aquesta cinquantena hi ha alguns que no tenen res a veure amb la pagada, sinó que fan preguntes de l'operació prèvia de la pagada. No? Llavors, justament això que deia, a veure si és que s'estaven fent coses malament abans o no de la pagada. Perquè en funció del que digui la CNMC quedarà molt clar i s'haurà així de provisionar les auditories qui paga aquests 1.000 milions d'euros d'indemnitzacions que s'han de fer.
2: Sabeu que us deia, he saludat també el Lluís Batet, professor de recursos energètics, director del màster en enginyeria nuclear, especialitzat per tant també en això. Ara parlem de les nuclears, però de tot això que estàvem comentant, com ho valores, com ho veus, què pronostiques?
18: Doncs, coincideixo. Primer, vull agrair moltíssim el saludo també al senyor Daniel Pérez per les aportacions. No? Li vull agrair el coneixement que m'ha portat ara en aquest breu i excel·lent resum que ha fet de la situació actual. Comparteixo el seu diagnòstic pel que fa a la situació del sistema i quina és la possible solució. El que no comparteixo és el seu optimisme de que siguem capaços de fer-ho en un curt temps, això d'avançar cap a la suficiència energètica del sistema, no? Hem de tenir en compte que farà falta una gran quantitat de bateries, una gran quantitat, o sigui, parlem de gigawatts, no sé si desenes de gigawatts, a nivell de Catalunya algun gigawatt sí que farà falta de bateries, alguns gigawatts, un gigawatt és una central nuclear d'Escó, per entendre'ns, o una central nuclear de Vandellós. No? En faran falta molts, això vol dir una inversió molt gran, una central de bombeig té un període de retorn molt llarg, o sigui, això no es pot fer si no hi ha algun tipus de suport públic, no? En aquest tipus d'inversions. Són inversions a molt llarg termini. També hi ha d'haver una seguretat jurídica de que les inversions es podran recuperar. I pel que fa a les bateries, el que no hi ha ara mateix és subministrament possible per arribar a la gran quantitat que és necessària, com a mínim, per complir amb el Plan Nacional Integrado d'Energia i Clima.
2: I això per què? Perquè no n'hi ha d'abastiment suficient?
18: Ara mateix a Europa les podríem importar, però no sé si tampoc a nivell mundial podríem fer-ho. No sóc expert en bateries. El que sí que sé és que a Europa no es fabriquen, els materials de les bateries s'han d'importar la majoria. A Europa té una política actual d'intentar arribar a un, diria que és un 40% de suficiència en els materials, els materials bàsics per fabricar qualsevol tipus de producte energètic, però Europa no té mines, on té molt poques, Europa no té fàbriques, on té molt poques, i ara mateix, amb les complicades situacions geopolítiques que estem patint, no només hi ha una pressió sobre els combustibles fòssils, que això ho ha explicat molt bé en Daniel Pérez, però també ni començarà bé per la complicada tensió que s'està vivint sobre altres tipus de recursos. Mm-hmm. I hem de tenir en compte que les energies renovables són molt intensives en materials i aquests materials, molts d'ells no els tenim. Per tant, és veritat que quan les tinguem instal·lades serem autosuficients, però el camí és llarguíssim i el subministrament d'aquest tipus de materials per fabricar bateries, per fabricar panells fotovoltaics, per fabricar els rotors dels aerogeneradors,
2: sí,
18: és bastant limitat a nivell europeu.
2: Daniel.
16: Bueno, no vivim en una autarquia, per tant, és evident que Europa no pot aconseguir un autosubministrament energètic, però posats a dependre de materials externs, que recordo que tampoc tenim urani, tampoc tenim gas, tampoc tenim petroli, el carbó que tenim ja no l'extraurem, com diu el professor Batet, ja no tenim... O sigui, Europa no farem la transició energètica de manera 100% amb materials europeus, no? Però sí que crec que és diferent en el sentit que la dependència dels combustibles fòssils o de l'urani és una dependència de flux, no? És a dir, en tot moment el Putin t'ha de vendre gas, o el de Hormuz t'ha de vendre petroli, o el Putin t'ha de vendre urani, perquè si un dia et deixa de vendre urani, o et deixa de vendre gas, o et deixa de vendre petroli, això s'acaba, no? A Europa tenim reserves per 20, 30, 40 dies. En canvi, amb les bateries, o amb la fotovoltaica, o amb l'eòlica, un cop te l'han venut, depens una vegada d'ells, perquè t'ho han de vendre, no? I t'ho han de subministrar, i com deia el professor Batet, encara les bateries, malauradament, les empreses europees no estan sent capaces de construir-les i les estem fabricant a Xina, no? Igual que els vehicles elèctrics. Però una vegada els tens, ja no depens d'ells, no? O sigui, ja ho tens per 10, per 20, per 30 anys, o un bombeig per 75 anys. Per tant, no és una dependència de flux permanent, sinó que és una dependència puntual al moment d'entrega del producte. Llavors, jo davant de la disjuntiva de dependre del gas o dependre de la bateria, prefereixo dependre de la bateria, si bé és cert que la bateria me l'han de subministrar i, per tant, hi ha un moment inicial on sí que l'he de comprar a Àsia i l'ideal seria que la produïssim a Europa. Malauradament, va haver-hi l'experiència amb l'empresa Northvolt, que es van intentar fabricar bateries a Europa i va sortir malament, no? Per tant, és cert que hi ha una certa superioritat tecnològica xinesa ara mateix, tant en vehicles com en bateries, que fa que tinguem una certa dependència de Xina, però que l'alternativa és dependre del Mut. Per tant, ni una ni l'altra, tant de bo poguéssim fabricar-ho tot a Europa, però hem de triar, i jo crec que és millor l'aposta per bateries, pompejos i solar i eòlica que no pas dependre cada dia de que passi gas per Hormuz.
2: I amb les nuclears, què hem de fer? Amb les nuclears, Lluís, Daniel, què? Ho dic perquè just després de l'apagada es va obrir el debat i va haver una campanya important per dir hem d'allargar el tancament d'aquestes centrals nuclears que estava prevista en molts casos, penso que en el cas de Vandellós i Ascó és d'aquí un parell d'anys o 3-4, no massa més, d'aquí al 2028-2030 30, si no m'equivoco, també la central d'Almaraz, s'ha d'allargar, s'acabarà allargant el tancament de les nuclears? Seguim depenent de les nuclears?
18: Siguem depenent, podem prescindir-ne, tècnicament es pot fer, però és com també deia el Daniel Pérez, no? A quin cost estem treballant ara per mantenir l'estabilitat del sistema elèctric i per reduir el risc d'una altra vegada? No? Això té un cost. A quin cost podem prescindir de les centrals nuclears? Això voldria dir cremar més gas. Pensem que les centrals nuclears desplacen bàsicament la generació tèrmica. Hi ha molt poca afectació de les centrals nuclears, que n'hi ha també, no? Però també al contrari, no? En la generació renovable. Hi haurà un cost. Deixem afegir, perquè comparteixo també el diagnòstic del Daniel sobre la... que és preferible tenir aquesta inversió en bateries que o sigui, dependre puntualment, que dependre d'un flux de material, que el flux de l'urani, per exemple, no té el mateix tipus de restriccions que tindríem en els fluxos del gas o del petroli o del carbó. És un tipus d'energia amb una gran densitat energètica, és a dir, les reserves que ara mateix tenim a Espanya poden aguantar més de dos anys, La cadena de subministrament és bastant complicada perquè demana un tractament químic i després un tractament físic d'enriquiment isotòpic i a part d'una fabricació. O sigui, és una cadena de subministrament complicada, però que es fa amb una visió a llarg termini. Per tant, els problemes de tensió geopolítica que té el... o sigui, els problemes que la tensió geopolítica pot tenir sobre el subministrament d'urani, sí, no són els mateixos que podem tenir amb un combustible fòssil. Mm. Queda molt més diluït. I a més hem de tenir en compte que el cost de l'energia nuclear és bàsicament un cost de capital i no tant un cost d'operació, però el cost de combustible és molt petit. O sigui, el que costa el combustible nuclear per la quantitat d'energia generada és molt petit i, per tant, encara que el cost del combustible augmenti degut a aquestes tensions geopolítiques, tindria un impacte petit sobre el cost de l'electricitat que acabem pagant.
2: Daniel, anem cap a un allargament de la vida de les nuclears?
16: Bueno, crec que la pregunta clau aquí és si les companyies voldran allargar totes les nuclears, no?
2: I si el govern els ho permetrà, perquè al final això també és una llei, no?
16: Sí, però jo crec que, per exemple, en el cas d'Almaraz, si se sol·licita, com sembla que s'ha sol·licitat, un allargament per 3 anys, com que ja estava autoritzat aquests 3 anys, no?, i pel pacte polític es va decidir endarrerir, o sigui, avançar, perdó, el tancament, tenim probabilitats de que Almaraz es prorrogui 3 anys, no? Jo crec que la qüestió és si, quan arribin les següents pròrrogues, en funció de com sigui el mix energètic, les empreses acaben o no sol·licitant la continuació de l'operació o no, i amb quines condicions, no? És possible que diguin, sol·licitem poder allargar la vida, però a canvi de la derogació d'aquest impost, no? Jo crec que el debat és aquest, és a dir, és un tema de números. Avui dia la nuclear nova no es planteja, perquè és extremadament cara. La qüestió que ens hem de plantejar és què fem amb la que ja tenim, que el capital ja està amortitzat i, per tant, tenim només un cost d'operació, no? És cert que si ara es tanquessin i cremessin gas, suposaria una mala notícia, perquè augmentaríem les emissions i augmentaríem el preu, no? La qüestió és quina és l'alternativa a la nuclear, no? La nuclear pot ser bona en un país on no hi ha alternativa energètica i en un altre país on hi ha una alternativa més barata o més ambientalment sostenible, doncs no, no? Llavors, crec que aquesta és la qüestió. Quan arribi el 2030, 2032, 2035, amb els tancaments previstos, veurem quina posició fan les companyies propietàries d'aquestes centrals. Ara si mateix... l'energia està molt barata o no, doncs obriran o no.
2: Ara mateix, quina és l'energia més barata?
16: Ara mateix, l'ACAR, que és l'entitat de referència a nivell mundial del LCOE, que li diuen, que és el cost anivellat de l'energia, ens diu que l'energia més barata és l'eòlica, després la solar, estem parlant de 25-30 dòlars al megawatt hora, versus un 150 de la nuclear o un 70 del gas. Per centrals noves, eh? No, una cosa diferent noves. És per centrals existents que ja estan amortitzades, és a dir, es coven d'allòs que ja estan amortitzades, aquí és només un cost d'operació, per tant, evidentment, el preu és més baix.
2: Vaja, que a la llarga queda clar que és el que pot ser més econòmic, més tenint en compte el canvi climàtic, eh? cap a on anem, sobretot pel que fa a la solar, no?
18: Sí, però hem de tenir en compte que aquesta mesura, que és el cost anivellat de l'energia, no sempre és el millor indicador de quin és el preu que acaba pagant un consumidor. Si aquest és el preu que té l'energia, si tota l'energia generada es pogués aprofitar.
2: Yeah.
18: Però si aquesta energia generada s'ha d'emmagatzemar i després aprofitar-la, no? O sigui, aquí hem d'incloure també el cost d'emmagatzemament.
2: Que a més és el que dèiem al principi, que amb aquest sistema reforçat el que s'ha fet és que no directament es pugui bolcar tota l'energia que es genera al sistema, sinó que a vegades es beu del gas per protegir precisament la xarxa.
16: Efectivament, solar més bateries ja no seria 30, sinó que seria 60, perquè, com deia el professor Batet, les bateries tenen un cost... més o menys és el doble, eh? És a dir, una bateria costa el mateix que una planta solar, més o menys, per tant, estem parlant de que una bateria et fa que pugi al doble el cost d'una energia en càrrega base, que en diem, no?, que seria una energia estable durant tot el dia. Per tant, aquest és el repte, no? Com fer que aquest solar més bateries o solar eòlica més bateries o bombejos, sobretot, no? I aquí tenim el projecte de la Baells, per exemple, que és un projecte molt destacat, doncs que ens permetin estabilitzar el sistema per tenir energia més barata. Però, de nou, la nuclear és diferent si parlem de nuclear nova, que avui dia cap companyia elèctrica a Espanya planteja en cap cas obrir una central nuclear nova, perquè els números... també perquè s'ha abandonat una mica la nuclear els últims anys i llavors no s'ha fet tanta economia d'escala, no? I per tant, han pujat el cost de la nuclear. Bueno, això és un debat, i un altre debat és amb el que ja tenim amortitzat, què fem, no? I en funció de l'alternativa que tinguem, haurem de prendre una decisió o una altra.
2: Doncs Daniel Pérez, director general de l'Energètica de l'empresa pública de la Generalitat que promou les renovables, i Lluís Batet, professor expert, director del màster d'energia nuclear de la Politècnica. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos fet aquest mapa de l'energia a casa nostra.
18: Moltes gràcies.
16: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
18: Gràcies.
2: Adéu.
19: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: I ara la notícia per comentar l'hora del cafè. No avui... tenim gola a les gaunes, eh?
20: No, no és gola a les gaunes, però pràcticament perquè avui és el Dia Internacional del Codi Morse.
2: Ah?
20: Se celebra perquè avui va néixer l'inventor, que va ser Samuel Morse, nascut el 1791. El primer missatge en codi Morse va ser enviat per ell mateix el 24 de maig del 1844. Va ser considerat un moviment històric per la humanitat, ja que es va poder transmetre una informació a llarga distància en qüestió de segons. Va ser una frase curta, extreta de la Bíblia, i que fins al dia d'avui doncs, és recordada, que és «Què ha fet Déu?». Això és el primer missatge que es va enviar. Com a fet anecdòtic, val la pena esmentar que, tot i que el Titanic va ser la primera embarcació a enviar un missatge al codi Morse...
2: No els hi va funcionar gaire.
20: No els hi va anar massa bé, no va poder evitar el seu enfonsament. Per qui no ho sàpiga, què és el codi Morse, no?
2: Com funciona? Doncs, a veure.
20: Cada lletra, número o signe de puntuació representa una seqüència única de punts i ratlles. Els punts es representen amb un pols breu o un senyal curt i les ratlles es representen amb un pols llarg o un senyal més prolongat. Per exemple, la A seria... punt i ratlla, seria pi, pi, no? Val. Algo així, no?
2: Sí.
20: El més mític, la B seria pi, pi, pi, pi.
2: Val.
20: Vale? Total, ho podem dir de qualsevol manera, que tampoc no es vindrà ningú aquí ara a corregir perquè
2: no, són tots punts i ratlles. Bé, que està documentat,
20: ara,
2: això.
20: És el que deies tu, Marina, no? Que el més mític missatge amb codi Morse és aquest.
2: Potser no tothom sabia que això venia del codi Morse.
20: Doncs mira, això és Gol, Carrusel Deportivo, així que...
2: és G-O-L, per tant.
20: Clar, clar.
2: Entenem
20: clar,
2: que sí. Gràcies, Arnau. Ara la...
20: fes la cançó del dia. Fes-ho pitant.
2: Per arribar a les 8, la cançó del dia. Pi, pi, pi.
19: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
21: Què tal?
2: Cris Dalmau, bon dia, com estàs?
21: Molt bé, m'ho passo molt bé amb vosaltres. Aquí estic reivindicant un dilluns més la professionalitat dels nostres artistes. Si la setmana passada Marina deia com el Dani Fernández era capaç d'acabar un concert amb tot el braç embenat després d'una caiguda molt forta en aquest mateix directe, avui et parlo de la Laura Pausini.

passi el que passi, eh? La italiana segueix en ruta després del seu concert a Barcelona amb el seu Yo Canto World Tour. Aquest cap de setmana tocava a Quito, on s'ha vist obligada a utilitzar oxigen per poder seguir actuant. L'alçada de la ciutat diu que la marejava moltíssim. Ah. A més, ella no xerra, no para de xerrar, de cantar, de ballar i de moure's. I clar, li deien, escolta, que t'estàs marejant, i deia, doneu-me oxigen perquè jo tinc que continuar i no vull deixar de donar un bon espectacle. Així que, pobreta, ho ha passat francament malament. I qui ha confessat que no es mereix a dalt de l'escenari, però sí cada cop que baixa d'un concert, és l'Alejandro Sanz.

0: Són
1: massa d'Alejandro Sanz, perquè no sé si estan ballint massa bé. Mira què et dic, no físicament, sinó...
0: A veure, després d'haver escoltat l'entrevista que li ha fet l'Évole, que d'això parlem aquest cap de setmana, l'hem vist com l'entrevistava, i sí que és veritat que hi ha algunes coses que potser ens grinyolen, però altres, quan ets molt fan d'aquest artista, dius, bueno, jo tan sols vaig als concerts i escolta, i m'encanta. I és que parlava obertament de la seva depressió, de com li tremolaven les cames després de sortir d'un concert, i que d'allà va prendre la decisió que tots hauríem de prendre també, de no fer mai alguna cosa que no ens agrada. Però el gran moment, el que estàvem esperant és quan li pregunten, i seguint aquesta cançó, i si fora ella, tu estàs enamorat? Diu, contesta que sí, ja s'ha confirmat que està en parella.
1: Es passa el dia enamorat, aquest.
0: Exacte, i aquí és on va la cosa, és quan li diu, però escolta, tu creus en l'amor de veritat? Perquè clar, seguint l'estela d'aquesta cançó, i si fora ella, cada vegada va dient, i si és aquesta, i si és aquesta altra, i aquesta altra, clar. I ell diu, no, home, no. I just en aquell moment, a més, sona el telèfon i l'està trucant la seva dona. Ai. I no sé com ho fa.
1: Picaflor, li diuen, no?
0: Sí, per, entre altres coses, que sí, però bueno, veiem que va bé. I altres artistes, també espanyols, que estan despertant la projecció internacional, és un artista que va sortir d'Operación Triunfo, La Maya. Caigo de

0: aconseguit fer un Tiny Desk, que m'encanta, un cicle superprestigiós de concerts que tots els que ens agrada la música seguim sempre, uns directes organitzats per l'emissora pública dels Estats Units, pels que ha passat, pues, jo què sé, Adele, Coldplay, Bad Bunny, i ara ha passat la malla. No només per la seva música s'ha viralitzat aquest vídeo, sinó, atenció, perquè toca la flauta, no una flauta normal, sinó que agafant una cadira plegable...
1: És bèstia, eh?
0: És molt heavy.
1: Sí, sí.
0: No, jo al·lucinava i pensava, però escolta...
1: Una cadira plegable, perquè us la imagineu, d'aquestes de plàstic típiques que una et diuen, porta cadires pel sopar, que no en tinc prou, baixa-te'n alguna, les típiques de plàstic que trobes per 4 duros a l'IKEA,
0: sí, sí,
1: per exemple.
0: Sí, doncs... sí, a més negra, i la portava d'una manera en la que anava tocant i se la tirava cap enrere com si fossin unes ales, saps?
1: Sí.
0: Com, perquè sou una idea, com la Rosalía quan la veia amb les ales blanques, però sí, amb unes ales negres, però a més deixia amb plomes i ben maca...
1: Era una cadira,
0: era una cadira, i clar, molts han dit, però escolta'm una cosa, en quin moment la Maia agafa una cadira plegable després d'haver pres alguna coseta, sopar...
1: I un dels
0: tal?
1: Ferros, clar, un dels ferros de la cadira li funciona la flauta.
0: Exacte. A veure, és el resultat del treball i la creació del Xavier Lozano, ¿vale? Que té un projecte anomenat Bufa i Sons, on hi ha una experimentació sonora amb els elements quotidians, ¿vale? Que ningú es pensi que ara podem agafar qualsevol cosa nosaltres mateixos a la redacció, per exemple, si abans estava fent morse, doncs a veure què et veuré ara agafant qualsevol cosa de l'estudi. Així que calma. D'acord? I, per acabar, parlem d'Spotify, perquè celebra 20 anys revelant per primera vegada la llista dels continguts més escoltats des de la seva creació. Un recorregut que reflexa l'evolució de la música digital a nivell mundial. La Taylor Swift, per sorpresa de ningú, es consolida com l'artista més escoltada, seguida molt de prop del Bad Bunny, que fa uns anys que té el regnat de la plataforma, i la tercera medalla és pel Drake. Però a mi, el que més em quedava l'atenció, el que més volia saber, era quina ha estat la cançó més escoltada a Spotify durant aquests 20 anys. És a dir, durant tots els 20,
1: sí,
0: fem un càlcul de tot, i jo pensava, quina serà, quina serà?
1: Despacito?
0: No.
1: Ah.
0: Pensava que serà el Despacito? Bueno,
1: sí.
0: És que el Despacito, de fet, es va escoltar moltíssim. No, és la música de The Weeknd, el Blinding Lights,
1: ah,
0: la recordes? Aquesta, mira, com la Laura per aquí va fent que sí, ella que sap... I ha agradat moltíssim, de fet és una cançó que a mi m'agrada molt perquè té com una nostàlgia dels 80, està feta i fabricada perquè vagis repetint la tornada, i és una cançó molt xula perquè a més durant la pandèmia es va escoltar molt i moltíssim, perquè és aquella sensació de voler tenir companyia, d'estar amb algú, i de fet parla de quan tu vas conduint en el cotxe i t'enlluernen les llums, no?
1: Ah, per tant és de nit, has d'estar conduint de nit, que
0: sí.
1: També et dic que en una carretera de curves millor conduir de nit que no pas de dia, així els veus abans quan venen, si no malament raig.
0: És veritat, i que és una cançó molt important, així que he pensat que podria ser una molt bona cançó del dia.
1: Per arribar a les 8 del matí, mm-hmm. Cris Dalmau, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: Seguirem vibrant amb Alejandro Sanz, però ara, The Weeknd. Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a l'antena de Ser Catalunya en directe i, si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Adeu, que vagi bé.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Dani.
2: Hola, què tal esteu?
1: Això vosaltres, com s'ha llevat Madrid aquest dilluns?
2: Bueno, Madrid pels matins està espectacular. I a les tardes és encara més espectacular. Els cels de Madrid, que és una mica tòpic, eh? Però és veritat. Jo cels com els de Madrid...
1: Enlloc, eh?
2: Enlloc. De Madrid al cielo, pues me quedo con el cielo, eh? De veritat. Són uns crepúsculs molt xulos.
1: Però tu ja veus el cel de Madrid a les tardes, perquè tu ara entraràs a la Sexta, no? I ja no surts fins a la nit.
2: No, jo no, potser per això m'agraden, saps? Igual m'agraden perquè els veig tampoc.
1: Ah, clar, per Instagram els deus veure.
2: Ja, clar, jo soc... És que el meu, sí, és una mica una esclavitud voluntària. Sí, és cadena perpètua. Jo m'identifico molt amb el Morgan Freeman. Jo quan surto d'un plató, em passa com ell quan surt de la presó, que no sap què fer, que li fan por els cotxes, que ja busca finestres de les que tirar-se. Passa una mica, tinc síndrome d'Estocolm.
1: Perquè tu, Dani, clar, a les 3, a l'hora que s'està fent aquest programa, estàs a punt de començar Zapeando, i després ja et quedes fins després de l'intermedio, que t'hem d'agrair moltíssim que hagis mobilitzat a la gent de Zapeando, el Miqui Nadal, a la Cristina Pedroche i companyia, per gravar-ho avui i ser en directe. Sí. Al Llapis de Memòria tindràs una panera del Grupo Prisa, sí, cada setmana a casa teva.
2: Totalment, i de fet no he hagut ni de justificar-ho. Sí, jo he dit, hoy se tiene que gravar porque voy al Llapis de la Memòria, i tots, oh, el Llapis de la Memòria.
1: Que és el Llapis de Memòria, però és igual, li pots dir com vulguis, eh?
2: Ah, és el Llapis de Memòria.
1: De Memòria, sí, sense la memòria, sí.
2: Vale, però és pel tema del...
1: De que has posat un article perquè tu has volgut, que és Llapis de Memòria, i ja està, no de la memòria.
2: Pues el Llapis de la Memòria és encara més maco.
1: Però el Llapis, perdona, de Memòria és l'USB, és el pen.
2: Ja ho sé, ja ho sé, és el pen de tota la vida. Que jo me'n recordo quan va començar el pen, que jo no m'ho creia. O sigui, jo mai encerto les coses que funcionaran i les que no. Vull dir, tinc un laserdisc a casa.
1: Vale.
2: I recordo perfectament el tio de la botiga dient-me, no te'l compris,

0: perquè ara m'han dit que sortirà un com més petit que tindrà molt d'èxit, i jo li vaig dir no, jo, això és un invent que durarà dos dies.
1: Dámelo.
0: Jo vull anar a lo segur. Dóna'm el laserdisc. I allà el tinc a casa i una col·lecció de documentals de l'Àfrica. Bueno, ja ho tinc allà. El tinc al costat del minidisc.
1: De la Dreamcast i del Blu-ray.
0: Tal qual. I això t'ho deia pel tema del pendrive.
1: Sí, hem divagat. Però,
0: clar, jo vaig anar a buscar un disquet, a comprar disquets, i el tio em diu, no, disquets no, ara és això, i em diu, ja veuràs. I el tio es posa a raptar pel terra, clar, a posar-se darrere de la torre, i em diu, mira, això només és facilíssim, des de sota de la taula, eh? Veuràs, això veus aquí, busques, separes aquests cables, i llavors això ho introdueixes. I jo dic, però això com ha de triomfar? Jo el disquet el poso d'una manera digna. Assegut i poso el disquet, no aquí, pel terra. I em diu, no, doncs ho petarà. I efectivament.
1: Tenia raó el senyor,
0: Fins i tot té un programa ara.
1: Has vist? Uah. Un programa de ràdio i tot, que per cert, hem de dir que si avui el Dani Mateo està amb nosaltres, amb la feinada que té, és gràcies a que tenim a la millor productora del món, l'Amparo Pérez, que fa xantatge personal, i avui que és el seu aniversari li ha dit, Dani, has de venir avui.
0: Oh,
1: i se l'ha guanyat.
0: Sí, ho fa molt bé. Eh?
1: És molt és bona manipuladora, és una gran
0: manipuladora de primera, sí.
1: Felicitats, Amparo. I ara sí, avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del comunicador, humorista i flamant premi Zapping a millor presentador per Zapeando, el Dani Mateo.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
3: Encara no m'ho crec i ja torno.

0: Encetem el llapis de memòria del Dani Mateo amb Totes Motors, dels mallorquins Antònia Font, que és un tema que forma part del repertori del seu segon disc, titulat A Rússia, publicat l'any 2001. Que, Dani, què hi fa Totes Motors al teu llapis de memòria?
1: Bueno, és que em vau demanar cançons i grups que hagin estat importants a la meva vida, i és que Antònia Font, jo et diria directament que és el meu grup preferit de la història de la música.
0: Hòstia, o sigui, comencem...
1: M'agraden molt, però molt. Fortíssims,
0: eh?
1: Però molt, molt, molt. No sé per què connecto d'una manera brutal amb aquesta gent i amb les seves lletres. I és que les lletres... És que les lletres són tan espectaculars.
0: I tan surres, també.
1: I tan surrealistes i tan divertides i... Joan Miquel Oliver... és un poeta. És que és mos gastronomíem. Sí. Vull dir, tu havies sentit això alguna vegada?
0: Que ens menjàvem, vamos, no?
1: Que ens menjàvem, no? Mos gastronomíem. No sé, connecto. Imagino que hi ha molta gent que diu, però aquesta tonteria, i ho treu, no? Però jo vaig sentir aquesta cançó. Aquesta cançó en concret va ser la que em va fer enamorar dels Antònia Font.
0: Que això és 2001.
1: Això és 2001, jo estava fent... era l'època que estava... Que jo començava, estava fent el trànsit i m'avorria molt. Però molt. Però molt és molt, molt. No sé, jo he descobert una nova dimensió de l'avorriment. Perquè, clar, jo connectava d'una hora a l'altra. I jo estava... No estava a una redacció de ràdio ni res. Jo estava sol al centre d'operacions d'autopistes.
0: Mirant cotxes passar, eh?
1: Mirant... mirant pantalles amb cotxes i jo allà sol com un mussol. I només tenia la ràdio. I escoltava la ràdio i de sobte sona això i vaig dir, buah!
0: Totes motors.
1: Tots els motors, buah! I vaig flipar. I llavors vaig començar a buscar-ho tot d'aquesta gent.
0: Que, Dani, aquesta època que feies el trànsit, si no m'equivoco, és a Ona Catalana.
1: Era Ona Catalana.
0: Amb el mestre Cuní.
1: Total. Però, escolta'm, era Ona Catalana, però no era Ona Catalana. Era un acord que tenia Ona Catalana amb Autopistes, vale. Amb Acesa, es deia. Hòstia. Aleshores, no? I tu connectaves, però amb diferents emissores. Jo també connectava amb la SER, connectava amb RAC1, connectava amb totes.
0: Vale, vale, o sigui, tu eres com una centraleta, no? Com l'agència
1: sí,
0: EFE del trànsit.
1: Com la Cèlia Quintana. Saps la Cèlia Quintana, mita i llegenda del trànsit?
0: Clar, connectaven no... amb tu de diferents clar. Ràdios i tu explicaves com anava la cosa.
1: Efectivament. Llavors, clar, per mi la Cèlia Quintana era pues, com la Rosalia per la gent que fa música. Vull dir, era la número 1. Cèlia Quintana.
0: Però tu ho feies amb en Cachondeito ja, o eres un periodista seriós
1: sí,
0: i rigorós?
1: Sí, sí, jo feia pena. Però pena, però molta pena, vol dir molta pena, perquè clar, jo començava a fer ràdio i també començava a fer gràcia. I no en sabia. I a més em posava molt nerviós, perquè com no tocava, jo feia els acudits, però a la vegada hi havia una part de mi que deia no ho facis. I clar, li feies un acudit al Josep Cuní pel matí.
0: Hòstia, els has de tenir posats, eh? Ben posats.
1: Molt posats, i jo, igual que et dic que vaig descobrir una nova dimensió de l'avorriment, també vaig conèixer una nova dimensió del silenci. Sí, jo no he tornat a experimentar un silenci tan espès com el que es feia després de fer-li l'acudit al Josep Cuny.
0: Però què li deies? Quin tipus d'acudit li feies?
1: Tonteries, tio. Pues jo què sé, aquí tenim més feina que el logopeda del Pocholo.
0: Va, clar, Josep Cuny, flipant.
1: Vas? No, què fas? I era graciós per la pena que feia, també.
0: I va ser aleshores que va sorgir l'oportunitat de començar a fer monòlegs?
1: Sí, sempre ho explico, perquè clar, jo era molt amic
0: de... Sempre explica el mateix, perquè has viscut una vida, no? I aleshores
1: he viscut una vida, no? I no en tinc una altra, evidentment. I reconec que la història té gràcia. Perquè jo era molt amic del... Encara ho soc, del Joan Antoni Martín Piñol.
0: Hombre, un grande.
1: Mita. I molt bon escriptor i molt bona persona. I em va dir... tio, no ho facis més. És que ella estava una catalana. I em va dir, és que jo sóc aquí, jo veig les cares.
0: Jo ho passo, Dani, molt malament.
1: I ho passo molt malament per tu, perquè nosaltres ens vam fer amics sense veure'ns. Parlàvem a les connexions una mica abans i una mica després. Ell estava per allà i parlava amb mi, jo parlava amb ell, i ens explicàvem acudits de Chiquito de la Calzada. Fa que va un mono! I fèiem allò. I em va dir, tio, no ho facis a la crònica del trànsit. Vine, perquè estem fent monòlegs a Barcelona, i a tu se't donaria bé. I jo el primer monòleg el vaig escriure entre crònica i crònica del trànsit.
0: Ah, mira, ja mirant l'autopista, no l'AP7.
1: Mirant l'autopista, mirant del mar Sonyer. I allà vaig fer el primer monòleg i fixa't, uau, la vida com és.
0: Clar, estem parlant d'una època on els monòlegs en aquest país era un descampat per edificar. Vull dir, tu ets la primera generació, hi havia alguna cosa del Club de la Comèdia, però res. Quins referents tenies tu per dir, va, vaig escriure un monòleg?
1: Bueno, el Rubianes.
0: Clar,
1: sí, sí, el Pepe Rubianes, els monòlegs de l'Andreu, quan feia La Cosa Nostra. Bueno, Capri. Capri va ser també una gran influència, perquè els meus pares eren molt fans del Capri. I teníem els discos, aquells discos petitets a casa, i també jo, com bon una mica, no? El tema aquest de Stendhal, però Stendhal de la comèdia, del riure. I jo, quan vaig escoltar allò, vaig dir, hòstia, que guapo això, de parlar i que la gent rigui. I també va ser una gran influència. I després ja vaig conèixer monòlegs americans, em vaig posar a buscar, pues, Seinfeld, monologuistes americans, i després aquí va començar la Paramount Comedy.
0: Clar, que aquí és on...
1: Que la Paramount Comedy va ser un abans i un després, perquè, de fet, eren ells els que organitzaven els monòlegs a la Cova del Drac, que era on ens reuníem, aquesta colla de delinqüents. I vaig començar a veure, pues, a tota la gent de Laura Chanante, la gent de Nuevos Cómicos, vaig veure el Ricardo Castella, vaig veure l'Ernesto Sevilla, clar, vaig veure allò i vaig dir, uau!
0: Clar, uau. Us veu ajuntar una bona trupe allà, ara ho deies, no, Ernesto?
1: Bueno, però jo era espectador, Chanantes. Sí, però clar, jo en aquell moment no els coneixia personalment. I jo vaig veure i vaig dir, hòstia, vull estar aquí, vull estar amb ells. I vaig començar a escriure, anar allà totes les setmanes, i llavors em van comprar un monòleg, perquè al principi tu enviaves el monòleg, t'ajudaven a reescriure'l, que això era molt guai, perquè a diferència del Club de la Comèdia, Paramount Comedy es va plantejar com una escola de monologuistes. I hi havia gent que, evidentment, en sabien més que tu, com el Ricardo Castella, que era l'encarregat de corregir els textos, i t'ajudaven. Tu enviaves al monòleg i et deien, està bé, però mira, aquí este remate yo lo pondría adelante, no sé què, tal qual. I era molt xulo. I em van comprar un monòleg, que jo penso que ha sigut l'alegria més gran de la meva vida. Home, no tinc fills, però si hagués tingut un fill, seguiria sent la primera.
0: Això ja ho veurem, ja ho veurem, això.
1: No, és que va ser una alegria descomunal, perquè no m'ho esperava.
0: Però, a més, t'he llegit dir que tu al principi fent monòlegs eres molt dolent, dolentíssim.
1: Bueno, sí.
0: Però a quins nivells de dolent estem parlant?
1: No, jo què sé, a veure, dolent.
0: Això ho has dit tu, eh? No,
1: dolent jo... estàndard, diguéssim.
0: Ah, vale.
1: Qui no és dolent
0: un
1: quan
0: random.
1: Comença?
0: Sí,
1: un
0: sí.
1: Random. Però, evidentment, em fiava més del criteri de la gent que en sabia que del meu. Que em deien, no fas tanta pena com creus. O sigui, tampoc em deien, uau, ets brutal. No, però m'animaven. I això és molt important, que t'animis gent que respectes quan comences.
0: I aleshores, a poc et vas assentant a la Paramount Comedy... cap més dels monòlegs, també comences a presentar La Noche Sin Tregua. Entenc que te'n vas a viure a Madrid en aquella època.
1: Exactament. O sigui, jo vaig començar fent els monòlegs, però encara feia el trànsit, evidentment, era la meva feina. I aleshores surt l'oportunitat de fer un late night. Clar, tu imagina't, no?, per una persona que estava pues que flipava amb els late nights. Jo veia pues Conan O'Brien, jo veia Jay Leno, jo veia Buenafuente com una religió. I et diuen, pues mira, hem pensat en fer un late night i que el presentis tu. Què et sembla la idea?
0: I
1: vaig dir, bueno, vaig dir on he de llepar? I cap allà que me'n vaig anar, evidentment, amb una maleta carregada de somnis.
0: Doncs va, anem cap a Madrid amb Pacto entre Caballeros del maestro Joaquín Sabina.

0: Pacto entre caballeros de Joaquín Sabina sonant al llapis de memòria de l'humorista i comunicador Dani Mateo, que aquest tema es va publicar l'any 1987. I Dani, comptant que per tu, entre altres coses, aquesta cançó representa el descobriment de la nit, espero que no et transporti això l'any 87, perquè tu tenies 8 anyets.
1: No. En principi era una mica jove.
0: O sigui, anem més
1: era
0: endavant,
1: mica,
0: eh?
1: Era una mica jove per celebrar res con Jarabe de Litrona. Però, per cert, quina versió més xula.
0: Hem agafat la versió en directe.
1: Ah, vale, sí. Perquè clar, canvia algunes coses.
0: Clar, perquè això és del disc Hotel Dulce Hotel i està una mica descafeinada la versió gravada, com si diguéssim. Si salveu, aquí se'l veu més canyero, més macarrilla encara.
1: Sí, aquí se'l veu, autèntic. Venia directament, de la barra americana.
0: Exacte.
1: Bueno, és que Sabina també va ser, però jo no el vaig descobrir quan vaig arribar a Madrid, però ell és veritat que ell m'havia fet una mica... El Madrid que jo tenia al cap era el Madrid de Sabina. Perquè jo el Sabina el vaig descobrir a l'institut. I jo quan vaig sentir el Sabina, doncs tu imagina't, parlava d'un món que no... dius, però què és aquest home? Què diu? De què parla? No? I a més ho explica alegrement. La sinceritat de Sabina, no? La honestitat de Sabina amb el que és l'error humà, amb el que és... No, això és el que em va captivar, del Sabina, la honestitat. O sigui, ell és un desastre absolut, no?, com a persona.
0: Sí, però no ho amaga.
1: I no ho amaga, i t'ho explica. I a més t'ho explica amb una poesia i t'ho sap explicar d'una manera que fa que t'enamoris de l'ésser humà i dels seus defectes, també. I, clar, tu quan tens això, 16, 17 anys, necessites algú que t'expliqui el que hi ha allà fora.
0: Bueno, són aquestes cançons que fa ell, que fan olor a tabac, la cançó
1: sí.
0: En si ja fa olor a tabac.
1: Però tot.
0: Tu quan arribes a Madrid et trobes a aquest Madrid que t'havia pintat el Sabina?
1: Tal qual. Sí, jo quan arribo a Madrid dic, hòstia, és que és un cronista espectacular... del que és Madrid, sobretot quan s'apaguen les llums. Brutal. Era aquest Madrid, home, era una mica... Era aquest Madrid descafeinat, ¿vale? Perquè eren els 2000, evidentment. No era el Madrid, mira, JC, el tècnic d'aquí, sí. De Madrid, em posa cares, perquè clar... No era aquest Madrid. No era el Madrid que porto aquí la samarreta, que porto una samarreta que m'ha regalat el tècnic de so del Zapeando, que és un nano que té, pues no sé, 17 anys o 18, bueno, 18, si no seria il·legal, no? Però és molt jove, però és d'Usera, saps? I té un tatuatge aquí al braç d'una cançó de Rosendo.
0: Vale.
1: I m'ha regalat una samarreta de los Kinkies de los 80. I tinc aquí, pues imagina't, el Jaro, el Pirri, l'Antonio Florence...
0: Vale. Tens gent amb una cullera.
1: El Torete, clar... I aquest Madrid no el vaig conèixer. Però el Madrid dels 2000 té l'esperit de Madrid. I l'esperit de Madrid és molt curiós perquè aquí la gent viu fora, viu al carrer. I saps què passa? Que és una manera de sentir-se en família, perquè això també sona tòpic, però és veritat. A Madrid hi ha més gent de fora que de Madrid. I evidentment estàs sol a Madrid, molt jove i no saps què fer, i evidentment la família és la que trobes pels bars, la que trobes a les discoteques, a les terrasses, al carrer.
0: Que en el teu cas són aquests, no? Ernesto Sevilla, el Ricardo Castella...
1: Bueno, sí, i companys de feina. I jo sempre ho dic, a mi al principi em miraven molt raro, molt raro. I jo ho notava. I jo pensava, és perquè sóc català.
0: I era per això o era per una altra cosa?
1: Que cabrons, és perquè sóc català. I no era per això, era per... Bueno, una mica també. Però un dia li vaig preguntar al Miguel, que era un nano andalús, i li dic, Miguel, tio, ¿por qué me mira la gente tan raro? No me hablan. I em diu, hòstia, normal, si es que te vas siempre. I li dic, ¿pero cómo que me voy siempre? I em diu, sí, que cuando acaba de trabajar te vas a casa. Digo, bueno, sí, claro, cuando acabo de trabajar me voy a casa. Digo, hombre, pero es que no te quedas ni a tomar una.
0: Claro.
1: Y vaig dir, ah, vale, el tema és que t'has de quedar. evidentment. I en el moment que vaig baixar a la cerveseria que hi havia a sota de la Paramount, van dir, ahora sí, bienvenido. I clar, bueno, i a més, me'n vaig prendre, diguéssim, més d'una, i allà ja em van estimar més.
0: Que, Dani, no sé com funcionava en realitat tot això de la Paramount, però almenys sí. Des de fora jo semblava un campament on us ho passàveu pipa.
1: Sí, tio, sí. Era un pis d'estudiants. Era una meravella, va uns anys increïbles, increïbles. Ara els miro i hòstia, quina sort. Era tan xulo, tan xulo. És que, clar, teníem tantes ganes, tanta il·lusió, i ens ho posaven tan fàcil que va ser un petit miracle. Perquè tu habitualment arribes amb 20 anys als puestos i et diuen, i tu arribes allà i dius, ah, què puc fer, què puc fer? I et diuen, què pots fer? Cafè. Vés a fer cafè. Per la gent que està aquí, la gent que treballa. I tu ja, aquí, bueno, vés a fer fotocòpies. En canvi, allà no. Allà, la gent gran, diguéssim, grans, que tenien 40 anys, saps, els que portaven la Paramount, et deien, no, nosaltres estem aquí mirant. Tot això que vols fer, fes-ho. Endavant. Més. Què necessites? I és com, uau, en sèrio? I jo em passava allà 12 hores. Però 12 hores. Jo
0: I encantat entrava, de la bueno, vida, entenc.
1: Encantat de la vida. No arribava mai pel matí. No arribàvem pel matí, pel que sigui, per assuntos propios. Però, clar, també formava part de la formació. És a dir, tu havies d'anar a veure a la gent que feia monòlegs per aprendre, i no els fan pel matí, m'entens? Que evidentment tot forma part, és a dir, és com forma part de la feina. És com dir-li, jo què sé, a Keith Richards, oye Keith, que t'acuestas muy tarde, ¿no? Bueno, claro, es que tengo que ir a ver conciertos, tengo que estar allí tocando con la gente.
0: Forma part. El treball de camp.
1: Treball de camp. Treball de camp, que bé, exactament. Treball de camp. De camp i qui pugui. I arribàvem tard pel matí. I per tard, escolta'm, tard eren les 11. Por ahí, tampoc era tan tard. I jo me'n recordo que amb l'Ernesto Sevilla fèiem una cosa que era, hòstia, era criminal. Era criminal i ridícula perquè tothom ho sabia. Però nosaltres, per dissimular i fer com que ja estàvem allà des de primera hora, entràvem molt ràpid per darrere i entràvem a un estudi de muntatge, i ens amagàvem allà una estona.
0: Com si portéssiu allà tot el matí, no?
1: Sí, i al cap d'una estona sortíem, tot el matí aquí fent coses i tal. I era molt graciós perquè jo, a lo millor, pues, arribaves a les, això, 11 o quarts de 12, no? I anaves ràpid a l'estudi, entraves i ja estava l'Ernesto Sevilla dins, allà dret. Ai, hola. Hòsties. Però després, clar, tio, però després era una entrega total. Vull dir que quan marxava la gent, tu et quedaves. Jo me'n recordo de moltes nits i matinades preparant les entrevistes de Noche sin Tregua amb una amanida César del Vips que hi havia al davant, sopant allà davant de l'ordinador. I me'n recordo del Joaquín Reyes exactament igual, i de l'Ernesto Sevilla exactament igual, i de tots.
0: Esteu bona trupe que estàveu allà. I avui dia, com et portes amb la nit?
1: No, a veure, tio, que tenia 20 anys, què vols? També hi ha molta
0: gent que aguanta,
1: Molta llegenda, és a dir, el que passa és que jo vaig aprendre del... Ja t'ho he dit fa un moment, jo vaig aprendre del Joaquín Sabina que la gent no se la pot enganyar. El soci no se'l pot enganyar, com deia el Núñez, saps? Llavors, és millor no enganyar. I tu dir, confieso que he bebido, saps? Pues sí, clar, pues he sortit de nit. Però estic... Vull dir, jo he vist coses, jo m'he quedat a, no sé, a primer o a segon de nit. Hi ha gent que és universitària i titulada, i doctorats.
0: Ernesto Sevilla, em sembla, no?
1: Hòstia, l'Ernesto és una màquina.
0: És honoris causa.
1: Honoris causa, però escolta'm, ningú, no, cap de nosaltres hem arribat a nivell de Sabina, per exemple, Vull dir, com se sortia als 80 o als 90, o sigui, la ruta del bacalao. Ni comparació amb lo nostre.
0: No, jo t'ho dic més que res perquè diria que tens un bar a Malassanya compartit, no?
1: Tenia.
0: Ja no
1: tenia.
0: El tens,
1: No el tinc.
0: Mira, llavors t'anava a dir que feia uns còctels molt bons, a posar a Google.
1: Sí, boníssims. I també fèiem entrepans de mandonguilles, que és una cosa espectacular. I el vaig muntar, de fet, amb la Lorena Castell, que era companya meva de, del Ju, i de les nits. I la Lorena sortia amb un noi que es deia Edu, Edu por las noches, ja el nom t'ho està dient tot, també.
0: Home, t'ho està dient absolutament tot.
1: Mira, els quatre socis érem, atenció, la patrulla de la muerte, Edu por las noches, Lorena, jo i l'altre soci es deia El Bocas. Mai vaig saber com es deia, en realitat. Era El Bocas.
0: És una pel·li de cine quinqui, això.
1: És una pel·li de l'Eloi de la Iglesia, tal qual. I vam muntar el bar, i és increïble perquè el bar va anar increïblement bé, estava patadíssim sempre, i no vaig veure un duro, mai, ni em penso que ells. No van perdre diners, però tampoc els van guanyar. I vam estar allà dos anys, doncs vam tenir una ONG pels borratxos de la zona, del barri.
0: Una fundació, perquè, clar, va fer una fundació de còctels.
1: Fundació Hígado Perjudicado, Sin Fronteras. I llavors, Borratxos Sin Fronteras. I clar, venien els amics i era com, hombre, no nos cobrarás. I clar, tu deies, pues sí, no te voy a cobrar. Venga, que tú ya ganas mucho dinero en la tele. Bueno, vale, pues venga. Pues ya, y así era, tío. Clar. I eren, era, pues clar.
0: Normal, o sigui, que xapéssiu, no, al final, perquè...
1: Normal que xapéssim. Però no vaig xapar, eh? Va ser un problema... va ser un problema, perquè va ser allò de la merda de l'esquetx de la bandera dels collons.
0: Sí.
1: Sí, tio. Va ser la merda de l'esqueig de la bandera dels collons, perquè van començar a amenaçar a la gent del bar, amenaçaven amb cremar-lo, venien per les tardes i els cambrers havien de tancar, perquè sí, gent xunga. I llavors jo mateix li vaig dir a la Lorena, queda't al tu, tio. Sí, queda't al tu, tia, i jo marxo, perquè no... No, és que no m'agrada això. I em van dir, no, però tal, i vaig dir, no, sí, no, però tal, no. I es van portar molt bé, perquè em van tornar els diners que jo havia posat en el bar, i ja està, i se'l van quedar ells, i va ser una mica una merda.
0: És una puta borrada.
1: Vull dir, una puta borrada, però és que
0: allò... Lo del gag de la bandera és allò que, bueno, vas acabar davant dels tribunals, que es va arxivar, òbviament, però...
1: Sí, no tan òbviament, eh?
0: Home...
1: No tan òbviament, eh? Jo quan vaig arribar allà i vaig veure el panorama vaig dir, epa, al tanto. Però no. Al final el jutge sí que va dir, és que no, aquí no hi ha...
0: És que és un gag d'un programa de televisió.
1: Jo recordo un article que criticant-ho deia, Dani Mateo se acoge a Sagrado con el gag de la bandera. I se acoge a Sagrado vol dir que... Jo dient, és que és comèdia, no? Era com dir, me acojo a Sagrado. Saps quan entraves a una catedral i no et podien detenir? No?
0: Salvens? Sí, és el que quan jugues a la Peste Alta i això, no? Quan tu et puges a sobre un banc, fas un Salvens.
1: Sí, casa. Sí. Això és casa.
0: Són pues, generacions diferents, Dani.
1: Generacions diferents, sí. Salvens, eh?
0: Salvens. Sí. I ara ja no sé com ara... hi diuen els xavals, però Salvens.
1: Bueno, ho fèieu al llatí? Quin nivell. Bueno... Pues el tema era aquest, i ho deien com una crítica, i jo vaig dir, exactament, això és, me acojo a Sagrado, exactament, perquè a mi em va defensar una advocada que era una autèntica crac, però una crac, professora de la Universitat Complutense, de tal, experta en llibertat d'expressió i creació. I ella em deia, és que això va més enllà de la llibertat d'expressió, perquè no ets tu donant la teva opinió. No, tu estàs fent creació i la creació ha de ser encara més lliure. És a dir, si tu vols pujar a un escenari i jo què sé, saps? I fer com que t'estàs menjant un fetus bueno, imagina tu els exemples, vale? Que no em vull fotre en un altre
0: sí.
1: problema. Però és igual el que tu hagis de fer. Si tu vols interpretar un boig, tu has de poder fer-ho. Perquè,
0: ja,
1: perquè després, evidentment, i l'objectiu de qualsevol manifestació artística i cultural, em penso jo, és fer pensar la gent, replantejar-se els seus principis, les seves veritats i qüestionar-se coses. I per tant, si no féssim aquestes coses, no tindria sentit. Jo penso, eh?
0: Bé, jo crec que aquest fet va deixar cicatrius en tu, però també en tota la comèdia d'aquest país, de cuidadito amb què et fiques, perquè ho pots passar molt malament. Vull dir,
1: home,
0: vas
1: mira,
0: pillar
1: van
0: tu
1: fer...
0: per tots una mica.
1: Sí. No, ja et dic, no m'agrada especialment parlar del tema perquè em porta records.
0: No ho sabia, lo del bar. Pensava que estava obert, perdona.
1: Sí. No pateixis. No. Jo ja t'ho dic. El soci no se'l pot enganyar. Jo, tu preguntes, jo responc. Però em produeix un malestar físic. Físic, de tan malament com ho vaig passar, eh? Sí, va ser molt bèstia, molt bèstia. I, de fet, va ser tan bèstia, imagina't, que... Tu saps que aquell any, i jo penso que precisament pel tema del gag de la bandera, aquell any Campofrío va fer... Saps que fa aquell anunci de no nos peguemos, no? Sempre fa aquest anunci de, por favor, no nos peguemos.
0: Compren las lonchas a un euro y no nos
1: Compren lonchas, no nos peguemos. Compra chorizo. Bueno, i... doncs aquell any hi havia... Era un acudit sobre... O sigui, perdona, era un anunci sobre un acudit que no es podia fer. Ja estava com... El tenien allà com en una mena de vitrina, vigilat i no sé què, no? Que, doncs jo he participat en anuncis de Campofrío i per aquell anunci no em van trucar.
0: Clar.
1: No em van trucar perquè van dir tindrem problemes. M'entens? Jo penso que ells mateixos, i també ho entenc, ho entenc com a marca, van dir, no, si portem aquest tio... ens poden fer un boicot, podem tenir problemes, tal, i vull dir, van parlar del tema, però no es van atrevir a trucar-me a mi.
0: A fer-ho
1: per fer-ho.
0: En fi, Dani.
1: Fixa't, així de delicat era el tema. I precisament, i això, amb això ja termino, si és així de delicat parlar d'aquest assumpte, em penso que és precisament quan més n'hem de parlar. És a dir, si hi ha aquest problema, perquè a mi el que em fa sentir orgullós de viure aquí és que es pugui fer una cosa com aquesta. Que es pugui fer, perquè a molts llocs no es pot fer. A molts llocs, si tu toques un tema d'aquest... temes sagrats, símbols i no sé què, et poden pelar directament.
0: Que es pot fer, sí. Ara és que tinguis persones, les ganes de voler fer-ho, també t'ho dic.
1: Evidentment, no? I que dues persones... que viuen o que comparteixen un territori puguin dir, per mi això és sagrat, i l'altre dir, doncs per mi no ho és. I ja està, i parlem-ho, perquè hem de conviure, no? Jo què sé, tio.
0: Sí, anem a la música, al final.
1: Anem a la música! Que... Posa'm música!
0: Home,
1: a mi m'havies dit que venia a parlar de música.
0: Però aquí tenim bona conversa. Està sonant de fons, no sé si l'has reconegut, el tema Mi amb Bobby McGee, de Janis Joplin, que és un tema pòstum que es va publicar l'any 71, mesos després que la Janis morís de sobredosi. Què hi fa el teu llapis de memòria, la Janis?
1: Que fort, eh? La Janis. Canta millor la Janis morta
0: amiga, ja.
1: que molta gent viva. És espectacular, tio. No sé, aquesta tia és espectacular, no? Quin regal del cel, no? Aquesta gent que marxa aviat, perquè jo penso que no és d'aquí. Aquesta tia no era d'aquí. Com es transforma, no? És que quan veus els directes d'ella... Són tan brutals. O sigui, veus que està com... És com una mèdium, no és ella. O sigui, està parlant la música a través d'ella. I, és... No sé, mira, m'emociono, eh? Se'm posen els pèls, la gallina de piel.
0: Doncs fem una cosa, Dani.
1: Escoltant aquesta tia.
0: Escoltem a la Janis, va.

0: Dani, mira que aquesta cançó de la Janis arriba a fer quilòmetres pels Estats Units, però no hi ha rastre de l'únic estat que apareixeria si fes una cançó de teva vida, que seria Wyoming. Perquè aquest any compleixes 15 anys a l'Intermedio. Moltes felicitats. És una barbaritat, això, en televisió.
1: És una barbaritat, no? És una barbaritat. Sí, els meus programes tinc la impressió de que duren un mes o dècades.
0: El Periodista Futbol Club, no?
1: Que Periodista Futbol Club. Va durar... No va arribar al mes. No en tinc tants, però sí, Periodista Futbol
0: Club. Zapeando porta 7 anys...
1: Sí, veus? No, no, Zapeando porta 12. No. Jo en porto 7.
0: Tu 7. Ah, jo parlo de tu, a mi, Zapeando.
1: Sí, sí, sí.
0: L'important
1: sí,
0: ets tu, aquí, avui.
1: En aquest programa. Exactament, aquí l'importa.
0: I a l'Intermedio, tu, des del 2011, doncs des del 2011, no sé si van començar abans o no, però l'important és que tu portes 15
1: anys.
0: I
1: Juno Te Pierdas Nada, a la ràdio també van ser, no me'n recordo, però també van ser 5 o 6. I Noche Sin Tregua també. I després, bueno, l'Intermedio International Edition, que no va haver temps, no vam tenir temps ni d'acabar de dir-ho. Va ser més llarg el nom que el que va durar el programa. Sí, sí, però molta sort. He tingut molta sort de treballar amb gent molt bona. La meva autèntica universitat ha sigut a la meva trajectòria professional. Els meus mestres han sigut els meus companys.
0: Que bonic, que això queda molt bé, eh? Això ho vas dir als Premis Zapping, quan vas rebre el millor presentador?
1: No.
0: Doncs mira que queda de premi, eh?
1: Queda guapo, no? Sí, m'ha sortit així. I jo trobo que... Bueno, i a tu també t'haurà passat, i jo penso que és molt comú a la nostra professió aquesta de comunicador, on comença realment a aprendre, és treballant. I jo vaig començar abans... de començar la universitat, abans de començar a fer periodisme, jo ja feia un programa a la tele local de Granollers amb el germà de la meva noia, el Ramon Marc, i vam començar a fer l'imbècil allà abans. I jo sempre, durant tota la carrera, vaig estar treballant a ràdios gratis i a teatres i allà on em deixessin, no? I és el consell que li dono a tothom que es vulgui dedicar a això, que estudiar està bé i fer màsters està bé i tot el que vulgui fer està bé, però que ho compagini amb feina, treball de camp.
0: Una pràctica.
1: Treball de camp, micro, molt de micro, escriure, que et llegeixin, fotre't hòsties, dir, hòstia, quina pena he fet avui... tot això és importantíssim i clau. A mi mai m'han preguntat quina nota vaig treure a Estructures de la Comunicació de Masses 2. Vull dir, jo de vegades, i això ho hem parlat amb el Quique Peinado, que és un somni o un malson recurrent a la nostra generació. Li passa a molta gent, bueno, a la nostra generació o a totes, perquè jo molts cops somio que no tinc el títol, que al final no vaig treure'm la carrera de periodisme i que he de tornar per acabar de treure-me-la. I fixa't si m'ho vaig passar bé, que és un malson. No, és broma. Però que és, i em aixeco amb una angoixa i dic, ai, sí, no, que al final sí que la tinc. I això em diu el Quique. Pues a mi em passa exactament igual. Hi ha una pila de gent amb qui he parlat li passa igual. Però la gent, a mi mai m'han preguntat si tinc el títol. I he treballat molt.
0: Doncs...
1: I mai m'han dit, a veure, ensenya-me'l. No.
0: Aquí teniu el consell que us dona el Dani Mateo. És un consell de persona que ja té una edat, però bé, això és un altre tema. És un senyor que porta 15 anys.
1: És un altre tema i potser s'acaba aquí l'entrevista.
0: No, 10 minutets també... ben bons. Que ara dèiem, 15 anys Intermedio, em consta que significa que portes 15 anys discutint amb el Wyoming sobre Barça, Madrid, no? Cadascú defensa...
1: Bueno, i sobre política.
0: Sobretot.
1: Perquè, clar, nosaltres, al final, el que estem fent és transmetre... no posem ni una coma, a l'Intermedio. L'Intermedio té una línia editorial, l'Intermedio té uns guionistes molt bons i nosaltres som els encarregats de transmetre l'opinió de l'Intermedio sobre la realitat. I punt. Però, evidentment, nosaltres tenim la nostra opinió, que de vegades coincideix al 100%, de vegades al 80% i de vegades al 20%. I discutim molt, i parlem molt, i em penso que això és molt bo i molt saludable. I amb el Wyoming jo discuteixo moltíssim de política. Molt.
0: I bé, no? És una discussió sana?
1: Que no, sempre... No, no, no, al final has d'acabar donant-li la raó.
0: Ah, val.
1: Perquè és una persona... Que és una persona molt agressiva. No, no, no, no. Però, no, és un tio que clar, que té molt, és molt intel·ligent i té uns arguments brutals. I, però tot i així, jo, al principi no, però ara em defenso. I li dic, no, esto no es así, Chechu. Esto no es así, esto ha cambiado y la vida ha cambiado. Y claro, a mí me fa molta gracia porque allá puc ser tú, ¿no? A mí. Y le puc dir, tú lo que pasa es que eres muy mayor. Y allá, claro, yo soy el becari. I això està molt bé, ser un becari amb 46 anys.
0: Dir-li Chechu al Wyoming, que està molt bé.
1: Dir-li Chechu.
0: Chechu, no, com el d'Amèrico de Família, clar que sí.
1: Sí, Chechu, pero Chechu, hay toros. Però clar, el Wyoming t'ho demana. Em diu, no, no, a mi Chechu, eh? Però si ell és molt de barri. Si ell és de la Prospe i li surt al barri, però molt. Tu has vist com es vesteix quan no està fent el programa?
0: No, la veritat és que no he vist el Chechu.
1: Tu has vist les pintes que porta? Bueno, ell és un cantant de rock frustrat, en realitat. Ell no volia ser presentador ni polles. Ell volia estar amb la guitarra. Mira, molts cops m'ho ha dit que ell estava ell va començar... Bueno, tu imagina't el disgust que li va donar el seu pare quan va estudiar medicina i li diu al pare... El pare era de missa diària, m'entens? I el pare era de megadretes, de l'Opus i tot, eh? I el tio... va estudiar medicina, li diu al pare, mira, como eres así, como eres un gualtrapa, vete un tiempo a Ámsterdam, anda, vete a Ámsterdam. A Ámsterdam, als 70.
0: No hace falta, dices nada más.
1: Molt bona idea, no?, del pare. Li diu, venga, vete, bueno, em penso que li va dir, vete así, tómate un año sabático, o uns mesos i tal, i després ja tornes i ja comences a exercir de metge. Sí, y em diu, y digo él, pues me voy a ir a Ámsterdam, supongo que hay allí muy buenos médicos.
0: Hay muy buena homeopatía en Ámsterdam.
1: Sí, sí, sí, exactamente. Tienen ahí un herbolario. Bueno, total, que arriba y digo, hostia, cuando yo vaig baixar, era Dani, era como ir a Marte. Como ir a Marte, era cambiada. Tú imagina't venir de l'Espanya franquista y arribar a l'Ámsterdam del 70. Ah, y digo, yo me bajo del tren y veo a todo el mundo en un parque en pelotas, fumando petas y duchándose allá y enrollándose y va a decir, pero oh, ¿qué es eso? ¿Saps? Y ya va, bueno, es queda allá y le torna convertit en el Frank Zappa, ¿saps? Amb els cabells fins a la cintura, un bigoti, i li diu, mira, papa, que no voy a ser médico, que voy a ser rockero.
0: Que me llamo Chechu.
1: Si aquell home no es va morir allà mateix, és que era immortal. I llavors va muntar el seu grup i tal. Bueno, tot això, perdona, que m'enrotllo, és perquè ell estava amb un altre que era exactament igual que ell, però més callat, que era el reverendo. Llavors eren Wyoming i el reverendo. I estaven aquí a un bar que es diu l'Aurora. I estaven allà fent una meravella. Per cert, si podeu buscar un disc que té la portada groga i que es diu Wyoming i el Reverendo, que és una gravació en directe des de l'Aurora. Estan en estat de gràcia. Busqueu allò perquè és molt divertit. Però molt divertit. Molt, molt, molt. I era brutal. I ella em diu sempre... Y yo seguiría allí. ¿Pero cómo que seguirías allí? Ya digo, sí, sí, yo seguiría allí feliz. O sea, a mí me tuvieron que arrancar de allí. Porque me decían, no, tío, tú tienes que hacer tele. Que le decían, que la está haciendo Ramoncín. Como argumento. Hombre, si la hace Ramoncín, tendrás que hacerla tú. Que nunca he entendido ese argumento, la verdad. Pues bueno, tots, venga, ya haz tele, que tú eres muy bueno, ya haz tele. Y al final el van arrossegar a la tele. Però
0: ell, raó tenien, eh?
1: Tenien tota la raó, però ell, el que volia ser, era músic. I
0: doncs,
1: rockero.
0: Al llapis de memòria del Dani Mateo no hi hem trobat el Wyoming amb el reverendo, però en canvi sí que hem trobat a Glenn Medeiros amb el Nothing Gonna Change My Love For You.

0: llapis de memòria del comunicador i humorista Dani Mateo, també hi hem trobat el Nothing Gonna Change My Love For You del cantautor nord-americà Glenn Medeiros, que bé, això de cantautor ho hauríem de posar entre
1: cantautor,
0: cometes.
1: Cantautor, eh?
0: Ho hauríem de posar entre cometes perquè és el que diu a la seva, al seu perfil, perquè aquesta cançó no la va compondre ell, sinó que la va compondre un altre senyor i de fet la va cantar abans una altra música, es deia George Benson, però també és veritat, Dani, que això no és res comparat amb l'ofici actual del bo d'Anglès Medeiros, que no sé si el coneixes.
1: No.
0: Aquest senyor ha penjat la guitarra i ara és el director d'una escola catòlica només per nois de Honolulu.
1: Què? Sembla... Hòstia, quina marcianada més guapa!
0: Aquest és Glenn Medeiros, ara.
1: Glenn Medeiros, de cantautor a
0: trampista, no? Seria directament.
1: Professor trampista. Tramperos de Connecticut.
0: Per què reies tant mentre sonava a Glenn
1: Medeiros? Hòstia, perquè fa riure, no? I és que estava recordant el videoclip. Estava recordant el videoclip allà per una platja. Sembla un videoclip de karaoke d'aquests. Perquè jo te l'he posat perquè era la banda sonora dels primers amors. Dels amors escolars. Ai, m'he enamorat de la Laura. Avui venia tan guapa. I te posaves allà amb els Walkmans. Bueno, no sé si hi havia Walkmans.
0: Penso era que allà, mitjans dels 80, mica... això m'ho diràs tu, jo encara.
1: Sí, exacte, amb els Walkmans. I allà, ai, escrivies, Laura, t'estimo, Laura, yo te adoro, como la salsa del pomodoro.
0: Digues.
1: És que no, és que m'estan venint records. Puja el Glemedeir.
0: Puja'l una mica. Canta, tu endavant,
1: Ja està. Cantautor de lletres d'altres, eh? Això m'ha agradat molt, eh? Jo soy cantautor, però me lo escriben otros.
0: Però ponme tu la letra, por favor.
1: Que guapo. Pues, sí, els primers amors, no? Que guapos. També són molt intensos, eh? Sí, l'amor d'un nen de 6 anys... No s'ha de prendre a riure, eh?
0: Es passa malament, sí,
1: Es passa molt malament, eh? I jo... recordo... O sigui, i suposo que li passa a molta gent. O sigui, t'enamoren amb una intensitat... Clar, suposo que com tens les peces acabades de fer, amb 6 anys, tot és més intens. I l'amor i el desamor també. També.
0: Bé, i aquells petons, no?, o amb el teu propi braç, o amb el teu coixí per practicar.
1: Però, home, petons, no sé... Bueno, no sé la... Cuidao, no sé a quina escola anaves tu, eh?
0: Home, un moment, tu anaves a l'escola de l'Albert Rivera, no?, si no m'equivoco.
1: Sí,
0: ara que em treus el tema.
1: Correcte.
0: Que sou de la Albert mateixa Rivera. Quinta?
1: Sí, exactament, de la mateixa quinta. Tenim la mateixa edat.
0: Si anàveu a la mateixa classe.
1: No, perquè ell era del B.
0: I tu de l'A.
1: I jo de l'A. Que érem els bons.
0: Ah, jugava a futbol un contra l'altre, no?
1: No jugàvem a futbol, perquè a més l'Albert Rivera, el mamón, és que era el típic capità de l'equip de futbol americà de gris, saps?
0: Val.
1: Pues, de gris seria, ell seria el Lorenzo Lamas. Vull dir, era perfecte, l'Escarós. Treia unes notes excel·lents, era molt guapo... Era que jugava a waterpolo.
0: Vale,
1: a waterpolo i estava bueno, superfort i vull dir, li hagués demanat de sortir jo a ell. Però jo el vaig conèixer a l'institut, eh? A l'escola no vam arribar a coincidir.
0: Que, Dani, una cosa, no sé si vius a prop dels estudis de la cadena SER a Madrid, però hauries de venir un altre dia perquè això no es fa. Jo vaig estar ahir fins a la nit fent un guió català.
1: Ostres!
0: Ens l'hem ventilat, han sonat 4 cançons.
1: Ai, hòstia.
0: Un altre dilluns, quan sigui el Sant de l'Amparo, o quan sigui, torna, sisplau, que jo vull acabar el meu guió. Tinc moltes preguntes de la teva infància. Sé que tenies una àvia o tens una àvia a qui no pots fer riure mai. Tinc molta informació per aquí de la que hem de parlar. Compromete't ara en antena que tornaràs a venir un dilluns o un dijous.
1: Vinga, vale, sí, tornaré.
0: D'aquesta temporada,
1: Tornaré, ciutadans de Catalunya, tornaré. Però us estimo tant, que ho sàpigues, Jordi, que he dormit... No, jo visc molt lluny de Madrid, jo visc a la muntanya.
0: Ah, mira'l.
1: I a la muntanya, com la Heidi. A mi em desperten els ocellets. I sóc molt feliç a la muntanya. Però avui m'he agafat un hotel aquí... al costat de la SER per poder arribar a l'hora.
0: Uau.
1: Per vosaltres, pel llapis de memòria.
0: Passa'ns la factura.
1: Per Catalunya i pel Glenn Medeiros. Vinga, que soni.
0: Doncs va, per tancar molt ràpid, has de triar entre dues de les teves cançons que ara et proposo i tu em dius en quina tanquem el teu llapis de memòria. Ho podem acabar amb Song Chu, de Blur, o podem acabar-ho amb Have You Ever Seen the Rain, dels Creedence Clearwater.
1: Ai, ai, el papa o la mama. Ostres, què fem, JC, què fem? Blur o la... Sí, la Creedence? Vinga, la Creedence.
0: Vinga, acabem amb Creedence, pues que ja tenim una edat, home.
1: Com el gran Lebowski, la Creedence.
0: Doncs mentre va sonant de fons, deixa'm dir-te, Dani Mateo, que ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: No, el plaer ha sigut meu.
0: No, ha sigut meu,
1: molt,
0: ha sigut nostre.
1: Molt bé.
0: Doncs t'esperem aviat, no cal que sigui la setmana que ve, deixa una mica que l'hotel també vagi altra gent, i d'aquí un mes així et volem tornar a tenir aquí. I deixa'm també agrair als companys de la Cera Madrid que han fet possible aquesta connexió, és a dir, al Pablo Palacios i al Juan Carlos Fernández. Sí. I recordeu que la companyera del programa, l'Amparo Pérez a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, l'Oriol Vila a la web i un servidor, us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i us quedeu amb aquest tamasso de Blur.
1: Espera, para,
0: digues, digues.
1: Para, Jordi, que al final, evidentment, clar, és que m'ha dit, li dic, JT, ¿cuál ponemos? I em fa, la 2. La 2, i clar, jo he pensat, la Creedence. No, Song Number 2 de... vale, no ho havia entès. De Blur, vale, doncs pues amb la de Blur.
0: També t'he de dir una cosa, el nostre tècnic ja havia posat la de Blur, el Manel Saiz.
1: Sí.
0: No sé, hi ha hagut aquí una connexió entre tècnics que tu i jo no teníem res a veure.
1: Hòstia, el Manel, em penso que el conec.
0: Home,
1: també.
0: I tant que el coneixes, d'Ona Catalana.
1: Hòstia, Manel! Però què fas, guapo? Oh. Perdona, va. Bueno, tornaré només...
0: He de tornar
1: i aniré a Barcelona per fer-li una abraçada al Manel.
0: Val, també. Mira, quan vinguis a Barcelona et passes per aquí i ara tanquem amb Song Chu i tanquem ja perquè Carles Francino està aquí escalfant a la banda i comença la ventana. Oh, un petó ben gran, Dani.
1: Una abraçada per tots. M'ho he passat molt bé. Adéu, guapos.

Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte, Clàudia Arcarons.
2: Bon dissabte, Màxim Castillo.
1: I bon pont que l'estàs fent, ja ho veig aquí, Mariona Borrull.
3: Hola, bona tarda.
1: Sempre fa boguetes, no sé.
2: Com anem?
1: Què t'ha agafat, ara?
2: M'ha agafat pontitis aguda.
1: Molt bé. No, agraït, perquè hagis triat la ràdio en comptes de...
2: S'ha de ser agraït en aquesta existència, Màxim Castillo.
1: Si no estiguessis aquí, on estaries, Mariona?
2: A la platgeta. Mm. Oi, sí, imagina't, allò de sota aquests fluorescents, un sol de veritat, no?
1: Quants dies queden perquè te'n vagis a Cans, al festival?
2: Una desena, aproximadament. Prefereixo no comptar-vos. Prefiero no saber-lo.
1: Però si estàs encantada d'anar-hi cada any.
2: Encantadíssim. Escolta'm, el dia 12 marxarem cap a Cans, mare meva.
1: Parlant de Cans, hem de felicitar aquí, Clàudia.
4: A una amiga del programa, la Marta Bassols, per favor, que es van endur el premi a millor guió amb la sèrie de Jo Siempre a Veces, i ens en alegrem molt.
1: Amb la Marta Loza, que han fet un serión que està a Movistar Plus, Jo Siempre a Veces. Quina manera de vestir tan xula, No sé si la vas veure a la catifa vermella, amb aquelles transparències...
2: És que tenim gust, tenim gust. Jo Siempre a Veces escojo bien.
1: Molt bé. He fet sortir la catifa... Perquè avui, moda i cinema, tenim la gran estrena d'aquesta setmana.
2: Et veig com Aladdin aquí, No, no està malament.
1: Avui parlarem de divas.
2: Molt bé.
1: Amb Mariona Borrull. I ara sí, mare meva, quina introducció més llarga. Se'ns ha acabat el programa. Aina Callejón i Gerard Puig, com esteu? Bon dia.
5: Bon pues dia. Molt bé.
1: Sou... Anem a posar-los una etiqueta. Joves cineastes, està bé? Us sentiu còmodos amb aquesta etiqueta?
5: Sí, identificades.
1: Ja esteu d'estudiar a l'ESCAC o encara hi aneu de tant en tant per Terrassa?
6: Sí, som lliures.
5: Ja hem acabat.
1: Una fet direcció i l'altra guió. A veure, que aixequi el dit.
5: Jo soc la guionista.
1: Hola, guionista.
6: I jo he fet direcció.
1: Però escolta'm, guionista, però també estàs dirigint.
5: Efectivament.
1: Amb el teu curt... Me, you and the cow?
5: Sí, tu, jo i la vaca.
1: Tu, jo i la vaca. O tu, jo i la vaca.
5: Sí, amb totes idiomes.
1: Estaves competint a Cans, precisament.
5: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i és una oportunitat increïble, sobretot per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
1: Bé, i en Gerard també no competirà, però estaràs com de promo, no? O sigui,
6: sí,
1: mostrant-te allà, mostrant la teva feina.
6: Sí, encara no sé ben bé què estaré fent. Ah. Ho he de descobrir, ho descobrirem quan arribi el dia, però sí, estaré ja, aleshores. Molt content.
1: Bueno, però vull dir que es passarà el teu curt, no? Que no trobis amb alguna sorpresa a última hora.
6: Passar-se no es passa.
1: Ara
6: és d'una part del festival més de mercat. Aleshores hi ha molta confusió i molta gent que aprofita aquesta confusió per fer-se una mica de bombo. Però jo, a mi, èticament, no puc fer això.
4: No t'hi trobarem, no t'hi trobarem.
2: Deixa'm que jo faci bombo, d'acord? El curt està seleccionat al Short Corner, oi que sí? Que és, diguem-ne, la selecció que Can fa dels millors curts que encara s'han d'estrenar, però que donen suport des del festival perquè trobin en les seves primeres pantalles...

0: arreu del món. És com la garantia de Can, no?, de que aquest curt val molt la pena i, per tant, estàs validat. Escolta'm.
1: I vas allà a buscar distribuïdores, no?, una mica.
2: Sí, més o menys això. No ens deixen fer servir la paraula selecció explícitament.
1: Esteu censurats.
2: Estem vetats.
3: Ella sí, sí. Un moment, quina paraula, doncs, s'ha de fer servir.
2: Clar, o sigui, sí, és veritat que hi ha hagut una selecció, una tria, una cura per part de l'ICA, que és el que ha organitzat el programa en el que va el meu curtmetratge com el Marché du Film, però no és una selecció per part d'un jurat de Cannes, del propi festival com a tal. Simplement és com una tria que fa l'ICA per enviar els curtmetratges seleccionats en aquest mercat amb algunes ajudes econòmiques. Doncs, per exemple, cobreixen el que és l'hospedatge, et cobreixen dues acreditacions per al festival, però...
3: Festes posteriors, que això també és interessant.
2: No sé, no m'ha arribat aquest correu electrònic.
0: Són menys interessants del que et penses, t'ho dic.
3: Aina, és que no sé si sou mitòmans o no, però, home, és Cans.
4: És fort, però són molt secretius, eh? O sigui, ens arriba la informació comptagotes.
3: Però amb qui t'agradaria coincidir? Mira, és que només dels espanyols ja s'ha fet història, perquè hi ha tres pel·lis.
4: És increïble. Aquest any és increïble.
3: Sorogoyen, Almodóvar, Los Javis...
4: L'Aina Clotet...
3: Bueno, una altra...
4: La Carla Simón, que és la presidenta de la Cines aquest any, del jurat.
3: Imagina't.
0: O sigui... Podem portar números absoluts. El cinema català enguany té 7 pel·lícules, que és un rècord històric des dels anys 80, que és quan comencen a haver-hi registres del número de pel·lícules presentades. No era tan bona època des de principis dels 2000. És a dir, des d'Isabel Coixet, amb la vida... No, el mapa de Secreto de Los Sonidos de Tòquio, com es digui, sí. Los Arazos Rotos... Estem parlant de rècords històrics també del cine català, que sembla que parlem només de Madrid aquí.
3: Mm-hmm. Doncs molt bé, doncs que guai, no? Ara sí, només toca guanyar. No, Aina, quina pressió.
4: Bueno, mira, jo aniré ja a passar-m'ho bé, a veure tots els curtmetratges de tot arreu, que hi ha com 15 països, si no m'equivoco, seleccionats, o sigui que, bueno, a disfrutar-ho i a veure què passa.
3: I entre aquests sí seleccionats, amb el cas de Tu, jo i la vaca, es pot dir pel·lícula seleccionada perquè competirà a la secció Le Cinef, ho dic bé?
4: Sí, sí.
3: Del Festival de Cannes. Anem a explicar una mica de què va aquesta història, perquè és una noia, la protagonista és una jove addicta al mòbil. Us sona això de l'addicció al mòbil? Aquí el seu pare, diguem, porta en un centre que com de desintoxicació,
4: sí, de rehabilitació,
3: no? Rehabilitació, sí. Però al camp, amb una granja de vaques.
4: I, bueno, llavors ella la porta allà i la teràpia, bueno, és una mica inusual, no? I és a través de la connexió amb vaques. Llavors, bueno, doncs lluny de...
3: Quin tipus de connexió?
4: Bueno, clar, al final... l'animal fa una mica com de reflexe de la persona, no? I posa... Bueno, primer que la persona s'ha de fer responsable dels animals, que això neix de la teràpia de l'equinoteràpia, que es fa amb cavalls, sí. Però bueno, jo vaig escollir la vaca perquè em semblava un animal que representava més i posava més en contrapunt, com el fet de la immediatesa del mòbil, i llavors em semblava com és un animal com lent, gros, pesat, i també hi ha això, com fer-li com de reflexe a la persona, una mica com perquè al final és com que enfatitza com les emocions, no? Pues estàs allà cuidant i si tu estàs intranquil o no fas les coses bé, doncs l'animal es posa nerviós i bueno, una mica funciona així la quinoteràpia.
3: Però d'on surt aquesta idea de guió? O sigui, és algun...
4: Bueno, això jo vaig començar...
3: Ja saps, els periodistes ja volem casos reals, no? Preguntem per si t'ha passat algú del teu entorn, li ha passat o...
4: Sí, o sigui, bueno, hi ha diversos ingredients aquí que es van juntar. Primer vaig veure una fotografia de la Paris Hilton i la Nicole Richie, que surten amb una vaca amb una boa rosa.
0: Digues-ho!
4: O sigui, vaig dir, o sigui, aquí hi ha una història increïble, necessito això. I llavors, bueno, vaig tenir un accident amb el mòbil anant amb skate, i em vaig obrir l'estrella a 3 punts, em van fer.
3: Un moment, expliquem-ho bé.
0: Story time!
3: El flow cabron. O sigui, tu anaves a sobre de l'skate fent skating.
4: Anava a tirar la basura, no? I estava jo amb les meves coses al cap, tal, dissociant-me una mica, no? I estava com al mòbil. I de sobte, clar, em vaig fotre una hòstia i, bueno, em vaig caure i, clar, anava amb la basura amb el mòbil i em vaig caure de cara.
0: Os preguntaréis com he llegado hasta aquí.
1: No, però perquè tu anaves distreta mirant el mòbil.
4: Exactament.
3: Però a sobre del patinet.
0: Icònica.
1: Sí. I aquí vas dir, espera't un moment, vaig a revisar les hores d'ús, apurant...
4: Efectivament, sí,
1: tinc un problema.
4: Sí, clar. Jo amb tota la sang vaig dir, bueno, igual alguna cosa no està anant bé, no? Llavors pues, els hi vaig demanar com els meus companys com que em passessin fotos de captura del temps d'ús, no? Llavors, bueno, vaig començar a veure que, o sigui, era una barbaritat.
3: Què van veure els teus ulls?
4: Hores i hores, o sigui, 12 hores, 8 hores, la gent, o sigui, passant-se el dia...
3: 12 hores en un dia?
4: Sí, bueno, que també hi ha gent, no?, que es posa podcast, no?, de sobte, i això també va comptant, no? Però bueno, sí, sí.
1: Bueno, i si treballes, és veritat que si... es diu molt, però si la teva eina de treball és el mòbil, clar, estàs mirant
4: vídeos,
1: clar, llegint, no sé què.
4: Tot va sumant. Però bueno, la qüestió és que ens passem una barbaritat d'hores, no? Llavors jo vaig començar com a plantejar quina relació teníem amb el mòbil, no? I si realment hi ha alguna mena de control, perquè és que no ens ho plantegem gaire, o sigui, ens despertem, ens anem a dormir amb el mòbil i aquí no hi ha ningú lo volante, o sigui...
3: Amics, com és la vostra relació amb el mòbil?
2: Jo intento limitar-me bastant, intento esborrar-me a Instagram cada X mesos.
1: Això ho fas molt, jo ho noto.
2: Sí.
1: En Gerard no hi és.
2: Sí, no, jo m'autolimito bastant amb el telèfon perquè sé que tinc molta facilitat per quedar-me enganxat. Jo quan Twitter encara era Twitter em podia passar 25 hores al dia.
3: I mira que no hi havia vídeos, no hi havia en teoria vídeos, no? Que és el que més enganxa.
2: No, sí que hi havia algun clip, però...
3: Però vaja, que no és TikTok, per entendre's.
2: Clar, no és TikTok. TikTok no l'he tingut mai, per exemple. Mm-hmm. Perquè sé que si hi entro, no m'entrés.
4: Sí, TikTok també el tinc cancel·lat, o sigui, no...
0: Però escolteu, la intenció és el que compta aquí, eh?
3: Què vull dir?
0: Sí, que t'hi pots passar 12 hores, però si la teva actitud és de minimitzar i de reduir, jo crec que aquesta és l'actitud que portaràs cap a la teva vida en general, que és d'atenció, és de cura cap a les estones que passes fora del mòbil, lluny del mòbil. Per tant, aquí sí que crec que la intenció és el que compta.
4: Sí, a mi també m'interessava, no només o sigui, com l'ús que hi fem, sinó o sigui, que al final les addiccions, com ho he tractat una mica en aquesta història, és que fan com d'escut per aquelles ferides potser més profundes, no?, que no ens atrevim a entrar. I llavors, bueno, quan hi ha com hàbits que estan desmesurats o que, bueno, que acaben sent tòxics per nosaltres mateixos, jo crec que mirar què està passant allà i veure què hi ha realment a darrere, perquè sempre hi ha un motiu, hi ha un origen de per què fem les coses, una mica doncs, això és el que tractava amb la història.
3: Necessitem tantes vaques en les nostres vides, no?
1: La Simona, hem de conèixer tots la Simona, que com la vau trobar?
4: Total.
1: O sigui, el moment de contactar amb granges?
2: Sí.
1: O com va
4: increïble.
1: Ser?
4: Increïble, això amb el
3: productor.
4: No sé,
3: tens família pagès, tu?
4: No, no, no, no.
3: Res, xurbanita.
4: No. Sí, i jo me'n recordo també de petita com una excursió que vaig fer, que vaig tenir un moment que, o sigui, no sé què va passar, però em vaig quedar jo sola amb una vaca com munyint-la i no sé, jo crec que això en algun moment...
1: Et va calar.
0: Realisme màgic, amiga.
4: Total. Amb el David López vam enviar a totes les granges de Catalunya i però és que la família Pifarré, o sigui, és que va ser increïble. O sigui,
3: són
4: del Carràs, de Lleida.
3: Ahà.
4: Sí. Ell em va escriure un mail, o sigui que és increïble, que em va dir, tenim la vaca que busques. Es diu Boira.
1: Ai,
4: o sigui, com càsting de vaca. O sigui, wow. Increïble. Sí,
1: ell
4: sí.
1: Sabia que...
4: Ell ho sabia. Ell l'havia triat.
3: I aquí havies de donar més indicacions a la protagonista, a la Paula del Río o a Boira?
4: Jo crec que la Boira. No, va ser tot un repte el tema de les vaques. O sigui,
1: clar, és que com rodeu? Perquè ja heu de generar aquests moments de que la vaca estigui quieta, que ara la vaca es mogui.
4: Clar,
1: no sé què, vull
4: que surti
1: és...
4: quan ens interessa. Sí, o sigui, bueno, hi havia tot de tècniques. La Núria, que era la neboda del Joan, i la filla del Carles, feia un soroll ella i les atreia. O sigui, era superflautista de Melin.
3: Una xiulada. Diguem.
4: Sí, feia com un soroll. Ara no el replicaré, no? Però...
3: Sí, que el pots aplicar. Estem a la ràdio, vivim dels sons.
4: No. Jo per aquí no passo, jo.
1: Em podeu fer moltes coses, perquè el xiulet de la vaca no m'hi trobes.
4: No hi faria justícia, la veritat. I després també amb el menjar. Hi havia els brots verds, no? Però el pa, bueno, el pa, o sigui...
1: La torna boja.
4: Però era molt divertit, perquè clar, li posàvem en el morro i clar, li fèiem... Era com molt coreogràfic, no? Li fèiem la volta... Clar.
0: Seria meravellós que anéssiu bacant amb la Boira.
1: Sisplau,
0: amb la red carpet, la catifa vermella...
3: S'ha contemplat, què diu la producció?
4: Malauradament, la Boira va morir.
5: Oh! Ostres!
0: Oh, no! Sí, no, ho sento molt.
4: És bastant, sí, molt, molt trist.
1: Oh, això és molt fort.
4: Sí.
1: Ui, ens n'havíem encarinyat tots, això
4: ja.
1: És terrorífic.
0: Aquesta taula
1: no, cols trencats. Ui, què va passar?
4: Era gran. Sí, crec que tenia una úlcera a la panxa. No sé.
3: Mare
2: meva. Sí. Teniu un petit in memoriam o alguna cosa.
1: Literal.
4: No, perquè va arribar després, però...
1: Ai, ho heu d'afegir als crèdits, no?
4: Sí,
1: en la memòria
4: a la pròxima...
1: De Boira,
3: Escolta'm...
4: Ja, ho sento molt, nois.
3: Anem pivotant entre els dos documentals. Gerard, vosaltres no teniu Boira, però teniu l'Ivan Morales.
2: Sí,
3: vull dir, una cara coneguda, no? De l'escena i del cinema. Com li proposeu i si posa bé, si posa fàcil, perquè aquest senyor pues, deu tenir la seva agenda.
2: Sí. La veritat que molt content d'haver pogut treballar amb ell, perquè a més va ser el meu primer professor a l'ESCAC.
1: Oh.
2: Nosaltres al començar el grau vam fer una petita setmana introductòria de posada en escena i vam aixecar una obra de teatre, com sí, crec que era una setmana, en dues setmanes, i ell just va ser el nostre professor, aleshores a mi em venia molt de gust com poder tancar el cicle treballant amb ell, com, no? Com l'inici i el final com de la meva etapa ESCAC. I va dir que sí, molt fàcil, ho va posar tot molt fàcil. fàcil. Jo crec que també el personatge que interpreta era un repte que potser no s'hi havia enfrontat mai, i aleshores jo crec que sí, que això va ser el que el va motivar a dir que sí.
1: Que hem de dir que també surt a la sèrie de Yo Siempre a Veces, Iván Morales, vull dir que
3: sí, fa bastant de secundari de moltes sèries, sí. Vull dir que és un tio com molt generós, sí, i m'imagino que quan el truquen i...
1: I això a vosaltres, amb el curt, us juga a favor, o sigui, tenir una cara coneguda a l'hora de vendre, a l'hora de... Moure, vull dir que és com una mica un ham, de, ostres, tenim tal nom.
2: No ho sé, la veritat, encara m'hi he de trobar, perquè encara estem començant el procés de distribució i de moure'l i tal, però sí que no vam fer-ho com per aquesta visió potser més com de mercat, sinó perquè era un personatge que s'havia de representar com amb bastant respecte, crec, i volíem com trobar algú a l'altura que hi pogués com fer justícia.
3: És una persona que ha patit un ictus i que ha de... Bueno, es recupera i torna a viure a casa amb el seu fill, en Lluís Arruga, que el cuida. El curt d'en Gerard Puig es diu Desfici.

0: clar, és una relació de dependència. Mm-hmm. Bueno, s'ha girat la truita, els pares cuiden dels crios i ara, doncs, per circumstàncies, ha girat la truita. No? Mm-hmm. I se n'encarrega 24 hores.
1: Sí.
0: Un noi que deu tenir, què, 20 i pocs?
1: 22 anys.
0: 22.
2: Sí. Moltes preguntes. Realment, el primer que em pregunto és desfici el títol del curtmetratge. O sigui, per què tries el desfici? O sigui, de veritat, és que és una paraula molt forta. Què volies expressar amb això?
1: Sí, bueno, desfici, tal com està descrita, crec, al diccionari, és com una passió com molt intensa que pot portar com un desig violent. I jo volia representar una mica també com a vegades com, hòstia, les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida, i tu pots fer-ho com la millor intenció del món, però hi ha molts factors com que poden entorpir una mica com aquestes dinàmiques. I a més el curtmetratge també parla una mica com des d'aquesta posició del cuidador es genera com una dependència que potser involuntàriament com et pot portar com a llocs molt tirans. Pots com acabar convertir-te en un tirant, no? Com pel bé de l'altra persona, fer-li fer les coses com a la força, no? Tipo, menja d'aquesta forma, agafa la forquilla d'aquesta forma, no? Com una mica com pel seu bé acabar castigant-lo de més, no? Quan ja està fent el seu procés.
0: De fet, el pare un moment que li diu, és un sergent del nen, no?
3: I que a més és una posició molt estranya, no? Com a fill està renyant o cuidant el teu pare, vull dir que el protagonista està una mica desubicat de ara em toca a mi i no m'adeixes a vegades.
0: Bueno, que no t'han ensenyat, t'arriba de cop i de nou i...
1: Sí, és heavy, jo, clar, això és una història personal i aleshores jo quan estava cuidant el meu pare sí que, clar, jo per exemple, soc una persona que mai he volgut tenir fills, aleshores creia que no havia d'explorar mai aquesta part de mi com més autoritària, com de la paternitat i tal, però sí que doncs ahir el vaig haver de cuidar durant una temporada i encara els caps de setmana doncs també, i vaig veure com sorgia en mi com aquesta part potser més paternal que en el fons no deixa de ser una rèplica a vegades, no?, de com m'ha criat ell. Mm-hmm. I dic, hòstia, doncs en realitat m'hi assemblo més del que pensava, no? O això que no necessàriament com ho comparteixo o estic d'acord amb comportar-me d'aquesta forma, però entenc com que en algun moment ell m'hagi pogut tractar així o hagi pogut fer les coses d'aquesta manera o d'una altra. I és interessant fer, sí, com aquest canvi de rols.
3: I has trobat, o sigui, com li passa una mica al protagonista, moments per tu, o sigui, aquesta dedicació de les 24 hores de no buscar ningú més que entri en aquest vincle que teniu tu i ell, has sabut separar una mica?
0: Perdona, que tampoc s'acaba entendre per què no busca ajuda. O sigui, jo dius, nen, si no pots...
1: Sí, tot. Sí, jo crec que això també és com fruit d'haver escrit des d'una experiència com molt personal. Aleshores, com hi ha moltes coses que potser dones per fet o com que per no implicar com a certes persones com homets, i aleshores hi ha informació que tu per tu és molt evident que no s'acaba de traslladar com en el curtmetratge. Però sí, jo recordo... potser no enfrontar-me com això des d'una voluntat com 100% meva de dir no vull ajuda, sinó en el cas concret del curt el que passa és que el protagonista no vol implicar a la seva mare perquè estan divorciats i aleshores com té aquesta cosa de la mare sí que vol ajudar molt, no? Però ell vol com allunyar-la una mica perquè al final diu, hòsties, doncs
3: No li toca, no?
1: Moltes dones, com ja els acaba passant això al llarg de la vida, no? Com que doncs, la seva parella li passa un accident així i se n'han de fer càrrec tota la vida, no? Les dones sempre han estat també com molt relacionades amb el món de les cures o se les ha com associat molt al món de les cures. I ma mare, doncs, just s'havia divorciat del meu pare feia un any i jo estava com molt cabeçut de, no, això no és la teva talla, això em toca a mi com a fill únic i com, no? Hi havia com un sentit de responsabilitat molt heavy, però bueno, sí, al final com no som sobrehumans i com ens hem de deixar ajudar una mica, perquè si no acabes fent més mal que bé.
0: Bueno, sí. El que preguntava la Clàudia, vas saber trobar els teus moments també?
1: Sí,
0: per quedar,
1: sí, sí.
0: Per tenir cites, per anar al cine, no?
1: Sí, no, vaig trobar els meus moments i també vam contactar amb una empresa d'assistència domiciliària que aleshores, sí, ho fa tot molt més fàcil, que són coses que saben molt greu, perquè al final, clar, el meu pare és molt jove i dèiem no pots anar a una residència, també és estrany que tinguis una persona 24 hores vivint amb tu que no coneixes, però sí, al final s'ha de fer el millor per tots, no? En plan, no pots sacrificar 100% la teva vida o 100% una part a l'altra.
0: Que curiós, eh? Tot coses que us han passat i que les traslladeu a un guió, a un curtmetratge, poder algun dia en una pel·lícula. És el millor material, en el fons, la vida viscuda?
4: Jo crec que sempre, o sigui, bueno, sigui més màgic o més irreal, sempre veu de l'autor. Quan escrius, quan dirigeixes, sempre hi ha una part autoral, es vulgui apartar més o es vulgui disfressar més, però sempre és que és impossible, no? Que no hi sigui, jo crec.
1: Sí, jo crec que és molt important la vivència personal a l'hora de crear. Sí, és veritat que potser aquests últims anys he tingut com una certa tendència a un naturalisme molt literal, no? Vaig a fer obres sobre literalment el que em passa i vaig a escriure només sobre el que em passa. I ara, no sé, arrel de treballar com en altres projectes i veure com el que fa gent en aquest miro i tal, estic intentant com crear algo que sigui una miqueta més gran que la vida, que pot veure com de la vida, però dir alguna cosa més que simplement com el fet, com va passar, no?
2: Pensa que representar sempre magnifica la vida, eh? Per molt que facis una pel·lícula sobre exactament la realitat i que sigui un documental, només posar-ho en pantalla, posar-ho en imatges, ja és donar-li un eco diferent. Així que, endavant. Fes el que et vingui, de gust.
4: 100%. 100%. I jo una cosa que també m'emporto és com que, bueno, que això es diu molt com a guió i tal, però com que al final els detalls fan que les coses siguin universals. O sigui, que sembla que a vegades quan fas com detalls molt concrets de la teva vida, doncs diguis ai, això no ho entendrà la gent, però és que al final aquests detalls són el que fa humà el personatge o la història i és el que arriba més a la gent.
3: I ara que deies això dels altres projectes, hi ha vida després de l'escac. Nosaltres vam parlar amb en Sergi Casamitjana i ell el que deia
0: director
3: era...
0: de l'escola.
3: Exacte. I el titular que ens va donar és de hi ha moltíssima feina dins del sector, qui no treballa és perquè no vol.
4: Clar.
3: Vosaltres, que hi heu passat, què n'heu de dir sobre això?
4: Bueno, jo haig de dir que, per exemple, estic fent un màster de disseny de moda, no? Per si no surt tant l'escola, llavors...
3: Revisora.
0: Rebut.
4: Llavors, pues, bueno, jo crec que, bueno, jo crec molt en plantar llavors. Llavors, bueno, jo també m'agraden moltes coses, llavors prolifero en diferents departaments dintre del cinema, anar plantant llavors i aviam què creix.
2: Sí, hi ha molt treballillo dins del sector.
4: Clar.
2: Que feines de 8 hores amb un sou estable és una altra cosa.
4: Clar, això ja no ho trobem, això.
1: Sí.
0: I en el teu cas?
1: Doncs jo he anat fent algunes sèries, alguns documentals, algunes pel·lis, però és veritat que es ven molt la idea de que un cop entres a la roda no surts de la roda, i a vegades s'ha de lluitar una mica per mantenir-te en aquesta roda i no és tan fàcil, o sigui, no empalmes projectes només sortir de la universitat. Potser hi ha gent que sí, hi ha gent que té més sort, però sí, és bastant inestable, irregular, hi ha com molta angoixa per saber si tindràs feina els següents 3 mesos o no. Aleshores, és un estil de vida compromès, has de tenir molt clar que vols dedicar-te a això i tenir com algun treball secundari sota la màniga, per si de cas, perquè a vegades no pots pagar el lloguer només com amb 300 euros bruts a la setmana.
0: Bruts. Déu-n'hi-do. Bueno, el que vingui ja vindrà.
1: Sí.
0: No? De moment, disfruteu de l'experiència, que aneu al Festival de Cannes.
4: Sí, sí, sí. No, i segur que surten coses increïbles d'aquí.
0: Clar que sí. Amb els seus dos curtmetratges, que per cert, clar, ens queda una mica lluny als oients anar a Cannes. On podran veure els vostres treballs? En alguna plataforma o així? No sé si ja es poden veure...
4: Doncs, de moment, a l'estrena de Cannes és l'únic que puc dir que poden anar a veure-ho, perquè, bueno, tot just comença la distribució i, bueno, demanen que hi hagi com molta exclusivitat, no? Llavors, pues, bueno, de moment, ara tot just comença, no?, el recorregut.
0: Paciència.
4: Tinc ganes de que arribi a Catalunya i que tothom ho pugui veure.
0: El tuyo i la vaca. I en el teu cas, el desfici?
1: Jo desfici, durant els dies del mercat, em sembla que és, obren una espècie de videoteca, que és com una plataforma digital per la gent acreditada al mercat. Aleshores, allà programadors, distribuïdors, agents de venda, tothom que el vulgui veure, mireu-lo, escriviu-me correus electrònics, estem buscant distribuïdora, estem buscant estrena encara, és una oferta molt temptadora. Si us plau, mireu el curt.
2: Et veurem a la platja allà, a la Croaset, amb el portàtil i les ulleres de sol.
0: I molta crema, que ets blanc de pell, ja veig que necessites molta crema tu. Bueno, Gerard Puig i Aina Callejón, cineastes joves encara, molta sort i molt d'èxits.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Mariona, ens quedem amb tu.
2: Yes.
0: I amb les divas, com ens agraden.
2: Digues-ho.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Mariona Borrull.
2: Què la passa?
1: Per fi. Quants? 20? 21 anys?
2: Efectivament, el diable es vesteix de Prada. Dos.
3: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho. Oh, vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
1: Bueno, nervis, nervis entre els milers i milers de fans que té aquesta pel·lícula, perquè immediatament es va convertir com en un fenomen.
2: Esclar, tenia tots els ingredients de l'èxit. Era una comèdia que no es prenia seriosament a ella mateixa, amb dos grans actrius. Jo crec que una millor que l'altra. Anne Hathaway sempre trobo que corre una miqueta massa en aquestes pel·lis, com que intenta ser massa carismàtica. En canvi, teníem una diva aquí.
1: Drets, si us plau, tots els que estem aquí i els que esteu... No cal. Però Meryl Streep és Meryl Streep.
2: Meryl Streep, efectivament, Miranda Presley. Hombre. Com es deia Anne Hathaway, aquella pel·lícula?
1: No? Ningú recordem? Ningú sap?
2: Ningú sap. Exacte.
1: Els nostres joves cineastes s'han quedat aquí, eh?
2: Que són macos, per favor. En canvi...
1: Vosaltres us agradava aquesta pel·li? O...
4: Home, Aina, combina moda i cine, eh?
5: És molt icònica, la veritat.
1: Azul cerúleo.
5: El cinturó... Sí.
2: Increïble. Aviam, torna amb una seqüela sobre les condicions del periodisme de moda al segle XXI, quan hem de competir amb blogs i amb això que se'n diu SEO, Search Engine Optimization, que és Google decidint si la teva revista és important o no. La qüestió és que Meryl Streep era una diva. Estem d'acord? Sí?
4: Sí? Home, per favor.
2: Estem tots d'acord. Molt bé, perfecte.
1: Era i és.
2: I és, però se'n troben poques de divas. I tu quan em vas proposar, fem una secció sobre el diable, es vesteix de Prada, i vaig pensar, sí, val, d'acord, la moda, tal... Ok, però anem a parlar de les divas, perquè són una espècie en perill d'extinció. I aquí la meva teoria. Se li va acudir portar aquesta cançó a mi.
1: A tu.
4: Cabaret.
2: Pom, pom. Doncs sí, perquè jo, per començar, per escalfar motors a aquesta secció, us porto un test, que és diva o no diva. D'acord?
1: Jo us diré una... a nosaltres.
2: A vosaltres, exacte.
1: Ens faràs un test ara.
2: Jo us diré una llista de noms i vosaltres a la de tres m'heu de dir si és diva o no diva, d'acord?
4: M'encanta.
1: Vinga. Poden participar ells,
2: sí,
1: no?
2: Tant,
1: també, no?
2: I tant,
1: l'Aina
2: que sí.
1: I en Gerard.
2: 3, 2, 1, Rosalia.
1: Sí.
2: Sí?
4: Ui, en Gerard dubta. Ah,
6: Perquè per mi la definició de diva és, no sé, com algú una mica menys humil. Rosalía la veig humil dins de tot.
2: Humilitat.
1: Està bé el matís.
2: Perfecte, està bé el matís. L'ingredient. Va, Pep Guardiola. Diva o no diva?
1: Una mica.
2: 3, 2, 1, 0, 3.
1: Una mica a l'Oceu.
4: De caràcter sabeu.
5: Aviam, el moment en què tenia com la cara rascada...
4: Això és molt de diva, eh?
5: Sí.
2: Ja.
4: Sí. D'acord. Perdre els papers, molt de diva.
2: Perdre els papers també és molt de diva. Molt bé. Taylor Swift.
4: És que jo només veure-la ballar, em baixa tot.
1: No m'agrada,
2: ho sento, no. Ja, massa esforçada.
1: Hosti, no ens agrada ningú aquí, la Taylor Swift.
4: Hi ha presència escènica, no seria el seu fort, per tant, jo ho borraria una mica.
2: He de dir una cosa, Taylor Swift va posar en copyright, va patentar la frase «Soc Taylor Swift», de manera que la intel·ligència artificial no pot utilitzar-la.
1: Sí, fa 4 dies ho ha fet.
2: O sigui, hi ha cosa més diva que això.
4: Això és cert.
5: Això és molt de diva.
4: Té moments, no?
2: Tot i que les divas no es preocuparien, ni tan sols de patentar.
5: Clar, no gastarien el temps, no?
2: Exacte. Ara, vinga. Leonardo DiCaprio.
5: Oh, l'antidiva, o sigui, no.
4: Però alhora té molt comportament. Tu el veus caminar pel carrer i dius, insuportable. Diva, mal. Saps què vull dir?
5: Ja.
2: Val, i l'últim ja. Isabel Díaz Ayuso.
4: Silenci. No, ella voldria,
1: silenci.
4: Ella voldria, ella vol. Però realment no.
2: Jo crec que el que fa una diva per començar és un talent excepcional. Una cosa que t'apropa a la divinitat, d'acord? A Déu. Per exemple, la cara d'Angelina Jolie. Vull dir, és una cara que no sembla humana, sigui pel que sigui, eh? Vull dir, no ens ficarem aquí amb la qüestió estètica. Però és veritat que no és... És com sobrehumana una miqueta, no? Al mateix temps, per mi, una diva és algú que és fràgil, com que té un punt de vulnerabilitat, com un punt de... Ai, pobreta, no? Estil la Calas, no?, en els últims anys, no? Per això, per exemple, la Melania Trump o la Isabel Díaz Ayuso, que són tan... incorrompibles, sí, o tan de pedra, tan...
4: Dames de ferro.
2: Dames de ferro, jo trobo que són inquietants. Més que divas, són inquietants. Sí. O sigui, divina,
4: jo només penso en Pep Guardiola, també t'ho diré. Vaig pensant, aquí entra o no hi entra en Pep Guardiola?
2: segueix rumiant. Sí, però és que hi ha divas per tot arreu, excepte que cada vegada se'n troben menys. Les divas, per començar...
1: Però per què dius això, que se'n troben
4: menys?
1: Jo
4: estic d'acord, eh?
2: Doncs sí, perquè l'autenticitat de la diva ara mateix no ven. La diva és autèntica, però és una icona qui adorar. I ara mateix l'autenticitat que ens interessa és la de la gent propera, els youtubers, que ens fan
1: els creadors de continguts. De
2: mi dia a dia, todo lo que como en un dia. Esta tarde me he comido una barrita de cereales porque tenía hambre. I a mi què m'importa? D'acord? La diva sempre fluctua des del que és el nostre judici mediàtic, no? En un moment en què nosaltres només o podem idolatrar completament estil la Rosalía, no? I tot el furor que ha despertat, o lapidar, per exemple, com Timothée Chalamet, que tothom l'odia, no? O Taylor Swift, pel que veig en aquesta taula, no? Llavors la diva és problemàtica ara mateix, perquè es mou sempre entre la paneta que ens fa i l'admiració que ens desperta.
1: Llavors, però n'hi ha, no... o sigui, en queden? Anem a rescatar-les, potser, aquestes divas
2: actuals?
1: Vinga,
2: som-hi. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride?

0: per la Margot Robbie? Està sonant Barbie o Barbie
1: Clar,
0: Girl?
1: Jo,
0: o què?
1: Margot Robbie és una diva que trobo que s'ha intentat distanciar de la cosa de diva i ha intentat com ser una actriu de veritat i no li surt. No li surt. Per què? Doncs perquè hi ha gent que com està construïda i també, diguem-ne, per les seves eleccions, la de triar papers, etc etc. És diva, punt, i està bé, vull dir, sabem que hi ha actors que tenen una carrera i en tenen una altra. Per exemple, Margot Robbie intentant fer Barbie, intentant ser una noia normal, com Anne Hathaway intentava ser una noia normal a la primera del Diable es vesteix de Prada, que literalment hi ha una cera sencera dient-li, oi, que gorda que estàs, que gorda... És com un Anne Hathaway, ja, gorda, ja, no, ja, o sigui, no.
2: Posa dioptries. No?
1: Doncs Margot Robbie ha intentat no ser una diva, però no li surt, o sigui, és massa poc normal, entre cometes, no? com per passar per persona normal. Passa el mateix amb la Cate Blanchett a Father, Mother, Sister, Brother, que es va estrenar aquest hivern passat, que es posava uns mitjons lletjos, estava allà el cabell com... Vaig a fer de bibliotecària estereotípica. I
2: nena,
1: no,
2: que no, que és la Cate Blanchett.
1: Que no, que és que... O sigui, hi ha actors que la seva cara traspassa el personatge. És el que se'n diu la política dels actors, en lloc dels autors.
3: Això també passa amb aquelles, de cop, pel·lis d'època on fiquen una actriu que, fa sempre la broma de... Aquesta tia ha vist un iPhone. Aquesta tia no pot estar fent orgullo i prejuïdi perquè...
4: La cara d'Instagram.
3: Exacte. Dakota Johnson, per exemple.
1: Dakota Johnson.
3: No pot estar fent un orgull i prejudici.
1: Tu creus que Dakota Johnson és una persona que trobaries al supercomprant? No. No, o sigui, hi ha gent que té una suavitat que és
0: clar,
1: pròpia
0: de... Vosaltres, això, com a directors futurs, bueno, ara de curtmetratges, futurs directors de cinema, ho deveu tenir present, no?, a l'hora de triar càstings.
4: Sí, no? O sigui, estic molt present perquè al final la cara influeix a tot, no?, perquè és el protagonista o els secundaris, però sí, o sigui, bé, a mi sempre m'intenta, o sigui, m'atrau més una bellesa potser més... Com dir-ho?
3: Canònica.
4: Canònica, exacte. Sí,
1: sí. Però tampoc és que siguin canòniques, eh? És simplement que tenen un tret particular, no? Que les hem vist tantes vegades, que això també és una altra, evidentment. Vull dir, quan...
0: Però més que tret és una aura, no?
1: Una aura.
0: És una cosa... com indefinible, jo què sé.
1: No sé, és com... Mira, couture, costura, no sé com es va dir.
2: Couture?
1: Couture, amb l'Angelina Jolie fent de directora freelance. Amb caçadores i dessuadores i una treballadora, una pancaire de la cultura normal i corrent.
3: Clar, no, carinyo.
4: Clar, però això també passa perquè coneixes molt a l'actriu i la tens molt vista, no? Perquè si de sobte igual fos una persona que també té una aura de diva però no l'has vist mai, igual t'ho creuries.
1: Com Jacob Elordi a Eufòria, que ens va entusiasmar però encara no era l'estrella de Cumbres Borrascoses, literalment, sí, totalment. Mira, a més... La diva, jo, i aquí rescato un punt que no he comentat abans, la diva té un histrionisme, un sortir-se de, no?, un no poder encaixar en un personatge que fa que sigui insubstituïble, i per això tenim les divas que tenim, no podem cultivar divas, no podem disfressar-nos de diva. O s'és diva o no s'és diva. From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people.
0: But I wasn't for everyone. Estem sentint Cruella, la nova Cruella.
1: La
0: va fer Disney, això quin any?
1: Emma Stone, 2021.
0: 21, ja.
1: I wasn't for everyone, no era per tothom. Efectivament, les divas no són per tu, les divas són, i llavors tu les compres si vols. Efectivament. Emma Stone va fer de diva. És molt curiós perquè hi ha moltes divas que fan de divas al cine. Fixeu-vos que hi ha moltíssimes actrius amb una miqueta d'aura d'estrella que estan interpretant papers d'estrella ara mateix al cine. Emma Stone fent de Cruella de Vil, que és la diva definitiva. Jo m'encantaria. O sigui, és com trepitja amb la cara ja, Cruella. Tenim Angelina Jolie, que va fer Malèfica, després va fer de Maria Callas a la pel·lícula de Déu meu, ara
3: sí,
1: no em sortirà.
3: No, a mi tampoc.
1: A la pel·lícula de l'any passat o fa dos anys.
3: Amb el de Larraín.
1: A Larraín, això.
0: Molt bé. Eso. Entre dos... En feu un.
1: Gràcies. I així estem. Però fixeu-vos que l'Angelina Jolie ara mateix com que només li donen papers pràcticament de diva, perquè és que de veritat... Mònica Bellucci, una altra que va fer de Maria Callas, literalment es va passar un any fent un espectacle en què ella llegia les cartes íntimes de Maria Callas, que Maria Callas no volia que es publiquessin mai, doncs ella sobre un escenari llegint les cartes de Maria Callas com si fos Maria Callas, que és com un vinga, Mònica! I després va fer un documental que teniu, em sembla que Movistar Plus, que es diu Mònica... No, Maria Callas por Mònica Bellucci, que em sembla tremendo, tremendo. O Meryl Streep a El Diable... El Diable, perdó, es vesteix de Prada 2. Ojo!
0: Quin tema.
1: I
0: qui per divas en el món de la música? Ella, Beyoncé.
1: O Lady Gaga, recordem, amb aquell vestit de carn.
3: Per favor, oh, ah, no s'ha fet cosa igual.
1: Història del
0: bueno,
1: cinema.
0: Lady Gaga, que ha fet amb Doechii el tema, la banda sonora de la segona part de Diablo,
1: divas
0: que hem sentit al
1: final. Divas, ja ho tenim?
0: Per dir-me, Mariona Borrull, moltes gràcies.
1: De res.
0: Que acabis de passar un bon pont.
1: Gràcies, reina.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: I anem acabant. Sempre, sempre, sempre és una bona notícia, Clàudia, que reobri un teatre. El Cor del Raval, a tocar del Mercat de Sant Antoni, molt a propet, ha renascut el teatre que porta el nom del mateix barri.
2: El Teatre del Raval, no?, que va baixar la persiana ara fa 2 anys, després de més de 15 de programació, i últimament estava comandat per l'Empar López. Ara 2 actors i creadors, en Pep Tosari i l'Evelyn Arevalo, de la companyia Oblideu-vos de Nosaltres, s'han llançat a la piscina.
1: I han reformat de dalt a baix la sala. De fet, ara en són 2 de sales, i d'aquí ben poc, com dèiem, reobriran amb el seu espectacle dedicat a Lorca. Ara el sentireu perquè els vam anar a veure.
2: Bojos o valents?
1: Aviam. Bojos o valents?
3: No, bojos no ens ho diu. Ens diuen valents i jo no m'hi reconec gaire. Jo, vaja, he estat molt poruc tota la vida. Entenc que hi hagi aquest punt de vista, no?, de la valentia, perquè en realitat l'hem transformat completament al teatre. Jo crec que les persones que coneixien l'antic Teatre del Raval entren aquí i diuen, això no és, això és un altre, no?
2: I què us va agafar per aquest teatre? Com és que vau decidir començar de nou amb aquest projecte?
4: Nosaltres feia temps que buscàvem un lloc on crear la nostra seu, on tenir una sala, i va aparèixer aquesta oportunitat perquè ens vam assabentar que l'Empar ho deixava, que estava buscant algú que pogués continuar programant teatre aquí, i vam contactar amb ella, vam adquirir la llicència, ens vam posar en contacte amb la propietat.
1: Però no és una propietat qualsevol, perquè aquest edifici pertany a la parròquia del Carme, és a dir, això és Arquebisbat de Barcelona, això és Església Catòlica i Romana.
4: Nosaltres no ens han vingut a visitar els del Vaticà. Nosaltres tenim molt bona relació amb la propietat. Realment
3: sí, no tenim més que motius per agrair-los.
1: No fica mal la programació, no? L'Església,
4: no,
1: en aquest cas.
3: No, al contrari, són gent molt... els fa molta il·lusió que s'obri el teatre, i jo crec que seran els espectadors de primera fila.
4: No, van venir a la inauguració. L'arquebisbe crec que no va venir, no, però van venir la Rat i el mossèn de la parròquia i encantats.
1: Home, té molta història. Això és de... Sí. Aviat farà un segle d'aquest teatre. Això és dels anys 30.
3: No sabem la data exactament, però sí, és dels anys 30. Sobretot veient-lo com estava abans, no?, amb l'escenari tan alt, amb la pendent tan pronunciada, que a l'amfiteatre no hi havia butaques, sinó que la gent seia... que se'n deia el galliner, la gent seia a sobre de la pedra, diguéssim, no? Aleshores es feia cine, bàsicament. L'altre dia van passar 2 senyores que devien estar a prop dels 90 i van dir que elles venien al cine aquí quan hi havia cine, i que els hi feia molt il·lusió que es tornés a reanimar, perquè elles tenien ganes de venir. De fet, nosaltres en farem de cine, no com un cine comercial, però farem cine un dia a la setmana, i serà un cinema relacionat amb el teatre.
1: Amb els veïns, bé?
4: Sí, nosaltres tenim uns veïns... tenim 2 veïns, per una banda, no l'església en si, sinó l'edifici on fan activitats, vull dir, fan tasca social molt interessant, i els veïns de dalt és un pis d'arrels que són uns veïns fantàstics i que podem comptar amb ells en tot, i que han estat molt pacients durant les
3: els
4: obres.
3: Els veïns dels Queens, que fan pollastres a l'estufa, que ens van molt bé. No, us podeu imaginar la cua que hi ha els diumenges.
4: Com
3: aquí,
4: els donem per... més propaganda, arribaran a la plaça Catalunya.
3: Són els pollastres a l'aix de la ciutat.
1: Home, podeu fer pack, no? Pollastre més entrada al teatre, tu.
3: Sí,
4: no és mala idea.
1: Què anava a dir? Doncs això, hi ha molt de brusit, hi ha molt d'ambient aquí fora, però també dins, perquè vau presentar el teatre, però continuant les obres. Anem entrant i així ens veiem al piset.
3: Si no li haguéssim posat una data de presentació, Déu sap fins quan s'hauria allargat.
4: Família.
3: A veure, el que queda per fer són detalls acabats, però ja ho teníem previst així. De fet, la primera representació no té lloc fins al 12 de maig.
2: Fa olor de nou, eh? Fa olor de recent pintat.
3: L'escenari tot és nou. L'antic el vam enderrocar i s'ha construït un escenari més baix, completament recte. S'ha engrandit l'embocadura, li han guanyat 1 metre, que sembla que és poc, però no és poc, és molt. És una mica com els les barques a la mà, no? Tu navegues amb una barca de 4 metres i tothom et diu, no, t'has de comprar una de 5. Dius, no hi haurà gaire diferència, però n'hi ha moltíssima. La pinta és completament nova. I
1: la pinta què és?
3: La pinta és el taler. Sí, altrament dit taler. La pinta és una estructura ara de ferro, abans de fusta, que hi ha a la part superior de la xemeneia, diguéssim, a la part superior de l'escenari, on hi han instal·lats els motors de les barres motoritzades, des d'on es comanda tota la tramoia. Nosaltres perseguíem molt millorar la relació entre espectador i escenari, no? L'escenari és el més baixet que hem pogut per conservar les visuals així com toca, i la pendent l'hem aixecada tant com la normativa ens ha permès, diguéssim. O sigui, tu veus aquesta pendent, no? I s'empalma quasi bé amb el terra de l'escenari, el qual li dona una proximitat amb l'espectador.
5: I a dalt?
3: Dalt hi ha un amfiteatre.
2: I ara s'hi pot seure o també galliner?
4: No, no, hi ha butaques. Hi ha butaques.
3: No, ara hi ha butaques exactament iguals que les d'aquí. L'estan acabant ara. Vaig a tenir moltes ganes d'estrenar-lo.
2: Que de fet ho feu vosaltres, l'estrena. Que recupereu l'espectacle que veu estrenar, ho dic bé, fa 10 anys?
4: Fa 10 anys al grec.
6: Toda mi infancia es pueblo, pastores, campo, cielo, soledad, sencillez en suma.
1: Que com mai hi ha interès en la figura de Lorca últimament, perquè en Miguel Poveda, amb el seu documental Los Gavis, que ara han portat al Festival de Cants la pel·lícula basada en aquella obra inacabada de teatre.
3: No només està de moda, o sigui, sempre resulta necessari, sempre resulta imprescindible, perquè les coses que van acabar amb la vida i amb l'obra de Federico continuen estant aquí, no? Estan aquí latents, no? El feixisme està latent, esperant poder enfrontar-se a més Federicos, no? Aleshores, tornar en el nostre espectacle és també un posicionament antifeixista, és a dir, explicar una vegada més el periple existencial de la vida i la desgràcia de Federico és una actitud de defensa, no? I és una actitud de memòria històrica permanent. Part de l'èxit de l'espectacle, jo crec, és que la ferida no està guarida, no? Que la ferida que es va iniciar en la Guerra Civil, ningú ha demanat perdó per la Guerra Civil. Jo crec que això, sí, òbviament, està de moda perquè és un grandíssim poeta, no? Però és un poeta necessari i imprescindible en els nostres dies, i Déu sap fins quan.
1: Anem cap a la petita, no? Potser. Sí. Aquesta sí que és una de les novetats del Teatre del Raval, perquè no existia aquest espai.
3: Estava molt, molt dividit amb en Vans, eren diversos espais petits. El que hem fet aquí ha estat tirar tots aquests en Vans, estintolar-los. Fa, crec, uns 65 metres quadrats.
1: Quin tipus d'espectacles veurem aquí?
3: Veurem principalment música de petit format. Estem intentant posar-nos en contacte per les escoles principals de Barcelona, com el Taller de Músics, com el Liceu, com la Big Band de Sant Andreu, perquè els músics joves puguin presentar els seus treballs aquí, però no només, també hi ha altres coses, espectacles, no?, de caire poètic i tal, però també una programació de teatre una mica més canalla. De fet, l'espai s'inaugurarà amb un espectacle de l'incombustible Josep Pere Peiró, titulat Set maneres de ser Hamlet.
7: Antes en Shakespeare, la gent, o sigui, el bloc era obert. Plovia, fang, pixats, gossos, gallines, gent fornicant. Sortia el Shakespeare en tota la companyia i no... Borratxos, el dictaven...
3: Jo l'he vist dues o tres vegades, perquè és un espectacle extraordinàriament divertit, irònic i intel·ligentíssim, com la majoria de les coses que fan Pere Peiró. Hem de dir que li hem posat un nom en aquest espai, es diu Espai Damià Huguet. Damià Huguet va ser un grandíssim poeta que va escriure en català, jo crec que un dels grans poetes, un dels poetes imprescindibles de la segona meitat del segle passat. No només era poeta, era pintor, era escultor, era editor, feia crònica esportiva, feia crítica de cine. Aleshores, ens ha fet molta il·lusió de dedicar-li l'espai, està ple tot el que veieu aquí.
1: És un petit museu.
4: Això és el que anava a dir, vull dir, és una sala, que és un bar, que és un teatre, i que és un espai expositiu, perquè tenim obra original d'en Damià Huguet, tenim dos quadres originals, tenim les fotografies, que també són originals en tant que les reveles i les poses, i tenim molta reproducció de la seva obra, a part de l'editorial que ell va crear, Goret. I bé, és que és, bueno, vosaltres ho esteu veient, vull dir, és un espai preciós, sí, sí. Ha quedat molt bonic.
1: Ràpidament, ja per anar acabant, quin diríeu que serà el segell artístic d'aquest teatre?
3: A vegades m'agrada dir que el que ens agradaria que passés aquí, en aquestes dues sales, o sigui, que això actuï una mica com un refugi d'aquest temps que ens ha tocat viure tan hostils, no? I que el teatre que nosaltres fem ja sigui a través de l'emoció, sigui a través de la commoció, sigui a través del somriure, que generi ganes de viure i que generi ganes de tornar i de comunicar-se, i que aquest lloc sigui un centre de trobada per compartir un tipus de caràcter poètic de la vida, no? D'una companyia que el que fem és intentar transitar dins els intersticis de la vida, no? D'intentar fer, en paraules d'en Blai Bonet, d'intentar fer visible l'invisible.
1: Escolta'm, us afegiu a la llista de gent de teatre que això, que o ha trobat un teatre o se l'ha fet de cap i de nou. Ara penso en l'Àlex Rigola, en aquesta sala, no sé si l'heu visitat,
4: sí,
1: la Heartbreak,
4: sí, sí,
1: allà al barri de Badal. Ell em va dir literalment que s'havia hipotecat. Vosaltres, fins a les celles, no? Vosaltres, dèieu en la presentació.
4: No sé com s'ha hipotecat ell, però...
3: Després d'hipotecat, què bé.
1: Rehipotecat?
3: Aquest és el nostre cas. No
1: ho
3: sé.
1: No es tira enrere, això? Vull dir...
3: És que ara ja no hi ha manera de tirar enrere.
4: No tens una altra opció.
3: Els diners ja no hi són, ja són tots en aquestes parets, i que es preparin perquè continuarem demanant més diners.
4: Sí, perquè hem de canviar les butaques, però és que són molt còmodes, les butaques.
1: Són
4: les que hi havia, les
1: originals, diguem.
4: Sí, a més, compleixen normativa, les hem netejat, les hem posat a punt, molt còmodes, és a dir, que les butaques de teatre són molt cares, comprar-les de nou, i realment substituir aquestes per una butaca més o menys normal, no valia la pena perquè aniríem a pitjor i no a millor. Aleshores esperarem el moment de poder posar unes butaques que estiguin a l'alçada d'aquestes.
2: Bueno, i aquí també el públic tindrà, amb els diners, tindrà una part a contribuir. Què n'espereu? O sigui, us fa patir una mica el moment de fer-vos un lloc entre els teatres que hi ha ara a Barcelona?
4: Sí, és clar. Ens agradaria que vingués tothom a veure els nostres espectacles, que creiem que és... Bueno, vam fer la inauguració ara fa dos dies i estem molt contents perquè teníem el teatre ple, vull dir, de gent de la professió, de gent de la cultura, de gent de la política, de gent del carrer. Va ser una inauguració molt, molt engrescadora, molt emotiva. I
3: ara nosaltres tenim la sala que tant de bo l'haguessin tingut abans, però durant aquests anys hem estat produint de forma regular i de forma constant. Vull dir, el públic que ens ve seguint des de fa anys ha pogut veure els nostres espectacles, el Romea, el Goya, sobretot, no? I en les gires que estem fent. De fet, ara, en aquest moment, estem de gira amb l'espectacle nou, que és Vientos del Pueblo, basat en la vida i l'obra de Miguel Hernández, i que el farem aquí el mes d'octubre.
4: Sí, ho farem, estrenarem l'espectacle.
3: Però la setmana que ve tenim bolo a Mallorca, o sigui que no és... El que sí és inicial... No? És que per fi tenim l'espai que necessitàvem, i ara el públic ens ha d'ubicar no en els llocs que ens ha vist durant tots aquests anys passats, sinó aquí, que a partir d'ara serà casa nostra.
1: Tots hem tingut obres a casa i tots sabem que s'acaben algun dia. I en tot cas, que tingueu moltíssima sort amb aquest projecte del Teatre El Raval. Us vindrem a veure,
4: favor,
1: i a la resta, sí, de
4: sí,
1: companyies, Evelyn, Pep. Molta sort, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir i per l'entrevista, gràcies.
1: Anem a veure'ls, no? Jo ja vaig veure el Romea Lorca, tu no, eh?
2: Jo no.
1: Tu saps com és ballar un vers? Allà ho sabràs, un bailarín de flamenco amb la Mariola Membrives, la cantaora, en fi.
2: M'encanta.
1: I nosaltres demà sí que no us podeu perdre el programa, perquè tenim tot temps del teatre, tot temps de la literatura. Parlarem de la versió, l'adaptació teatral de Parmagel, amb la seva autora, Eva Baltasar, i amb la directora, Victoria Spomberg. I demà és el dia de l'último, de la fila.
2: Ganes.
1: Hi ha moltes ganes. Primer dels dos concerts a l'Olímpic. Grans referents de la música del nostre país tornen 30 anys després. El control, Dani Puntiprats, Clàudia Arcarons, fins demà.
2: Un petó.
1: Que acabeu de passar un bon dissabte. Adéu. Adéu.

0: vivir que son dos días. Radio Barcelona. Cadena Ser.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
0: Aquesta tarda, les jugadores del Barça afronten un dels partits crucials de la temporada.
3: Tornada de les semifinals de la Champions.
0: Barça-Bayern.
3: Segueix la transmissió a l'especial Què t'hi jugues Barça d'avui diumenge.
0: A partir de les 4 de la tarda, amb Anna Palet, Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
4: El Loro, nosaltres juguem al límit del fora de joc.
3: Què t'hi jugues Barça?
0: A les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia. I Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan.

0: a vivir que son dos días.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold, i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: El divendres 8 de maig celebrarem l'obra d'un arquitecte excepcional amb un programa únic. Amb motiu de l'any Gaudí, Hoy por Hoy de la cadena SER, en directe des de la Sagrada Família. Si vols acompanyar l'equip d'Àngels Barceló en aquesta edició tan especial del programa líder de la ràdio, entra a sercatalunya.cat i registra't per participar en el sorteig d'invitacions exclusives per assistir-hi. El 8 de maig, Hoy por Hoy des de la Sagrada Família.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. La cadena SER i SER Catalunya.
5: Què tal? Molt bon dia. Diumenge 3 de març, que comencem mirant el cel per saber què ens espera el dia d'avui. Núria Seró, què tal? Bon dia.
6: Avui serà una altra jornada insegura. Hola, molt bon dia. Comença aquest diumenge amb ruixats que afecten especialment a les Terres de l'Ebre. Al llarg de les pròximes hores, sobretot, el paraigua s'haurà d'obrir a bona part de les comarques de Tarragona, també a Ponent. Al migdia, les precipitacions afectaran a bona part del territori. I especialment al vespre nit, els ruixats els tindrem al Pirineu i Prepirineu. Una jornada que comença, com dèiem, amb força núvols, amb aquestes precipitacions a les comarques de Tarragona i amb unes temperatures que van des dels 14 graus a Lleida, 15 a Girona, 17 a Barcelona, com també a Tarragona. Les temperatures diurnes seran similars a les d'ahir, molts valors entre els 20 i entraran a arribar als 25 graus. Això sí, al Pirineu són una mica més altes.
5: Gràcies, Núria. I ara repassem l'actualitat informativa. El Barça molt pendent del resultat aquesta nit de l'RCD Stadium després de guanyar aquest dissabte davant de l'Osasuna al Sàdar. Els de Flick es poden proclamar campions de la Lliga si aquesta nit el Real Madrid empata o perd contra l'Espanyol. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Els gols de Lewandowski i Ferran Torres apropen al Barça a la seva 29a Lliga. Els blaugrana tenen avui el primer match ball per aconseguir-la. Si l'Espanyol puntua contra el Real Madrid a casa, els culers seran campions des del sofà. El possible títol de Lliga el podreu seguir en una edició especial del Que t'hi jugues, Barça, que arrencarà a les 4 de la tarda amb la semifinal del femení, camí d'una nova final de la Champions a Oslo, i seguirà a les 9 de la nit amb el partit entre el Real Madrid i l'Espanyol a Cornellà, que li pot donar la Lliga al Barça.
5: Tot plegat en un diumenge en què l'altre focus esportiu del dia és el Camp Nou, el Barça femení pot aconseguir un bitllet per a la final de la Champions aquesta tarda si guanya el Bayern en un estadi pràcticament ple a vessar. El resultat de l'anada va ser d'1-1. Anna Palet, què tal? Bon dia.
8: El Barça busca la setena final de la Champions de la seva història, la sisena consecutiva davant un Bayern de Múnich amb l'eliminatòria totalment oberta després de l'empat a 1 a l'anada. La principal novetat esportiva serà l'alta mèdica d'Aitana Bonmatí. Després de 5 mesos lesionada, la 3 vegades pilota d'or tornarà a estar disponible. Aquestes són les sensacions a la prèvia del tècnic blaugrana Pere Romeu i la jugadora Quica Nazaret.
9: Tenemos que seguir a morder desde el minuto uno como auténticas bestias en todas las situaciones de juego.
10: La mentalidad tiene que ser la misma. Por eso somos lo que somos, por eso el Barça es el mejor equipo del mundo.
8: La tornada a les semifinals de la Champions es disputa al Camp Nou amb prop de 60.000 persones. El partit arrenca a 4:45, des de mitja hora abans, a les 4. Ens hi posem el Que t'hi jugues, Barça, de SER Catalunya.
5: Els dos activistes de la flotilla que estan en una presó d'Israel han començat una vaga de fam. Parlem de Saïf Abukashev, un veí de Barcelona, i Tiago Ávila, un activista brasiler que denuncien maltractaments i tortures. La Sally Issa és la dona d'Abukashev, de Saïf Abukashev. Són declaracions que va fer ahir en una manifestació que es va convocar a Barcelona per denunciar la situació que viuen.
11: Saïf estava en el barco d'observació i no tenia la intenció de seguir hasta Gaza. Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla i mi marido.
5: Des de l'organització, el portaveu de la Global Summit Flotilla ha parlat de vulneració de drets.
12: Cada atac que s'està produint contra el Saïf i contra el Tiago és una vulneració de drets fonamentals.
5: És Pablo Castilla, portaveu de la flotilla, qui denuncia els estats de la Unió Europea per mirar-se aquesta escena de reull i quedar-se de braços plegats. Canviant de tema, els Mossos d'Esquadra investiguen la relació, si n'hi havia, entre la dona que va morir ahir apunyalada a Esplugues de Llobregat i el seu agressor, un home que els Mossos ja van detenir ahir al migdia. Els fets van passar ahir al matí, sobre les 11. Un home de 28 anys va apunyalar una dona en un barri residencial d'aquesta ciutat d'Esplugues. Al cap d'una hora, els Mossos van poder detenir l'autor dels fets, que també va ferir a una altra persona. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol per la mort d'aquesta veïna. I en plana política, ens volem fer ressò de l'enquesta que publica avui el diari Ara. El PSC tornaria a guanyar les eleccions si se celebressin ara uns comicis amb una forquilla d'entre 36 i 42 diputats, 42 que són els que té ara mateix. Qui remunta és Esquerra Republicana, que ara té 20 diputats i passaria a tenir-ne entre 27 i 30. Per contra, qui baixa, i molt, és la formació de Carles Puigdemont, que passa de 35 diputats a tenir-ne 11 o 14. Ho fa per l'auge d'Aliança Catalana, que aconsegueix fins a 20 o 22 diputats. També puja Vox i ho fa a costa del Partit Popular. Qui es manté són els Comuns i la CUP. En les últimes setmanes, empreses de diversos sectors a Catalunya han anunciat un ERO, un expedient de regulació d'ocupació als seus treballadors, empreses com Nissan, Mediapro o Glovo.
13: Tenen molts beneficis.
14: Aquestes empreses amb beneficis, que moltes d'elles han tingut subvencions de l'administració i tal, facin càrrec d'això, de poder fer aquesta reconversió i que no pagui, lògicament, el treballador perquè ells han rebut calés públics i, a més, tenen beneficis.
15: Pensem que simplement es tracta de que, bueno, qualsevol empresa suposo que vol guanyar diners i vol seguir guanyant diners.
5: Els representants sindicals d'aquestes companyies denuncien que acomiaden empleats, tot i que els seus beneficis es mantenen o que fins i tot en alguns casos augmenten. Ens ho explica tot plegat amb Marcos Ferrer.
16: L'ERO a Nissan és el que pot afectar més treballadors, més de 550. Arriba 4 anys després del tancament de la fàbrica a la Zona Franca i que afectarà els treballadors dels 3 centres que la companyia té a Catalunya. A Majorel, l'ERO ha anunciat afectarà 356 treballadors de la seu de Barcelona. Pel que fa a Ficosa, l'ERO plantejat impactarà en el 20% de la plantilla, en un total de 172 treballadors de la planta de Viladecavalls. Des de tots els sectors coincideixen que les empreses anuncien acomiadaments malgrat que mantenen els beneficis que en alguns casos fins i tot van en augment. Cap dels representants sindicals té clars els motius reals de l'ERO, més enllà que els consideren una possibilitat per les empreses de retallar en despeses.
5: I precisament encara en l'àmbit laboral a Barcelona, els treballadors de Transperfect, una empresa que crea algoritmes que fan els traductors, estan en vaga des de fa 2 setmanes. Els empleats que entrenen aquests models protesten en contra dels contractes intermitents i els sous baixos, Marcos.
16: Transperfect és una multinacional amb 160 seus i més de 6.000 clients arreu del món que presta serveis a empreses com Apple i Netflix a Barcelona i treballen unes 800 persones que es dediquen a entrenar algoritmes perquè les empreses puguin oferir els seus serveis en diversos idiomes.
17: Nosaltres demanem que converteixin tots els contractes fixes discontinus en indefinits ordinaris perquè no puguin pausar la gent de manera totalment arbitrària i perquè la gent tingui més seguretat i estabilitat amb els contractes indefinits ordinaris.
16: És una de les treballadores de l'empresa. Els empleats s'han afiliat al sindicat FIST amb l'objectiu de buscar una via de negociació amb la companyia i fins que aquesta no s'asseguin a negociar, asseguren, continuaran protestant. Cert Catalunya ha contactat amb Transperfect, però la companyia no ha donat resposta.
5: Són les 8:58 en el que portem de curs i en comparació amb el mateix període de l'any passat hi ha hagut 500.000 de casos més d'assetjament escolar en les escoles i instituts. Són dades recopilades pel Departament d'Educació i que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i que ens explica una altra vegada amb Marcos Ferrer.
16: Educació ja ha enregistrat 1.865 casos d'assetjament escolar des de principi de curs, una xifra que supera en més de 150 casos els totals registrats de l'any anterior. Per això mateix, el curs passat es va posar en marxa el programa Equip Pro Bullying, al que aquest curs s'han incorporat 14 centres nous, arribant a un total de 294 escoles i instituts. Davant la detecció de casos d'assetjament escolar, el Departament d'Educació recorda que es pot demanar ajuda a la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
5: Gràcies, Marcos. Ens acostem a les 9 del matí. I ho fem amb aquesta cançó de L'Último de la Fila, que aquest vespre actua al Palau Sant Jordi de Barcelona. Tornen als escenaris després de 30 anys separats. Manolo García i Quimi Portet tornen avui a la ciutat que els ha vist créixer i néixer. Faran 2 concerts a la capital catalana, avui i el dia 7 de maig. Nosaltres marxem amb ells, que tinguin un molt bon diumenge.

0: Una fórmula desarrollada por su equipo de I+D+I. La maca apoya el rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Y con hasta un 60% de descuento hasta el 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
1: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
2: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
3: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
5: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
6: Si està bé aquí, finalment.
5: Una de les adaptacions teatrals més esperades, la de la novel·la Permagel, d'Eva Baltasar, amb Maria Rodríguez Soto i dramatúrgia d'una de les directores del moment, recentment nominada als Premis Max, Victoria Spumberg. I també... Barras de bar, vertederos de amor. El retorn als escenaris 30 anys després de l'Último de la Fila, amb el primer dels dos concerts que oferiran a l'Estadi Olímpic.
7: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
8: El divendres 8 de maig celebrarem l'obra d'un arquitecte excepcional amb un programa únic. Amb motiu de l'any Gaudí, Hoy por Hoy de la cadena SER, en directe des de la Sagrada Família. Si vols acompanyar l'equip d'Àngels Barceló en aquesta edició tan especial del programa líder de la ràdio, entra a sercatalunya.cat i registra't per participar en el sorteig d'invitacions exclusives per assistir-hi. El 8 de maig, Hoy por Hoy des de la Sagrada Família.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Sorprenderla, elegirla, planear un día solo para ella. Eso también es regalar, porque compartir es la forma más bonita de celebrar. Y regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Hoy es su día. Feliz día a todas las madres. El Corte Inglés, en tienda web y app.
11: A vivir que son dos días. Javier del Pino.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Radio Barcelona. Cadena SER. El divendres 8 de maig celebrarem l'obra d'un arquitecte excepcional amb un programa únic. Amb motiu de l'any Gaudí, Hoy por Hoy de la Cadena SER en directe des de la Sagrada Família. Si vols acompanyar l'equip d'Àngels Barceló en aquesta edició tan especial del programa Líder de la Ràdio, entra a sercatalunya.cat i registra't per participar en el sorteig d'invitacions exclusives per assistir-hi. El 8 de maig, Hoy por Hoy des de la Sagrada Família.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness, disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
1: Aquesta tarda, les jugadores del Barça afronten un dels partits crucials de la temporada.
4: Tornada de les semifinals de la Champions.
1: Barça-Bayern.
4: Segueix la transmissió a l'especial Què t'hi jugues, Barça, d'avui diumenge.
1: A partir de les 4 de la tarda, amb Anna Palet, Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
5: El Loro, nosaltres juguem al límit del fora de joc.
4: Què t'hi jugues, Barça?
1: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia. I Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
2: Aquest 3 de maig, Cadena Dial i l'Ajuntament de Calafell presentem Dial Únics, una experiència musical única i gratuïta. Volver a casa. Amb les actuacions de Merche, Manu Guix, David de Maria, Max Navarro, Anna Guerra, Ernest Prana i l'Ivan Herzog. Com a meravelles. Dial Únics, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda al Parc de la Sínia de Calafell. Presentat per la Cristina Dalmau i el Vicente Pardo. Accés lliure i gratuït, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
3: Descubre Victoria y adéntrate en un mundo marcado por la guerra y los secretos. Una novela de Paloma Sánchez Garnica. Victoria, ahora en edición bolsillo.
4: Diuen que cuinar és una forma d'amor. Amanar 75 als arrossos són una manera d'expressar respecte pel territori i la tradició. La recepta, l'amor per l'arròs de l'illa de Buda i els ingredients de proximitat. Restaurant Manar 75, on gastronomia i territori s'uneixen per protegir el seu origen.
5: Aquesta tarda, les jugadores del Barça afronten un dels partits crucials de la temporada.
6: Tornada de les semifinals de la Champions.
5: Barça-Bayern.
6: Segueix la transmissió a l'especial Què t'hi jugues Barça d'avui diumenge.
5: A partir de les 4 de la tarda, amb Anna Palet, Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
7: El Loro, nosaltres juguem al límit del fora de joc.
6: Què t'hi jugues Barça?
5: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia. I Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Todo. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
2: Cadena Ser y Ser Catalunya. Més oients que mai.
3: És la 1 i 4 minuts en directe. Comença la funció.
2: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Claudi Arcarons.
4: Bon diumenge, Màxim Castillo.
3: Què tal? Avui fem programa amb Oriol Puigtauler, crític d'Arts Escèniques. Com estàs, Oriol?
5: Hola, bon dia, estupendo, com sempre.
3: Tu, home, i tant.
5: Home,
3: a més, amb la camisa que ja li veureu als reels de les xarxes.
5: Ah, d'anar a Instagram i a Twitter, X.
3: Escolta'm, tu eres de posar-te a la primera a classe, a la primera fila o a l'última?
5: Era un col·le tan guai que vam, durant una època, ens anàvem canviant la configuració de la classe, de vegades a fileres, de vegades fent rotllana, que era molt interessant, totes les taules fent com una plaça pública, una àgora al voltant.
4: Això està molt bé, que hippie
5: era,
4: life,
5: Sí, una mica hippie, però jo era potser del mig, perquè a l'autocar, per exemple, darrere del tot, no, que em barejava amb el mig.
4: Però tu parlaves, d'aquells que et posaven amb el tímid i el tímid acabava parlant.
5: Sí, jo era de xerrar i de fer el pallacito, però tenia bones notes també, tot
4: és compatible.
5: És compatible, exacte.
3: I l'escriptora Eva Baltasar. Com estàs, Eva? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Benvinguda al Tot és Comèdia.
6: Gràcies.
3: Tu eres de les que et posaves molt lluny del profe o més aviat davant d'ell?
6: Jo a l'escola no em deien i com que no molestava gaire em volíem posar al darrere amb les perles al costat per tenir-les per tenir-les desactivades, no? I després a la universitat ja darrere sempre, o sigui, a darrere, discretíssima.
3: Però per confabular o per... Per què?
6: Per passar desapercebuda, bàsicament.
3: Una estratègia.
6: Sí.
3: Escolta, us estic preguntant això perquè m'agradaria saber si musicalment també sou de l'última fila.
5: Oriol. Ah, contesto jo. Jo he de confessar que he sigut més del Quimi Portet. Jo, al moment últim de la fila, no ho vaig ser massa fan. I del moment Manolo García Sol, tampoc. Però Quimi Portet, hockey sobre pedres, tal, m'agrada.
3: Eva, tu ets melòmana? Si et pregunto si has sentit o seguit l'último de la fila, què em dius?
6: Mira, és que no ho soc gens.
3: Jo
6: no escolto música. És horrible dir... Ara ho estic començant a dir, ja surto de l'armari. No escolto música, no miro sèries. Però feines, miro pel·lícules. És que... Sí, faig ben poques coses, de veritat.
3: Mm-hmm. Bé, doncs és notícia, i és una grandíssima notícia per molts seguidors d'en Manolo i d'en Quimi, perquè 30 anys després de que en parla cadascú pel seu costat, doncs han fet feliç a moltíssima gent, s'han tornat a reunir, l'altre dia van fer el primer concert a Fuengirola, crec que va ser d'aquesta gira de retrobament, però és que avui, aquesta nit, tornen a casa.

Enmig de la borratxera de figures modernes i llampants que omplen avui en dia els grans escenaris, ja sigui Rosalia, Batgial, Aitana o Bad Bunny, una presència extemporània ens convoca dues nits a l'Estadi Olímpic. L'último de la fila ve del passat per recordar-nos que va fer cançons perdurables amb materials excèntrics. Pop surrealista, quan aquest adjectiu encara no era un cliché. Un electroshock de rock and roll i cant amb melismes hondos, tot plegat en mans de dos tipus, Manolo García i Quimi Portet, que arrossegaven un honorable currículum de daltabaixos i misèria material amb grups com Los Rápidos i Los Burros.

Les seves cançons venen d'un món antic. Es van fer sense ordinadors, de manera artesanal, precària en alguns casos, però contenen una emoció que ha travessat el temps. Ara que sembla que tot va cada cop més ràpid, el retorn de l'último representa un desafiament. Duraran tant les cançons d'èxit d'avui com han durat fins ara, si més no, Insurrección, Lápiz y Tinta o Com un burro amarrado en la puerta del baile?

0: Gràcies al crític musical Jordi Bianchotto per fer-nos aquesta píndola sobre el retorn esperadíssim de l'último de la fila. Però escolteu, no hem convocat a l'Eva Baltasar com a fan de l'último, ja ho hem sentit, que no, ni de l'último ni de poca gent. No sé si ara que t'has aficionat a la música t'has tornat seguidora d'algun grup, d'algun artista, d'alguna, si és clàssica, d'algun compositor, Eva?
1: Mira, sí, a mi m'encanta Bach, però perquè l'he escoltat des que sóc molt petitona, llavors és la música que m'ha anat acompanyant, però...
0: Molt bé.
1: Sí que em perdo moltes coses i molt boniques, eh? Ho sé.
0: Doncs això, no l'hem convocada com a fan de l'último, sinó com a autora de la novel·la Permagel, que ha arribat... Això sí que va crear moltíssima expectació. Oriol, ha arribat al teatre quan es va anunciar projecte.
2: I tant.
0: Direcció de Victoria Spomberg.
2: Uh-huh.
0: Personatge protagonista, el seu primer monòleg, l'actriu Maria Rodríguez Soto. Uh-huh. I, evidentment, l'autora de tota aquesta història, l'Eva Baltasar. Ganetes, molta gent, jo...
2: Sí, perquè un llibre molt llegit, molt, molt ben valorat, èxit local, internacional, mundial, i exacte, una dramaturga, directora com l'Spomberg, que està en un gran moment de la seva carrera ja fa un temps, i la Maria Rodríguez Soto, que teníem ganes també de veure-la fent un monòleg, i hem de dir que superat amb nota, amb nota.
0: Eva, has deixat fer... Quan t'arriba aquesta proposta, dius, bueno, això ja, jo ja vaig escriure la novel·la, a mi no m'embardeu gaire, jo, si em necessiteu, aquí em teniu, però aneu fent vosaltres. Com ha estat una mica la teva participació en tot aquest projecte?
1: Mira, jo crec que ho has clavat. Jo vaig pensar, mira, jo la meva obra ja l'he feta, a més el Permagel em quedava força lluny també, i vaig pensar que m'encuriosia moltíssim i em feia molta il·lusió que la Victoria Spomberg fés la seva adaptació. Mm-hmm. Tenia moltes ganes de sorprendre'm i després de veure com la Maria Rodríguez Soto hi posava carn i donava veu, no? Llavors vaig deixar que fessin la seva obra. Al final és això, és una qüestió de creativitat, no? Que creessin elles i a veure què sorgia i què em podien ensenyar de la protagonista que jo encara no sabia. I és el que ha estat.
0: Victoria Spomberg, bon dia!
3: Hola, bon dia. Us demano disculpes, em sento fatal.
0: Tranquil·la.
3: Perquè havia de ser amb vosaltres. A més, m'agrada molt el programa. Tenia ganes de veure l'Eva, que, bueno, ens veiem molt poc, ens coneixem poc, però sempre és una alegria trobar-te tu. I és que no sé què m'ha passat. O sigui...
0: Doncs que tens el cap ple de feina, m'imagino.
3: Però no em passa mai. Soc una persona molt responsable i resulta que ahir vaig anar a la funció, que va anar molt bé, Eva, tothom dempeus. Ahir estava el Salvador Illa, que va venir...
0: Què dius? Oh, carai. President i tot.
3: Sí, i va ser el primer a aixecar-se. I també hi havia ma filla amb les seves amigues. Bueno, va ser un dia molt emocionant, una funció increïble. I clar, vaig tornar tard i ara estava treballant i com és diumenge, clar, penso que és el meu únic dia de treballar a casa. I se m'ha anat molt del cap i em sap molt greu.
4: Sempre hi ha una primera vegada. Avui està a l'última fila, la Victòria.
0: Sí. No pateixis, Victòria. Per això hi ha els telèfons, vull dir que la comunicació la tenim aquí. Escolta'm, quin ha estat... No sé si dir mal de cap, però, en fi, és una novel·la molt especial en molts sentits, en molts aspectes, carregada d'imatges, plena de poesia. És la primera novel·la de l'Eva Baltasar després d'una producció poètica llarga, extensa. De fet, la novel·la crec que li dedicaves, Eva, a la poesia per permetre-ho, no?
1: Sí,
0: clar,
1: exacte.
0: Suposo que trobar-te paraula, imatges i dir, bueno, com ho porto jo això a un escenari? Això va ser un mal de cap al principi? O no, al contrari, un repte. Dius, va, jo...
3: Va ser les dues coses. Sí, una mica mal de cap, perquè l'obra té una estructura... molt lliure i és bàsicament un solilo que a mi m'agrada molt la poesia. Jo sóc filla d'un gran poeta i sóc bastant lectora de poesia i penso que la paraula escènica és millor si és una paraula rica i plena d'imatges, no? Que aboqui imatges. Llavors, a mi la llengua que fa servir l'Eva m'agrada moltíssim i sí que és veritat que era difícil perquè és un pensament interior i normalment el teatre es basa en l'acció, no? I bueno, la forma més comú del teatre és el diàleg. Llavors, això era tot un pensament interior, però a mi ja m'agrada molt també portar el pensament interior, el pensament íntim a l'escena. Llavors, en aquest sentit, vaig connectar, no? amb la força de la llengua. I després el que vam fer amb l'Albert Pijuan és un canvi bastant important d'estructura. Vam canviar molt l'estructura de la novel·la perquè fos més adient a la forma, diguéssim, dramàtica o escènica. Mm.
0: Per Marcel, es pot veure encara, crec que no ho hem dit, a l'Espai Texas de Barcelona fins a finals de juny.
5: Sí, del que es tracta és de sobreviure. Pot ser que la resistència sigui l'única manera de viure intensa. Sí, està bé aquí, finalment.

0: Bé, i m'imagino, Eva, o Victòria, millor pregunta per l'adaptadora i directora, un altre repte important és... Clar, aquesta novel·la planteja un interrogant. És possible empatitzar? És possible identificar-se amb una lesbiana soltera suïcida que almenys en el llibre està assajant constantment maneres de matar-se?
1: A veure, clar, la situació és molt dura i la veritat és que el fons de la novel·la i el fons, per tant, de la peça teatral és molt tràgic, però alhora està explicat des d'un lloc molt irreverent i amb molt sentit de l'humor, un humor amb el qual jo hi connecto molt perquè és un humor negre, desenfadat i molt intel·ligent, és un humor irònic, i el personatge, nosaltres, què passa? Que l'actriu és extraordinària, la Maria Rodríguez Soto, i penso que ella és la clau per generar aquesta empatia. Vull dir que sí que la situació és molt extrema, però alhora també penso que està bé normalitzar aquest tipus de caràcters, perquè vull dir, la vida no és fàcil, nosaltres vivim en un món més fàcil que no d'altres parts del món, no? Però molts cops el sistema és molt hostil, no?, amb les persones i no tots som feliços, ni les coses ens van sempre bé. Llavors, a mi em sembla, en el fons em sembla saludable treure també parts de la foscor humana, no?, i que la foscor humana també aparegui en les manifestacions culturals, diguéssim,
0: clar,
1: no?
0: Eva, tu, quan els... Clar, estem parlant de 2018, quan es publica per Magel i els periodistes et preguntaven o t'interrogaven sobre aquestes qüestions o temes tabú que planteja la història, el suïcidi, el sexe lèsbic... Clar, i tu et sorprenies, que dius, però per mi això no és tabú.
2: Sí, és veritat. Jo escrivia sobre els temes que a mi m'interessaven. De fet, per Magel, jo no vaig començar a escriure la novel·la sense pensar que seria una novel·la. Era un exercici molt íntim, molt per mi. Va ser en acabar que vaig pensar, ostres, sí, és una novel·la. Per tant, diguem que hi havia molta llibertat de fons, no? Jo no pensava mai que ningú arribaria a llegir tot allò, i com que el pensament íntim és sense tabús, almenys jo ho visc així, doncs van anar sortint tots aquests temes que, de fet, ja són presents a la meva poesia d'alguna manera, eh? Són aquests temes que a mi m'interessen i que m'han anat acompanyant al llarg de la vida. I després, una cosa que a mi m'ha sorprès i m'ha consolat moltíssim és veure com realment, mira que ho deies, eh? Una protagonista lesbiana, suïcida, vols dir que es pot empatitzar? Doncs veure, sobretot en clubs de lectura, la gran quantitat de lectores i lectors que s'han sentit molt identificats en la incomoditat amb la qual la protagonista està vivint en aquesta societat, no? Per això que deia precisament la Victòria, que pot arribar a ser una societat molt hostil, que ens aboca a una mena de buit existencial ferotge, i, ostres, això ens té una capacitat destructiva molt important.
0: I a ultramedicar-nos fins a les celles. No només
2: Exacte.
0: Ella, sinó tota la família, la mare, la germana... Sí, sí.
2: Hola. Sí, sí, s'automediquen amb ansiolítics, amb antidepressius, i jo sempre dic, el problema no és la medicació, beneïda medicació, és a dir, la medicació és neutra. El tema és com hem acabat entre tots construint una societat que faci que tantíssima gent, nens i nenes inclosos, s'hagin de medicar per poder anar tirant i poder funcionar, que és una paraula també perillosa.
0: Sí, sí, aquest que deia hola és l'Oriol Puigtauler.
3: Hola, hola. Que esperava veure aquí la Victòria Spumberg a la estudi i la diva de Catalunya, no passa res. Hola, Victòria.
1: Ai,
3: hola, Eva.
1: Ai, Oriol!
3: Què tal? També hi som.
0: També hi som. Som tota la família.
1: Però a veure, l'Oriol em coneix de fa molts anys.
3: Sí.
1: Saps que jo sóc una persona que sempre compleix.
0: Complidora.
3: Molt rigorosa.
1: És que no sé què m'ha passat. No m'ha passat
3: no.
1: Abans, vida, això.
3: Abans ja hi ha el Màxim, que a la sala Beckett, mira que fa anys que fem entrevistes, que sempre diem amb la Raquel, amb la realitzadora, que la millor entrevistada és la Victòria Spumberg, de llarg. No, jo us volia dir que una cosa, que això d'aviam, Màxim, lesbiana i suïcida, és la tieta guai per excel·lència, no? La relació entre la tieta i la neboda, que dius, què més guai pot ser que tenir una tieta lesbiana i suïcida? I també jo vaig anar a la funció, us he de dir, al cap de dues setmanes de l'estrena, que és una cosa que, si puc, faig també, perquè sóc conscient que molts espectacles arriben a l'estrena molt justos, i jo vaig anar a l'Espai Texas un diumenge a la tarda. i també platea plena, moltes edats, majoria de dones, evidentment, de totes les edats. No crec que totes fossin lesbianes, però vull dir que és molt bonic veure com aquest espectacle funciona per lesbianes, heterosexuals, asexuals, bisexuals...
0: El president de la Generalitat.
3: Exacte, el Salvador Illa, tothom. I això és la gràcia, no?, d'un espectacle i d'una Maria Rodríguez Soto, que també vull recordar, si faig una mica d'arqueologia teatral, que amb la Victoria Spumberg, que havien fet la marca preferida de les germanes Klausmann fa una pila d'anys, quan la Maria Rodríguez Soto no és l'estrella que és ara. Bueno, ja ho era, però molta gent no ho sabia.
1: Ella tenia 22 anys.
0: Imagina't. La Permagel havia de ser sí o sí, la Maria Rodríguez Soto?
4: Per l'Eva em sembla que bastant, no?
1: Per mi, per la Victòria.
0: Per la Victòria. Victòria.
1: Bueno. Jo vaig posar-ho com a condició sine qua non. A mi, i això l'Oriol ho sap perquè em coneix més, però normalment jo no faig adaptacions de novel·les perquè
3: Exacte.
1: M'agrada defensar la paraula i l'escriptura dels dramaturgs, que n'hi ha molts a Catalunya i gent molt interessant. Llavors, clar, la Sisquella, que és molt insistent, i el Sempons em anaven dient per què no ho fas? Llavors, bueno, vaig parlar amb el Pijuan, que és el meu soci, i diem, va, ens hi posem. Llavors, dic, ostres, però això ho ha de fer algú amb molta força, perquè si no, un monòleg i amb tanta força poètica, algú que que tingui tècnica i alhora emoció, i un dia veient La casa en flames amb ma filla, ho
0: peli.
1: Vaig veure claríssim, sí.
0: Sí, sí. I Eva, tu poses cares als teus personatges? Perquè aquí teníem l'altre dia, fa unes setmanes, amb el seu Comas, novel·lista també, i ell ens deia que sí, que els seus personatges hi posava cares conegudes. Per exemple, el protagonista de l'última novel·la es va inspirar en Pascal, en Pedro Pascal, l'actor.
2: Mira, jo en el moment d'escriure depèn molt, eh? En el cas de Permagel, la cara era la meva. I ara ha canviat. Ara és la de la Maria Rodríguez Soto. Clar,
0: i pels molts lectors... 100%,
2: per molts molt lectors millor també. Que la meva, i tant.
0: Clar, clar, clar. Bé, un altre dels grans temes que hem parlat de suïcidi, sexe lèsbic, un altre dels grans temes que planteja aquesta novel·la i aquesta adaptació teatral és la soledat. Eva, tu n'ets gran fan de la soledat.
2: Sí, de la soledat gaudida, no de la patida, no? Jo trobo que és bàsic, i més en el dia d'avui, aprendre a estar sols i estar sols bé. I aprendre a conèixer-nos també, perquè són aquests grans moments on tu pots connectar amb tu i decidir com vols viure aquesta vida tan breu que tenim, cap on vols anar, de qui et vols acompanyar, a què vols dedicar el teu temps, i això són sense soledat, doncs és impossible d'assolir. Mm.
0: Com ho veus, Victòria?
1: Jo també sóc molt fan de la soledat triada, molt, molt. A mi m'agrada molt estar sola, però és veritat que el món teatral no és com el món dels escriptors, diguéssim, de novel·la o poesia, o t'exigeix molta vida social, a mi em treu moltíssima energia, em cansa, a mi em costa fer un sopar per dues persones, vull dir, que imagina't portar un equip com la Tercera Fuga. Llavors jo em preparo molt per anar a trobar-me amb la gent, perquè em costa més que no l'escriptura.
0: Ui, com et prepara? Com es fa això? Com et prepares?
1: Bueno, psicològic, jo què sé, faig una mica de meditació, em preparo psicològicament, perquè em costa... Jo no sóc una persona supersocial, ni... Saps aquestes persones que van a una festa i no troben el seu lloc? Doncs jo sóc això. O sigui, a mi em costa molt la vida social, però amb el teatre n'he après, perquè, clar, vull dir, ho has de saber fer, perquè el teatre es fa en col·lectivitat, que també m'agrada molt, però el meu tarannà és més d'escriptor, em sembla, la meva manera de ser, i ho valoro moltíssim, i els moments de soledat, com diu l'Eva, triada, perquè la soledat imposada és terrible. O sigui, allà hi ha una frontera molt fina, no?, entre el que tria estar sol i el que s'hi veu abocat, que és molt, molt difícil.
4: La Marta que abans en parlava, de fet, amb la secció de llibres. Sí, per la soledat. Però, bueno, clar, és que amb el teatre és això, que també hi ha un punt de la pressió aquesta del networking, de fer-te un lloc a base d'anar una mica a les festes o tal, o almenys és el que es comenta, no sé, Oriol, tu, si ho has sentit.
3: L'altre dia la Paula Amàlia ho deia en una entrevista a un altre mitjà, sí, que deia que les estrenes, que és, evidentment és trobada del sector, perquè el dia de l'estrena, els amics, actors, directors, escenògrafs, etcètera, que de vegades veure gent que fa temps que no veu s'ha convertit en un què estàs fent ara? Currículum, estic fent això, faré allò, faré... I també és veritat que hi ha intèrprets, de vegades, que si no els agrada freqüentar les estrenes, també es perden una part d'aquest networking i és horrible això, perquè és un amic... Bueno, d'estar present...
4: Perquè sembla que no estàs fent res, no?
3: Estar present i que et vegin i si et van veient doncs pensaran en tu, però sí, sí. Jo personalment també... Mira, Victòria, t'he de dir que com a crític m'encanten les estrenes, però jo quan torno i estic sol a casa, perquè ara vic sol, abans tenia una companya de pis estupenda, ara
1: sí,
3: vic sol,
1: ho
3: valoro tant, perquè s'està tan bé sol quan vols, perquè si no, tothom si no et ve vendre motos i et ve explicar projectes i és com, ai, deixeu-me estar sol a casa.
5: Escolta, posem una mica de música perquè aquest espectacle té una playlist impossible però meravellosa a la vegada, perquè a Parmagel, a l'Espai Texas, pot sonar des de punk lesbià a pop melòdic en francès o un hit de l'Espanya de Franco.
6: Bajo el palio de la luz

0: ni un lejano barquichuelo.
1: Barquichuelo. Eh? Qui s'ha de recuperar? Barquichuelo. Escolta, criteris de selecció musical, Victoria Spumberg?
2: Bueno, això ha sigut bàsicament el Lucas Ariel Vallejos, que és el meu sonidista i és extraordinari, i amb algunes opinions també de la Maria, perquè, bueno, vam fer com alguns exercicis teatrals de quina cançó pensareu, porta una cançó que pensis que... Però, bàsicament, normalment jo treballo amb el Lucas, treballem amb molta coherència, hi ha molta dramatúrgia musical, però en aquesta peça vam decidir que triaríem una cançó per cada personatge de la família, una per la... que no té nom, però nosaltres li diem la Permi, la protagonista. Després, una per la germana, la Cristina, una per la neboda, la Clàudia, i una per la mare, que tampoc té nom, no ho sé, però li diem la mare. I llavors són les cançons que vam posar, sí.
1: Tant la novel·la com l'obra de teatre... Hi ha totes aquestes imatges que comentava jo abans, tan poètiques. Jo no sé per què l'os de conill entre les dents no me'l trec del cap. No sé si aquí a taula en teniu alguna de favorita. I la del sexe, que també està molt bé, eh? Com anava allò del... Ai, no la recordo. Ai.
3: El sexe m'allunya, no?
1: Això...
3: De la mort. Tanmateix, no matant-se la vida.
1: Ah, aquesta.
3: Que és molt lo de... També en esto passarà, de la Milena Busquets, no? Del com passar el dol, aferrar-te al sexe, no? Bueno, a mi m'ho va fer pensar.
1: Sí, sí, sí.
4: Jo la imatge del cúter... Ai, perdó.
2: A mi m'agrada molt quan la mare s'assabenta que ella és lesbiana i li diu... Què et creus, superior a tothom o què?
4: Sí. És com et creus especial o què, no? Tu ara, sí.
1: Deies tu, Oriol?
4: Jo dic el cúter i la lleteta, també. Ah. Aquesta contraposició del got de llet, el cúter, uf. Sí, és sí, també, sí. I aquí un psicoanalista tindria moltes coses a dir, eh? El Clar. Cúter i la lleteta.
1: I la mare de la criatura, Eva?
5: Digue'm.
1: Entens alguna?
5: Mira, a mi les bombetes de baix consum.
1: Aquesta...
5: Que pots tenir una estança il·luminada amb aquestes bombetes que penges el primer dia. Bueno, ara ja potser no tant, que són LEDs, que il·luminen molt sí. malament, per cert. I que acabes fent tantes coses en aquella estança, sempre tot mal il·luminat, no? I t'acaba passant la vida i tens la sensació que tota la teva vida ha passat sota de bombetes de baix consum. Sí, sí. Això em sembla molt fort.
1: Bueno, per fort, la imatge pròpia del Parmagel, que a molts ens vas descobrir aquest terme geològic, que jo no sabia què era, no? Aquesta capa... en teoria de terres que mai es desglacen, però és que tot això ara està canviant amb el canvi climàtic, sí. Justament, eh?
5: Sí, sí.
4: I m'encanta
5: s'està descongelant el planeta.
4: En anglès, que es diu permafrost, que permafrost encara és molt guai la paraula permafrost, no? Quan et van traduir la novel·la, te l'han traduït a mil idiomes, entens l'anglès, és permafrost, no?, en molts llocs.
5: Sí. Sí, sí, sí. De fet, és la paraula que jo vaig conèixer, a través d'un documental d'aquests de la 2 que veia al migdia a l'hora de la migdiada.
1: Clar.
5: Era permafrost i en català permagel, que a mi em sembla preciosa.
1: Què és el millor que t'ha passat amb permagel, Eva?
5: Ai, mira, doncs, que un escrit meu, que n'havia fet tantíssims, arribés a tants lectors. No m'havia passat mai. Els lectors de poesia són pocs. I, en canvi, jo no sento, he deixat de fer poesia, segueixo fent poesia, escrivint narrativa... I, en canvi, arribo a tantíssims lectors. Això m'agrada molt. I quan un llibre meu també, algú m'explica que li ha canviat la vida o l'ha ajudat a prendre una decisió molt, molt, molt forta a la seva vida, això també m'impacta molt i m'agrada.
1: Uh-huh. Hem de parlar, sí o sí, de la novel·litis. Abans ha quedat apuntat, però, clar, tenim Parmagel, tenim Canto jo i la muntanya a Valla, de l'Irene Solà, Napalm al cor.
4: Uh-huh.
1: Èxits de la literatura catalana contemporània adaptats al teatre. Què està passant aquí?
4: Bé, ja fa temps que el teatre català pateix o s'ha sumat a aquesta moda de la novel·litis que passa per tota Europa ja fa molts anys, que és veritat el que deia la Victòria, que també hi ha gent, dramaturgs, autors, que critiquen una mica que els teatres, molts cops els públics, només vagin a buscar la novel·la clàssica o contemporània de torn. A mi m'agrada això, que exemples com Canto jo i la muntanya balla, que també era fet amb titelles, era una cosa molt diferent, va funcionar molt bé, una palma al cor a la Beckett, en aquest cas ara per Magel al Texas. Bé, és evident que tots són textos i tots són textualitats. Passa que, per exemple, que un teatre nacional sàpigues que cada any, almenys en l'època Portacelli, ja veurem la nova era, què passarà, però que hi hagin aquestes, no, Karenines, Bovary, no sé què, doncs, no, i tenim dramatúrgia, i tenim dramaturgs, vius i morts, doncs fem-los també, no?
1: No sé si Victòria vols afegir alguna cosa.
2: Sí, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Oriol. També volia afegir que, clar, això potser és molt us sona molt tècnic, però clar, hi ha una cosa que al final es diu una ratúrgia, no? I que és que al final tu passes la novel·la com si tinguessis un audiollibre, saps? A l'escena. És a dir, veus actors que estan dient directament la novel·la tal qual està escrita. Jo penso que això és pobre, per mi, eh? Al meu punt de vista. Per què? Perquè la forma, l'escriptura d'escena, l'escriptura teatral, té tota una tradició que també té a veure amb moltes capes de lectura, amb encarnar la paraula amb el cos de l'actor. Bueno, són tots aspectes més tècnics del meu ofici que jo reivindico i en relació a l'oralitat, a la llengua viva, a la llengua que deixa petjada, que a mi m'agrada molt, per això m'hi dedico a això. I quan tu passes directament una obra en la seva llengua de la novel·la, directament a l'escena, el que estàs creant és gairebé un audiollibre, m'enteneu? Llavors, en aquest sentit, jo, que em dedico a la dramatúrgia, doncs, m'agrada veure textos on la dramatúrgia és la forma d'escriptura, no? Amb totes les seves vessants més postdramàtiques, més... bueno, aquí ens podríem entrar en un debat molt llarg, però jo no m'agrada quan la novel·la passa directament a l'escena, perquè si no, per què tries un dramaturg? Llavors, per això, l'Albert i jo vam fer aquesta feina de canviar l'estructura.
4: Una coseta molt curta, breument. Victòria. Amb el teu soci, Albert Pijuan, no us heu plantejat convertir una de les seves novel·les, com Tsunami, La gran substitució, i passar-la al teatre?
2: Molt bona pregunta. Jo li he insistit, però per ara ell es fa...
4: Ja ho veig, eh?
2: Bueno, ho anem dient, i a mi m'agradaria molt, i ho estem parlant, no sé si ho acabarem de fer,
1: doncs una pregunta similar per l'Eva. T'atreviries amb la literatura dramàtica?
5: Mai. No, això ja hi ha la, Victòria. Pues no, i ara no m'hi atreviria
1: mai pas. Mai escriviries teatre?
5: No, és que no m'hi veig capaç.
1: I sobre homes? Escriure sobre homes?
5: Això m'hi veig una mica més capaç, però ja ho veurem. Han d'entrar més homes a la meva vida per poder escriure sobre homes. Jo venia d'un món molt femení i a la vista està, no? I ara estic en un món, bé, on estan entrant homes, doncs que passin, i ja veurem si de manera natural això es tradueix després en els llibres, es deixa veure, no ho sé, ja ho veurem.
1: Eva Baltasar, autora de Permagel, moltíssimes gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres, gràcies.
1: I Victòria Spumber, directora d'aquesta adaptació teatral, amb Maria Rodríguez Soto, a l'Espai Texas, fins a finals de juny. Abraçada,
2: Màxim,
1: també.
2: Et dec una capsa d'alfajores.
1: Que bé. Val, ho apunto,
2: eh? Prometo, és una promesa, de veritat.
1: Bueno, diga, doncs...
2: Molts petons a tots.
1: Aquí t'esperem amb la capsa.
3: I tant.
2: Molt bé.
1: Properament. Cuida't molt.
6: Tot és comèdia. El divendres 8 de maig celebrarem l'obra d'un arquitecte excepcional amb un programa únic. Amb motiu de l'any Gaudí, Hoy por Hoy de la cadena SER, en directe des de la Sagrada Família. Si vols acompanyar l'equip d'Àngels Barceló en aquesta edició tan especial del programa Líder de la Ràdio, entra a sercatalunya.cat i registra't per participar en el sorteig d'invitacions exclusives per assistir-hi. El 8 de maig, Hoy por Hoy des de la Sagrada Família.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Aquí seguim el Tot és comèdia amb l'Oriol Puigdeblei i la resta d'actualitat escènica, que no sé si aquesta resta d'actualitat passarà per la reposició de La tercera fuga, que no ho hem dit, nominadíssima als Premis Max.
4: Sí, Màxim,
1: de la Victòria
4: que molta gent es preguntava si tornaria o no, però la gran Victòria Spumberg va fer una cagadeta que en el seu Instagram propi va dir La tercera fuga tornarà la temporada que ve. Per tant, el TNC no ho ha dit oficialment, però la Victòria va dir el sí.
1: És que això em sonava.
4: Sí, molt passa bé. Que la Victòria ho va dir en el seu Instagram.
1: Molt bé, doncs escolta, tenim una obra de sala petita i una obra de sala gran. Has anat a veure Bruixes al Tantarantana.
4: Exacte, al Tantarantana, que aquests dies de pont he de dir que ja ho sabem, la gent se'n va a la platja, a la muntanya... Vaig anar... divendres al Tantarantana i ahir dissabte al Teatre Nacional Sala Gran i les dues sales estaven bastant buides. Per tant, gent, aneu al teatre, i els que no marxeu por ahí, aneu al teatre, que la cap de setmana que ve és el clàssic, que ja m'ho van dir també les del Tantarantana, diem, ai, diuen pobres. Ai. Primer l'1 de maig i ara el clàssic. Bueno, vaig anar a veure...
1: Avui el Barça pot ser...
4: Avui també, oi? Oi? No,
1: és sí, que Barça, però, doncs, no. Avui el Barça, si l'Espanyol guanya el Madrid, podria guanyar la Lliga.
4: I com que i... el Barça juga cada dos o tres dies, clar, sempre hi ha Barça.
3: On s'has vist parlant de futbol en aquest programa?
4: Va, prou, canviant de tema.
1: Per, bueno, les noies del futbol també avui juguen el passi a la final de la Champions. Sí, sí, vull dir que ja diem-ho tot.
4: Però aquí venim a parlar d'un espectacle petit i després parlarem d'un de gran.
3: Concentrem-nos.
4: Hora Bruixa, el Tantarantana. Coneixeu les tres bruixes de Macbeth?
1: Home, qui no les coneix?
4: Com es diuen les tres bruixes de Macbeth?
1: Les tres bruixes de Macbeth.
4: Ah, perquè no tenen nom, no tenen nom. I, de fet, aquí a l'espectacle juguen molta gràcia dient jo soc la bruixa número 1, tu la número 2 i tu la número 3. Per què? Aquelles tres bruixes que en la tragèdia escocesa de Shakespeare van predir el futur de Macbeth.
1: Tu seràs rei.
4: Tu seràs rei. I el més important, cap... home nascut de dona podrà matar-te, però finalment el maten a Macbeth. I quan vegis un bosc caminar, i finalment veu el bosc caminar. Total, aquestes tres bruixes, com si... Sabeu la sèrie aquesta de TV3, del 3CAT, el Departament Amades, que agafa el folclore català i el porta al present? Doncs jo em va recordar una mica això, perquè són tres bruixes que en el present què poden ser? Doncs tres noies joves d'una banda de punk, i toquen, i és un concert-espectacle, i un espectacle-concert, perquè és... formació clàssica de punk, guitarra, baix, bateria, i et parlen de les bruixes de Macbeth, només com a introducció, de les bruixes històriques. Aquí a Catalunya sabem un munt de bruixes.
1: Home, les cremaven.
4: Vam cremar molts, durant molts anys i segles, la Rugalla, la no sé què, i també acaben parlant de les dones, les sufragistes, les que feien vagues a les fàbriques tèxtils, el que van permetre que tinguéssim jornades laborals més o menys dignes, perquè abans encara eren més indignes.
1: I la Patti Smith també, no?
4: La Patti Smith, la Cyndi Lauper, i està molt bé perquè també agafen la estètica escocesa, és a dir, la roba de tartar, els quadres escocesos, que això lliga molt bé amb Macbeth, però lliga molt bé també amb el punk. Perquè, si no us ho sabeu, l'àvia del punk és la Vivian Westwood, la dissenyadora, als anys finals dels 70, principis dels 80, que es van inventar literalment l'estètica punk, hi havia molt de quadre escocès, molt de samarreta trencada...
1: Com es diu això? El kilt, no?
4: El kilt, sí, i la tela...
1: La fandilla que
4: el
1: porten els escocesos.
4: I la tela del tartar, que és aquests quadres escocesos, vermells, verds, tal. I llavors, bueno, és un espectacle que està molt bé, i alhora és que és un concert, i molt fort, que és que les tres actrius, totes tres, han après a tocar la bateria, el baix i la guitarra.
1: Per l'obra, per fer l'obra.
4: I toquen molt bé. De fet, ostres, penso que toquen massa bé i tot, massa bé. Perquè la gràcia del punk és allò que tothom pot agafar instruments i començar a tocar i a bramar, però no, està molt bé. I, bueno, això, hem de recordar que hem d'anar també a les sales petites, perquè aquest espectacle va guanyar no una, sinó dues convocatòries. La convocatòria d'on el Teatre Batega, de les sales de proximitat de Barcelona, i també Estrena't al territori, que em fa molta gràcia aquest...
1: Què
4: Estrena't al territori, a mi sembla, em sembla com Desvirga't. Estrena't, s'han ajuntat una sèrie de sales de Catalunya, la Trono de Tarragona, la Planeta de Girona, la Mercantil de Balaguer, Sant Martí de Tous, i és una convocatòria que la gent es presenta, les companyies joves, i poden fer aquests bolos, estrenar-se al territori, que ja han fet a Igualada, també al Teatre de l'Aurora a Igualada, i llavors elles arriben ja a la Tantarantana i ja havent fet aquests bolos. I ara han presentat la següent convocatòria. Vull dir, molt bé, Estrena't al territori, molt a favor d'estrenar-se i del territori.
1: El Tantarantana, l'Hora Bruixa, i ara l'espectacle gran a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, Èdip i Antígona.
8: Quin ordre del cel he transgredit i qui puc cridar que defensi la meva causa? Quan veig que la meva pietat m'ha valgut el nom d'impia.
9: Sóc qui sóc per naixença. Res no em podria canviar, perquè no hauria de saber d'on vinc.

0: Canviem de to, de sala, de mida. Vaig anar ahir a la sala gran del Teatre Nacional, he de dir que hi havia mitja entrada, però, enteneu-me, jo crec que funciona bé, sobretot per la primera part d'aquest espectacle, perquè Èdip i Antígona són tres tragèdies en una. Tres tragèdies de Sòfocles, Èdip rei, Èdip a Kolonos i Antígona. I llavors es representen totes seguides amb una versió lliure de la Carlota Subirós, a partir de les traduccions del Carles Riba. I la primera, sobretot, que és l'Èdip rei, es fa amb el taló abaixat, en la corbata de l'escenari, que és la part de davant, amb una mena de petita escalinata que han fet de 4 o 5 esglaons, i clar...
1: O sigui, molt a tocar del públic.
0: Els tens molt a prop.
1: Sí.
0: Llavors, ahir, clar, jo estava a fila 4 o 5, però, és a dir, està molt bé perquè hi ha un taló que és un mirall, per tant, el públic es veu reflectit en aquest mirall.
1: Mentre els actors van fent.
0: Els actors van fent, i llavors descobriràs que aquest mirall no és un mirall, sinó que és una finestra que veus a través, i que llavors veus el camp a través, un paisatge molt bonic, però funciona molt bé sobretot aquesta primera, Èdip rei, perquè al final són obres que parlen de poder, del destí, no? La història d'Èdip, l'oracle de Delfos li diu tu mataràs
1: el teu pare, et casaràs
0: i t'enllitaràs amb la teva mare. Els pares d'Èdip, per evitar això, el fan fora, i de fet el volen matar, però hi ha uns pastors que s'apiaden d'ell, el salven, i finalment, evidentment, els déus grecs sempre tenen raó, Èdip acaba matant el seu pare i casant-se amb la seva mare.
1: I traient-se els ulls.
0: I llavors, quan descobreix això, no pot evitar-ho, es treu els ulls.
1: Home, és una tragèdia grega.
0: Els grecs, exacte, els hi anava a la marxa. Ni Netflix ni d'allò. Llavors, trobo que sobretot la primera tragèdia queda molt bé amb aquest espai. Llavors s'alça aquest taló i l'espai del Max Lanzel ha creat una cosa molt senzilla, però crec molt bonica, a la sala gran, una mena de desert, camp, i amb una molt bona il·luminació del Ramon Rius. I llavors anem veient les altres dues tragèdies, totes seguides, perquè són els mateixos personatges, no? Èdip, les seves filles, Antígona, Ismene, que van evolucionant.
1: Amb el repartiment més divers...
0: No, això és històric.
1: Jo esperava que ho diguessis al principi.
0: No, això és històric, ara ho dic.
1: No, però està bé,
0: ara ho dic, ara ho dic,
1: exacte. No com subratllar-lo.
0: Perquè hauria de ser normal, però
1: clar,
0: ara ho dic.
1: Clar.
0: Èdip i Antígona té un dels repartiments més diversos que hem vist mai al teatre català. És a dir, l'Èdip és el Babu Cham, hi ha la Yolanda i la Cati Sey, la Vicenta Andongo, el Joan Cujal, el Mohamedian de Vic.
2: Home.
0: A més, tots amb un català... Bueno, això també, per dir-ho per mare meva, és molt d'allò.
1: Molt provincianet, això que acabes de dir.
0: El Moja és de Vic, les seis són dels hostalets de Balanyà.
2: Aquesta neutra forta,
0: els hostalets de Balanyà, no, parlen molt bé. Però sí, és històric. A les banderoles que veiem per Barcelona hi ha la Cati Sey i la Butxam. He de dir abans, que m'he deixat de dir-ho, que les banderoles de Parmagel, a part de la Maria Rodríguez Soto, n'hi ha unes quantes amb la Spumberg...
1: Victòria i amb l'Eva Baltasar.
0: I l'Eva Baltasar, que és molt bonic que l'Espai Texas també hagi decidit posar la directora i l'autora a les banderoles. Total, que és molt important que en aquest muntatge també hi hagi actors, això, com la Yolanda Sícara, el Jun Yisun, o un descobriment per mi, com és el Moise Taché, que em va agradar molt, i llavors, a part, alguns altres clàssics en papers més petits, molt petits, l'Oriol Genís, la Lourdes Barba o l'Albert Pérez. Llavors, aviam...
1: Què t'ha semblat Èdip i Antígona al TNC?
0: Jo... També hi vaig anar-hi al cap d'una setmana, bé, vaig anar-hi ahir, que també perquè jo estava al sismògraf quan es va estrenar, esclar, no es puc estar tot arreu. I jo crec que entenc que a mi m'ha arribat que l'estrena, hi ha gent que va sortir com dient, uep, que han arribat una mica justos, i es notava, ara es nota que està més rodat. Jo, personalment, em quedo amb la primera tragèdia, que és Èdip rei, i amb la tercera, que és Antígona. Jo, per mi, Èdip a Kolonos, potser no caldria haver-la fet. Aviam, passa bé, i de fet aquí el Mohamedian fa una mica paper, a part d'altres papers, com de petit narrador, i et diu, això és Antígona. I et diuen, Antígona passa en una ciutat, en un lloc, després d'una guerra, que pot ser tantes al món, no? Llavors, crec que hi ha aquest to, que és molt de la Carlota Subirós, que és molt seriós,
2: solemne.
0: Molt solemne, però que funciona de vegades, o sobretot amb la Cati Sey, que està espectacular, aquest, el Moise Taché, els petits més petits, el Babu Cham, és veritat que potser per fer un Èdip no acaba de d'allò, però també he de dir que musicalment, que és la música de la Clara Aguilar i uns moments vocals que hi ha meravellosos, està molt bé. Digue'm.
1: No, que anem acabant. Jo li vaig fent gestos perquè, és clar, tenim el Cultureta esperant i encara hem de parlar de...
0: Ara.
1: D'una notícia, això ja no és estrena teatral. Un crític teatral, s'encarregarà de programar el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. I no és un crític qualsevol, no, no. És un senyor amb molta trajectòria.
0: Andreu Gomila.
1: Molt respectat, Andreu Gomila. Què? Què t'assembla?
0: Estem molt contents.
1: En 30 segons.
0: Estem molt contents, els companys crítics, periodistes, perquè hi havia algú que feia un tuit dient: oh, està bé, potser serà un precedent d'un expert programant teatre. Serà bo, un expert? Home, ja ho diu la paraula, és expert. Jo crec que l'Andreu Gomila ha vist molt més teatre que la majoria de programadors de Catalunya.
1: Doncs ja està, queda
0: dit. Per tant, estem molt contents. Visca els experts i visca els precedents.
1: Obrim camí, Oriol Pustoler.
0: Home, i tant, Andreu, tu vés obrint camí que anem venint els altres.
1: Fins la propera. Seguim amb més Tot és Comèdia.
2: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.

0: la cua.
1: Pepe Zapata, el Cultureta, el Tot és Comèdia, per tancar com cal la setmana. Com estàs, Pepe?
2: Bona tarda, ja.
1: Has dinat?
2: No,
3: ara ens ho explicarà, ara ens ho explicarà.
2: Estic esperant a compartir-vos les meves experiències culturetes.
1: Déu, i culinàries, que Déu-n'hi-do t'has ben firat,
2: calla,
1: eh?
2: Calla, calla, calla.
1: Per partida doble. El que ha vist, ostres, molts ara ja veureu quan soni aquesta música, prepareu-vos.

0: No tenim la vida entrenada i per això ens fa una mica de gràcia sentir aquesta música així.
1: Però poca broma, eh? Vull dir, hi ha hagut una tradició de sempre.
0: Sí.
1: Doncs és que el cap de setmana passat tocava sarsuela. Tinc un amic que està participant al cor de l'Orfeó Martinenc, al barri del Clot de Barcelona, i tenia moltes ganes de veure, tenia molta curiositat, i va ser tot una experiència religiosa. No, fantàstic, em va captivar l'ambient. Primer lloc, perquè l'Orfeó, centenària, és una entitat centenària, és una entitat d'aquestes, del que s'acostuma a dir, de la societat civil superactiva, té comissions i grups de, diguem-ne, artístics de tot, cant coral, teatre, dansa, sardanes, música, teatre líric, i d'alguna manera preserva aquesta relació també amb el barri. És veritat que després parlarem d'edat, que està a prop ja d'entrar en la
0: sesentena.
1: Sí. Però jo vaig baixar bastant l'edat mitjana del públic que hi havia aquella tarda.
0: Aquell dia. No, però això que dius és molt maco, perquè fa molt bona feina als orfeons, als ateneus també, a la ciutat i als pobles. Que evidentment estem parlant d'expressions d'art amateur, segurament teatre amateur, però
1: bueno, en aquesta fetes molt dignes, no? Digníssimes, però era una barreja, perquè les tres solistes eren professionals. I després també hi havia un dels actors, el que feia de torero, aquest també era professional i es notava molt. I participava el cor i després també el grup artístic del teatre de l'Orfeó Martinenc. El que estem sentint és Agua, Azúcar y Aguardiente. De vegades us he preguntat, ostres, he anat al barri de Chueca. Per què es diu Chueca?
2: Ah, no.
0: Ni idea, no? A mi em sona una mica més, sí. Chueca és un compositor.
1: Federico Chueca.
0: Compositor de...
1: De finals del segle passat. De fa dos segles. I és el que sempre s'ha dit del gènere chico, perquè a més era un format de peça molt breu, molt dinàmica. De fet, la sarsuela aquesta durava apenas una hora, aproximadament. És veritat que després amb els aguts a les sopranos jo acabava no enterant-me pràcticament del que és el que deia.
0: Ja del fraseig, o sigui, del que diu, de la lletra.
1: Exacte, perquè primen d'alguna manera arribar a la nota corresponent. Sí. I no és com un musical on pots seguir perfectament l'argumentari. La música estava molt bé, a més una qüestió intergeneracional. Veus que hi ha tradició, que els avis, els pares i els fills participen directament en això. Jo això ho trobo fenomenal. Vull dir, ara que ens omplim la boca de parlar de drets culturals, de la participació de la ciutadania, bueno, això ja estava més que inventat. Vull dir, era formar part d'alguna manera activa d'aquesta vida i era impulsada, a més, pels propis ciutadans.
0: El que deia és aquest homenatge al teatre independent i als centres parroquials que feia amb l'amor venia en taxi la cubana.
2: I que passaven les tardes allà, no? Família, amics i tots.
1: Que bona repassada va ser aquella obra.
0: Sí.
1: Fantàstic, m'encanta. Sí. Bueno, jo anava a veure el meu amic Andreu Aguilar, aquarel·lista. Un dia parlarem d'aquarel·les, que està bé.
0: D'acord.
1: Va acabar la sarsuela i de sobte és allò, no marxin, sisplau, que ara ve el plat fort. I jo, què ha passat aquí? I és que hi havia les tres divas.
0: Les professionals que deies tu. Val.
1: Que em va encantar el nom, deixa'm dir els seus noms, perquè són la Cristina Escolà, l'Alicia Ferrer i la Núria Lamas. I van fer un repertori líric italià, des de l'Oso le mio a coses de Verdi, bueno, fantàstic.
0: Els iaios com en Pepe, doncs encantadíssims.
1: Gràcies.
0: No, ara si estigués aquí en Xavier Albertí diria, home, més sarsuela, senyors, programin. Costa moltíssim, sí, moltíssim. Vull dir, has d'estar això molt al tanto del que es fa en un barri, en un orfeó, com ara aquest del barri del Clot.
1: El meu amic buscava un lloc per fer-ho a Barcelona i no trobava. I es veu que Sabadell també hi ha un altre nucli bastant potent. I, clar, ara s'ha traslladat a viure al Poble Nou, li quedava més o menys a prop i endavant.
0: Doncs això és el que ha vist i el que ha menjat ens porta a Girona.

0: És morta i ja...
1: Per fer-ho resumidament, en Pepe es va donar un homenatge, seria...
2: Automenatjar.
1: Sí, a ell mateix. Bueno, i a la seva colla?
2: Aviam, la nostra... És que som dels 66, vull dir que aquest any fem 60. I igual que vam fer quan vam fer 50, i quan vam fer 40, el nostre homenatge és al celler de Can Roca. Però quan vam planificar-ho, perquè això s'ha de planificar amb molt de temps...
1: Un any abans, segur, no?
2: 11 mesos abans.
1: 11 mesos abans.
2: De fet, aquesta matinada, a les 0:01, sortiran la disponibilitat, jo diria que és de l'abril del 2027, al celler de Can Roca.
1: Déu-n'hi-do.
2: Però jo els hi vaig proposar de fer l'experiència completa i anar a l'arrel, a la llavor que va generar tot aquest univers dels Roca, que tenen un fotimer de restaurants ara mateix...
1: I negocis.
2: I negocis, exacte. Sí, sí. Gelats, ara biquinis, sí, sí. L'hotel, cacau, etcètera, etcètera. I la proposta va ser anar al Can Roca original, el dels pares, el que es va inaugurar l'any 67, i tastar plats tradicionals del receptari de la Montserrat Fontaner, que és la famosa mare dels Roca. I déu-n'hi-do, jo havia estat algunes vegades, però la resta de companys i companyes no, i déu-n'hi-do la d'experiència compartida que va suposar. És la
1: casa...
2: Un
1: preu assequible, deixa'm-ho dir.
2: Menú de 18 euros, està força bé, tenint en compte que hi ha un entrant, un primer escollir entre quatre, i després de segons hi havia vedella amb bolets, hi havia... Jo vaig agafar un costelló amb... allò per dignificar-me una mica, amb amanida que no volia patates, no? Allò. I crema catalana, hòstia, per 18 euros.
3: Estupendo.
2: Amb una elaboració de primera, bueno, què més vols, no? A mi el que realment em va fer feliç fins a l'absurd van ser un extra que vam demanar,
1: qui?
2: Que van ser els calamars a la romana.
3: En parlarem, Pep.
1: En parlarà, al
3: Joan
1: fill.
3: Roca.
1: Ostres, tu, tenim aquí en Joan Roca?
2: És que, clar, al vespre, quan van anar al celler, li vas dir, Joan, et trucaran
1: del tot és comèdia.
2: I per què no els hi parles una mica del Can Roca?
1: Exacte. Can Roca, sempre amb la seva generositat, doncs
3: sí,
1: aquí
3: sí.
1: El tenim.
3: I ho hem enfocat ben bé, això, perquè la primera pregunta és aquesta que deia ara en Pepe, de Can Roca és, bueno, és el lloc on va començar tot, no? I els hi volíem preguntar sobre què té aquest menú diari que s'hagi mantingut al llarg de tants anys.
4: És el lloc on vam néixer, vam créixer, ens vam enamorar d'aquest ofici, és l'origen del celler i de tot l'univers que hi ha al voltant de Can Roca avui. Segueix fent el menú que feia fa molts anys. A Can Roca no ha canviat res, sembla mentida, però els mateixos plats, els dijous, l'arròs a la cassola, els divendres canelons. I això és fantàstic perquè moltes vegades saps el dia que és de la setmana segons el que hi ha per menjar a Can Roca, no?
3: I en aquest moment en què s'associa els Roca amb l'alta gastronomia, volíem veure aquest contrast, no?, de com és defensar una cuina de barri i què els hi ensenya encara aquest local.
4: És una cuina que la mare ha estat molt feliç fent-la durant tants anys, fent menjar per la gent, treballadora de la zona, que en molts casos ve cada dia, durant tots els dies de la setmana, durant molts anys, i aquesta gent, que són clients i amics del barri, han pogut ser feliços a Can Roca durant aquesta estona del dinar, no? I crec que això és molt important. I la mare també ha estat feliç fent això. És una demostració de que facis el que facis, fes-ho bé. Si fas un menú del dia i cuines un menú del dia, fes-ho bé.
1: Bueno, consell aplicable a totes les activitats humanes, sisplau.
3: I
1: facis
3: tant.
1: El que facis, faci-ho bé. Fes-ho bé.
3: A més, he de dir que n'està molt de la seva mare, perquè la seva foto de perfil és amb ella, eh? Vull dir que aquí, homenatge rere homenatge. I l'última pregunta, Pepe,
1: quina?
3: Que tu ja estàs salivant, eh? Els calamars. Quin és el secret?
1: No,
3: Montserrat, per favor.
1: No, sisplau, escolteu.
4: Els calamars a la romana són un plat emblemàtic de la mare, que no té massa secrets. Més enllà de trobar uns bons calamars, la pasta de fregir és una pasta bàsicament amb farina, aigua, amb una mica de bicarbonats, de llimona, ous, una mica de brandy i posa, i que just després de deixar-la reposar una nit a la nevera, l'endemà, abans de començar a fregir els calamars, farinats primer, després passats per aquesta pasta, i posa un bon raig de aigua amb gas, per donar-li la densitat adequada. Ella hi posa el dit, enfonsa el dit, i si el dit doncs, surt ben amarat de pasta, vol dir que està. Si es licua, si es massa líquid, doncs cal afegir-hi més farina. Però que el dit li quedi ben amarat de pasta és la senyal de que la pasta està llesta per anar-hi passant els calamars i començar-los a fregir.
1: Què? Què t'ha semblat?
2: Té una veu per explicar contes, aquest...
1: Sí, ostres, ara sí, no? Podria fer audiollibres, Joan Roca.
3: Ja li comentaré, ja li comentaré.
1: Algun dels seus segur que hi ha la... Segur,
2: Segur, però és que et deixaries portar.
1: Molt bé, doncs la pasta era farina, aigua, ous... I una mica de brandi, bicarbonat...
2: Llimona, una mica.
1: Llimona, és veritat. I ho deixa reposar i el toc de gràcia és aigua amb gas. Bueno, buf.
2: Oi, quina gana, sisplau.
1: Quina gana, senyors. Oh. I ara, per endavant...

0: Ens està preguntant ara en Pepe Zapata. Què ens estàs preguntant?
1: Hi vas? Que si aneu.
0: Tu hi vas aquesta nit? Tu hi vas, Clàudia?
2: Ja hi soc.
0: Ja hi som des de fa anys.
1: Quina enveja, punyeteros.
0: No tens entrades tu? Per
1: no,
0: l'últim avui?
1: Que va.
0: Però no va de l'últim de la fila el que has de veure, no?
1: Clar, estem parlant de llapis, de tinta, i és que encara arrosseguem d'alguna manera l'energia del Sant Jordi. Comprem llibres, ens en passem el pol·len... regalem roses, ens les regalen, fem cues, passegem... Tot això molt bé, però després els llibres s'han d'elegir.
0: Sí, senyor.
1: I si pot ser, reelegir. I després d'elegir-los, jo penso que tocaria fer una cosa que no sempre fem prou, que és pensar-hi i parlar de llibres. I per això volia recomanar-vos el cicle, en altres paraules, que és d'alguna manera el festival literari del Caixa Fòrum Barcelona, que tindrà lloc a partir de la setmana que ve, del 5 al 19 de maig. I m'agrada...
0: Grans noms,
1: El Vilamates, el David Uclés, Jordi Amat...
0: El sempre polèmic, David Uclés.
1: La Marta Orriols... És un festival que barreja, a més, narrativa internacional, i ara en parlarem. Assaig, poesia, periodisme cultural, cançó... Destaco algunes de les activitats, si us sembla. 5 de maig, projecció diàleg sobre Pere Gimferrer. 7 de maig, conversa entre Valeria Luiselli i Enrique Vilamates, amb un DJ, a més, Xica Costa. El Pedrals no podia faltar, el 13, amb el Xavi Llosses, portant el Batec, que és una barreja de poesia, ironia, i això ens remet al Maldà i als famosos espectacles de Nadal, sí. I el 14 de maig, diàleg entre el David Uclés, que tu deies, el Jordi Amat, ho sento, està tot exhaurit, una trobada molt suggeridora. Jo, de tot el programa, m'he reservat una altra activitat que també està exhaurida i que serà el 12 de maig, i és un diàleg que tinc moltíssimes ganes, que pilotarà la Lucía Littmeyer amb en Julian Barnes. Combinació magnífica, un dels grans escriptors anglesos contemporanis, parlant de memòria, de pèrdua, d'ironia... Bueno, no sé, tinc moltíssimes ganes. I el que m'agrada d'aquest cicle, d'aquest festival, en altres paraules, és justament això, que no es limita simplement a celebrar llibres com a objectes, sinó la lectura per ser com a experiència compartida.
0: Doncs llegirem més. Pepe Zapata... El Cultureta, gràcies, com sempre.
1: A vosaltres, i que els calamars a la romana siguin benèvols.
0: Doncs res, si sou afortunats amb entrada, ens veiem a l'Estadi Olímpic d'aquí una estona. Bueno, d'aquí una estona, al vespre, quan actuïn Manolo García i Quimi Portet. Bona setmana, Clàudia Arcarons.
2: Igualment.
0: Al control, Jordi Orós i Dani Puntí Prats. Fins dissabte a la una. A més, tot és com a idea. Adéu.
3: Tot és comèdia. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
4: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
5: Llega al Teatro Romea Las amargas lágrimas de Petra von Kant, la obra maestra de Fassbinder. Una historia intensa de amor, poder y deseo, protagonizada por Ana Turrén, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monge y María Luisa San José en un montaje hipnótico. Entradas en teatroromea.cat y promentrada.com.
6: Aquest 3 de maig, Cadena Dial i l'Ajuntament de Calafell presentem Dial Únics, una experiència musical única i gratuïta. Volver a casa. Amb les actuacions de Merche, Manu Guix, David de Maria, Max Navarro, Anna Guerra, Ernest Prana i l'Ivan Herzog. Com a meravelles. Dial Únics, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda al Parc de la Sínia de Calafell. Presentat per la Cristina Dalmau i el Vicente Pardo. Accés lliure i gratuït, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
7: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-migmasculina.com.
8: Sergio Bernal arriba al Teatre Victòria amb Rodin, un ballet únic on les escultures d'August Rodin cobren vida, amb una fusió de ballet clàssic, neoclàssic, barroc i flamenc. Bernal transforma obres icòniques com El Pensador o El Petó en emoció i moviment.
9: Del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Només 3 funcions. Entrades a teatrevictoria.com.

0: actualmente en dirección a Madrid, en la A1 en Sarracín y San Agustín del Guadalix, en la A3 en Loriguilla y Fuentidueña de Tajo, por la A4 en Villanueva de la Reina y Guarromán, en la 42 en Illescas y Parla, en la A5 desde Talavera de la Reina hasta Valmojado y en la A6 en Arévalo y Collado Villalba. Tráfico en aumento además en sentido Barcelona, en la C31 en Playa d'Aro, en la AP7 en Torre de Embarra, Vilafranca del Penedès y Cardedeu, y dificultades en Sevilla, en la AP4 en Las Cabezas de San Juan, ya en dirección a la capital andaluza.
1: Se prevé que la tarde sea de mucha congestión, así que precaución a los que van al volante. Todo esto en una jornada que de nuevo trae chubascos en gran parte del país. Pablo Seguí, buenas tardes.
2: Hola, Aida. Hay aviso amarillo por lluvias y tormentas en las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón y País Vasco, y en puntos de Valencia, Castilla y León y Asturias. Además, en Navarra, el aviso asciende a nivel naranja hasta ahora. Tenemos cielos nubosos y lluvias generalizadas en todo el país, y a lo largo de la tarde los chubascos serán persistentes en el norte peninsular, mientras que en el sur el sol ganará protagonismo. En cuanto a las temperaturas, estamos por debajo de los 16 grados en Galicia y Castilla y León y en torno a los 20 en el resto del país, con máximas de 25 en Sevilla.
1: Y en los deportes, el Real Madrid esta noche puede con su resultado confirmarle la Liga al Barça. Iria Vieira, buenas tardes.
3: Muy buenas. Después de conseguir 3 puntos muy importantes ayer en el Sadar, el FC Barcelona podría proclamarse esta misma noche campeón si el Real Madrid no gana su partido ante el Español. Encuentro que se disputará a las 9 y ya en marcha carrusel deportivo por ser más con el Celta Vigo Elche. Además, en Fórmula 1, debido al peligro de tormentas, la carrera del Gran Premio de Miami se ha adelantado 3 horas y finalmente se disputará a las 7 de la tarde, carrera en la que Carlos Sainz saldrá 14º y Fernando Alonso 18º.
1: 2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias, empieza Hora 14 en la SER.
4: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
5: Bona tarda. L'operació Tornada del Pont comença amb un accident entre un autocar i un cotxe a la P7, a Maçanet de la Selva. Hi ha 3 ferits, un dels quals han estat greu. Més enllà d'aquests, però, l'autocar duia 44 passatgers, cap amb afectacions importants. També a la P7, en sentit nord, ja hi ha les primeres retencions. Per això connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, quina és l'última hora?
6: Hola, bona tarda. Hores d'ara, la BB-5151 està tallada a les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per un accident a la P7 i intensitat a Maçanet de la Selva en sentit França per un accident que talla un carril, per tant, precaució. També hi ha 2 quilòmetres de cua a Maçanet de la Selva en sentit Barcelona. A la C35 hi ha retencions entre Vidreres i Maçanet de la Selva en sentit Granollers. A la Nacional 2 hi ha retencions també entre Vidreres i Maçanet en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro en sentit Barcelona. A la C65 hi ha retencions de Santa Cristina d'Aro i Llagostera en sentit Girona. Tornant a la P7 hi ha retencions a Hostalric, de Sant Celoni a Vallgorguina i de Llinars a Granollers en sentit sud. També hi ha retencions entre Torredembarra i Roda de Barà en sentit nord, entre Banyeres i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, i de Vilafranca a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. També a la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Sant Vicenç de Montalt a Mataró i de Vilassar a Premià en sentit sud. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida. A la 2 hi ha retencions a Jorba, intensitat entre Collbató i Esparreguera en sentit Barcelona. A la B23 hi ha retencions al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
5: Es multiplica el nombre de passatgers als busos interurbans arran de les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies. Segons dades de les quals ha tingut accés Ser Catalunya, un 40% més de persones van agafar el bus durant el primer mes d'obres. I atenció, perquè asseguren que no tornaran al tren.
7: Dubto que, per molt que el tren s'arregli, dubto que canvi el mitjà de transport.
8: Seguiré fent servir l'E12 perquè trobo que és un mitjà de transport més segur.
9: Jo seguiré agafant E12 per anar cap a Barcelona perquè amb la T-mobilitat em surt molt més a compte.
5: Un menor d'edat detingut per la mort d'un home al carrer al barri del Raval a Barcelona aquesta matinada, Marcos Ferrer.
10: La policia catalana ha detingut el presumpte autor dels fets després d'haver atacat la víctima amb una arma blanca. Els Mossos investiguen els motius dels fets.
5: Això mentre l'Ajuntament d'Esplugues ha convocat un minut de silenci demà a les 6 de la tarda davant de l'Ajuntament per homenatjar la dona que ahir va ser assassinada per un home en ple carrer. L'últim titular és pels esports. Dia molt, molt, molt important a Can Barça. L'equip de Hansi Flick es pot proclamar campió de Lliga si el Real Madrid surt sense puntuar, és a dir, empata o perd a l'RCD Stadium davant d'un Espanyol que necessita els 3 punts.
11: I sobretot, doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui el Madrid també, com el partit de demà, que és el dia ideal.
5: Abans, però, el Barça femení buscarà un bitllet per la final de la Champions en un partit que ha de guanyar al Camp Nou davant del Bayern a Palet.
12: El Barça vol aconseguir el bitllet

0: de la final de la Champions d'Oslo, que les convertiria en l'equip amb més finals consecutives de la història, amb un total de 6 al Camp Nou ple. Amb totes les entrades exaurides i amb l'alta mèdica de la pilota d'Ora Aitana Bonmatí, les blaugranes confien a guanyar la tornada de les semifinals contra el Bayern d'una eliminatòria que ha quedat totalment oberta. A 4:45 arrenca el partit.
1: A partir de les 4, una miqueta abans, programació especial d'aquesta casa amb el Ket i Jugues Barcelona, en l'Ovalle i en Bermúdez retransmetran primer el partit del femení i després l'Espanyol Real Madrid. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem. Amb en Dani Punt i Prats al control, escolteu l'Hora 14.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
1: Si sou usuaris d'abusos interurbans i fa temps que teniu la sensació que van més plens que mai, heu de saber que no és només una sensació, sinó una realitat. Segons les dades a les quals ha tingut accés SER Catalunya, durant el primer mes d'obres de desdoblament de l'R3, aquests busos van registrar un augment del 40% de passatgers en el trajecte entre Vic i Barcelona. Pau Puig, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Tot i que la xifra va disminuir els mesos posteriors per la incorporació de busos gratuïts, actualment continuen sent 20.000 persones més les que utilitzen cada dia aquest servei.
3: Exacte. Una de les línies que cobreix el recorregut de l'R3 per carretera és l'autobús E12, que fa el trajecte, com comentaves, de Vic a Barcelona des de fa 10 anys. Si ens fixem en les dades, abans de l'inici de les obres de l'R3 hi havia 77.000 persones que utilitzaven el bus. Quan van començar a l'octubre, la xifra va augmentar un 40% fins a arribar a les 110.000. Per donar resposta a l'augment de la demanda, Renfe va habilitar autobusos gratuïts al novembre. Amb la reorganització dels horaris, el nombre d'usuaris de pagament va baixar fins als 90.000. Tot i així, avui encara es manté un augment de 20.000 persones més al dia utilitzant aquest servei.
1: Pau, de fet, l'R3 sempre ha estat una línia perjudicada.
3: Sí, l'única de tota la xarxa que no està desdoblada. Marc Generes és portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren.
4: La R3 està absolutament potes en l'aire i cap pla a un termini raonable de revertir-ho.
3: Aquesta setmana el govern ha anunciat que recuperarà la normalitat entre el tram de Ripoll i Ribes de Freser. La banda nord fins a Puigcerdà, però, encara no estarà operativa. Les plataformes d'usuaris critiquen les inversions fetes fins al moment, ja que consideren que no s'estan fent correctament. Adrià Ramírez és el president de la plataforma pel transport públic.
5: Hi ha actuacions molt petites, punts de creuament, en alguns ja havien existit, que amb pocs milions, 20 milions, 30 milions, es podrien fer 8 punts de creuament a tot Catalunya, que fan el més important que el quan s'inverteix en com s'inverteix.
3: Segons els usuaris, aquestes obres no només solucionarien gran part dels problemes de l'R3, sinó també els d'altres línies.
1: Pau, ho deies, les associacions en defensa del transport públic defensen fermament el tren quan va bé, asseguren que volen tornar-hi, però la resta d'usuaris no ho veuen de la mateixa manera.
3: Els passatgers asseguren que no hi tornaran al tren encara que es reprengui la normalitat. La majoria coincideix que continuarà utilitzant el bus.
6: Dubto que, per molt que el tren s'arregli, dubto que canvi el mitjà de transport.
7: Seguiré fent servir L12, perquè trobo que és un mitjà de transport més segur.
8: Jo seguiré agafant E12 per anar cap a Barcelona, perquè amb la teva mobilitat em surt molt més a compte.
3: Les plataformes consideren que els autobusos gratuïts són un pedaç per pal·liar la crisi actual, tot i que alerten que són una solució perillosa. La resignació dels usuaris farà que no hi torni.
4: Això és una tendència molt, molt perillosa i és una falsa solució. Ens fa molta por aquestes solucions amb el bus en la mesura que siguin temptacions de treure energies a resoldre el tren.
3: Les entitats creuen que la confiança amb el tren serà difícil de recuperar. Caldran com a mínim 5 anys, diuen, des de la recuperació de la normalitat. Malgrat tot, defensen que el tren continua sent la millor opció.
5: La millor manera de moure la gent pel país, la millor manera de moure la gent per Catalunya és en tren. Si tu pots moure 400 persones en un tren, no té cap sentit que intentis posar molts autobusos per moure aquestes 400 persones.
3: Per aquest motiu, doncs, asseguren que un cop restablert el servei, almenys les plataformes tornaran al tren.
1: Pau, gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: En aquest context, previsió important per demà, ja que aquest dilluns es reobren 3 trams de circulació a les línies R3, R4 i R15, que han de permetre que el servei més o menys torni a la normalitat. Segons el govern, demà la xarxa ferroviària funcionarà al 96% i recuperarà nivells molt similars als que hi havia abans de la crisi i que va desencadenar l'accident de Gelida. La que comença demà, Marcos, també serà l'última setmana que els bitllets seran gratuïts.
9: Doncs sí, l'R4 tornarà a fer el seu recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Demà l'R15 també recupera el tram entre Reus i Móra de la Nova. I l'R3 tornarà a circular amb normalitat entre Ripoll i Ribes de Freser. A banda de les obres que ja hi havia en funcionament abans de l'accident, com el desdoblament de la R3, que acabarà a principis de l'any vinent, es mantindran alguns talls de circulació per accelerar millores pendents. És el cas dels trams entre Falset i Riba-roja o entre Ripoll i Puigcerdà. Ha de ser una setmana clau per veure si la xarxa torna a la normalitat, ja que, segons el govern, s'han recuperat el 90% dels passatgers i el 96% de l'oferta dels desplaçaments. A partir de dissabte, els passatgers hauran de tornar a pagar per fer servei als trens de Rodalies després de 3 mesos.
1: Un quart de 3 de la tarda. Ho dèiem a la portada, els Mossos han detingut un menor d'edat per la mort violenta d'un home aquesta nit al barri del Raval de Barcelona.
9: La policia ha rebut l'avís cap a les 12 de la nit per una persona ferida greu per arma blanca. Aquesta traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on ha acabat morint. Els Mossos han localitzat el presumpte autor, a qui han detingut una poca estona després. La policia catalana està investigant els motius dels fets. Es tracta de la segona mort aquest cap de setmana després de l'assassinat ahir d'una dona a Esplugues de Llobregat.
1: Per cert, que Esplugues homenatjarà demà aquesta dona, aquesta víctima, amb una concentració al carrer.
9: És una convocatòria de l'Ajuntament d'Esplugues per demà a les 6 de la tarda davant de l'Ajuntament. En un missatge a les seves xarxes socials, l'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, ha assegurat que el municipi condemna rotundament els fets i que violència no té cap mena d'espai a la ciutat. L'alcalde ha afegit que defensen la convivència, la seguretat i el respecte.
1: A Vilanova i la Geltrú, una dona de 57 anys ha mort en l'incendi d'un habitatge.
9: Sí, la víctima ha mort aquesta matinada d'un incendi a casa seva, malgrat les tasques de reanimació que se li han fet a l'incendi. També ha mort un gos que els cossos policials han trobat al mateix pis. En l'operatiu han participat 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.
1: Precisament els Mossos han detingut un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per aplicacions de cites.
9: Segons han explicat els Mossos en un comunicat, l'home de 30 anys va extorsionar la víctima, va aïllar-la del seu entorn familiar i va agredir-la sexualment després d'haver-se guanyat la seva confiança. El detingut feia diversos perfils falsos per contactar amb altres dones i seleccionar possibles víctimes. El jutge ha decretat presó provisional per l'arrestat.
1: En plana política, ens volem fer ressò de l'enquesta que publica avui el diari Ara. Els socialistes mantenen la primera posició. El tripartit seguiria sumant per la pujada d'Esquerra i atenció perquè Aliança Catalana se situa en tercera posició superant Junts. Laura Pons, anem a pams. Què diu aquesta enquesta?
10: Doncs que si se celebressin ara eleccions, el PSC tornaria a guanyar amb una forquilla d'entre 36 i 42 diputats, 42 que són els que té ara mateix el PSC, qui remunta és Esquerra Republicana, que ara té 20 diputats i passaria a tenir-ne entre 27 i 30. Per contra, qui baixa i molt, és la formació de Carles Puigdemont, que passa de 35 diputats a tenir-ne 11 o 14. Ho fa per l'auge d'Aliança Catalana, que aconsegueix fins a 20 o 22 diputats. Sílvia Oriols, que ara està al Parlament amb només 2 diputats, passaria a ser la tercera força a l'hemicicle. També puja a Vox, que superaria el Partit Popular. Qui es manté són els Comuns i la CUP. La formació de Jéssica Albiach tindria entre 4 i 7 diputats i els anticapitalistes es quedarien entre 3 i 5 diputats.
1: L'enquesta, Laura, a banda de la intenció de vot, també valora els líders polítics i els més ben valorats són Gabriel Rufián i precisament Sílvia Oriols.
10: Sí, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, és l'únic polític català que aprova, això sí, ho fa amb un 5, justet. Per darrere se situa Sílvia Oriols amb un 4,2 i Salvador Illa amb un 4,1. Junqueras també suspèn amb un 3,7, igual que Carles Puigdemont, que es queda amb un 2,8.
1: Tot plegat mentre Junts ha activat el compte enrere per decidir qui serà el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona en les municipals de l'any que ve. El partit vol que la pugna es resolgui abans de la convenció municipalista que el partit celebrarà el 30 de maig, però a hores d'ara la pugna entre la direcció del partit i l'actual líder de l'Ajuntament, que és Jordi Martí, encara no està resolta, Xavier Balló.
11: El partit celebrarà a finals de maig una cita clau per enfocar l'estratègia de cara a les municipals i tot i que s'havia donat de marge fins a l'estiu, algunes fonts admeten que seria estrany no tenir definit aleshores el candidat a l'alcaldia de la ciutat més gran del país. Fa molts mesos que s'arrossega la disputa i segons diverses fonts consultades per CIR Catalunya, encara no està resolta, si bé és cert que les converses estan avançant per tal d'arribar a una entesa que eviti la celebració d'unes primàries que la direcció vol esquivar de totes totes. El fitxatge d'un extern que encapçali la llista és una opció que sembla descartada ara mateix i el favorit segueix sent el regidor Josep Rius, ja que és l'opció que vol Puigdemont i bona part de la direcció. Si el seu nomenament no s'ha fet ja és perquè Jordi Martí, l'actual líder a l'Ajuntament i qui fou mà dreta de Xavier Trias, continua sense donar el braç a torça i postulant-se per encapçalar la llista de després de 15 anys a l'Ajuntament. Fons del partit apunten que volen donar una bona solució, una solució digna a Jordi Martí per evitar que es postuli, i una opció seria incloure'l igualment en la llista electoral, però aquest extrem l'entorn de Martí no acaba de veure'l amb bons ulls. Sigui com sigui, el partit vol trobar un acord en les properes setmanes perquè la decisió no s'ajorni una vegada més.
1: Encara de la crònica política, Esquerra i el PSC tiren endavant amb el pacte del Consorci d'Inversions, tot i el no de Junts al Congrés. Tots dos partits crearan una societat mercantil per poder gestionar les infraestructures des de Catalunya. Parlem d'una empresa que comptarà amb la participació de l'Estat i la Generalitat i que desenvoluparà, Laura, les mateixes funcions que havia de tenir el Consorci.
10: Sí, aquest era el pla Gemma, la creació del Consorci d'Inversions, que hauria d'haver comptat amb l'aval al Congrés i que, per tant, donava més garanties a la Generalitat perquè era més difícil d'eliminar en cas d'un canvi de govern, però amb el no de Junts...
12: O paguen, sense invents i sense excuses. Catalunya no necessita més xiringuitos pagats amb els diners de la gent. Catalunya necessita que ens paguin allò que ens correspon.
10: La mesura no va tirar endavant i ara Fons Republicanes i Socialistes asseguren a la SER que tiraran endavant amb la creació d'una societat mercantil per acabar amb la dinàmica de que no s'executin les obres que es pressuposten a Catalunya.
1: En paral·lel a la creació del Consorci, els de Salvador Illa i Oriol Junqueras també treballen amb l'elaboració de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. És una entitat que servirà perquè la Generalitat pugui planificar i gestionar els aeroports catalans.
10: Les decisions que prengui aquesta autoritat no seran vinculants, però els republicans entenen que és un pas endavant perquè Catalunya pugui anar fent-se un lloc en la presa de decisions de la gestió aeroportuària. De fet, la creació d'aquesta entitat forma part ja del pacte d'investidura. Tant la creació de l'empresa mercantil del Consorci com l'elaboració d'aquesta autoritat aeroportuària han d'aplanar el camí per, aquesta vegada sí, començar a negociar pressupostos.
1: 9 minuts i 2:45. Els dos activistes de la flotilla, Saif Abukashev, que és veí de Barcelona, i Tiago Ávila, ciutadà brasiler, estaran detinguts com a mínim fins dimarts. Tots dos es troben ara mateix a la presó de la ciutat d'Askelon, a Israel. El govern de Benjamin Netanyahu els acusa de pertànyer a una organització criminal vinculada a Hamas i de ser activistes il·legals.
10: Sí, això és el que defensa el govern d'Israel. Per contra, l'equip legal dels activistes ha impugnat el procés perquè la detenció es va produir en aigües internacionals i també perquè asseguren no té base legal. Els dos activistes han denunciat tortures, pallisses i aïllament. De fet, ahir tots dos van començar una vaga de fam. Avui ja és el segon dia per denunciar aquesta situació a la que se sotmeten. La Sali Issa és la dona de Saif Abukashev, que lamenta l'escenari en una manifestació que es va convocar ahir als carrers de la capital catalana.
13: Saif estava en el barco de observació i no tenia la intenció de seguir hasta Gaza. Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla i mi marido.
10: Des de l'organització, el portaveu de la Global Summit Flotilla parla també de vulneració de drets.
14: Cada atac que s'està produint contra el Saif i contra el Tiago és una vulneració de drets fonamentals.
10: És Pablo Castilla, portaveu de la flotilla, qui denuncia que els estats de la Unió Europea miren de reull aquesta escena i es queden de braços plegats.
1: Abordem ara els efectes de la guerra a l'Iran a casa nostra. El subministrament de medicaments a les farmàcies catalanes pot veure's afectat per la guerra d'Iran si el conflicte s'allarga gaire més. Ara mateix no hi ha una situació preocupant de manca de productes, segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, però això, Susana Ruiz, pot canviar en les properes setmanes.
15: Els medicaments bàsics estan coberts i no hem de patir per les matèries primeres perquè el mercat espanyol està molt ben abastit gràcies als genèrics, segons Mercè Barau, vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi. Però hi ha altres elements que també formen part de la indústria farmacèutica per on podrien arribar als problemes.
16: Però si continuen els problemes bèl·lics que estem tenint i tenim problema de petroli, potser no tenim problema amb el medicament, però comencem a tenir problema amb l'embalatge que porta el medicament i, per tant, no es pot fabricar medicament.
15: Segons Barau, la situació actual a les farmàcies catalanes no és pitjor que en altres moments. Falten alguns medicaments, com passa gairebé sempre en un món globalitzat on el tràfic de mercaderies, sensible a la geopolítica, fluctua constantment. El risc més gran, diu la vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, és que el desabastiment acabi afectant els països pobres i no hi arribin, per exemple, vacunes. Aquesta situació podria provocar el ressorgiment de malalties que creiem controlades i fins i tot desaparegudes.
2: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
17: El divendres 8 de maig celebrarem l'obra d'un arquitecte excepcional amb un programa únic. Amb motiu de l'any Gaudí, Hoy por Hoy de la Cadena SER, en directe des de la Sagrada Família. Si vols acompanyar l'equip d'Àngels Barceló en aquesta edició tan especial del programa Líder de la Ràdio, entra a sercatalunya.cat i registra't per participar en el sorteig d'invitacions exclusives per assistir-hi. El 8 de maig, Hoy por Hoy des de la Sagrada Família.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Dia clau avui pel Barça, tant per l'equip masculí com pel femení de futbol. El més immediat és el partit que juga d'aquí dues hores l'equip de Pere Romeu davant del Bayern de Múnich al Camp Nou. Les blaugrana volen ser a la final de la Champions 2 i per això hauran de guanyar després de l'1-1 de l'anada a l'Allianz Arena. La principal novetat és la tornada a la convocatòria d'Aitana. Bon matí des del Camp Nou, Ana Palet. Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, Gemma. El Barça està a punt d'arribar al Camp Nou amb rebuda organitzada per l'afició. Una afició, per cert, que tornarà a omplir l'estadi amb 60.000 persones, entrades exaurides per acompanyar l'equip en la tornada de les semifinals de la Champions, una eliminatòria totalment oberta després de l'empat a 1 a l'anada. La principal novetat del Barça és l'alta mèdica d'Aitana Bonmatí després de 5 mesos lesionada. Pere Romeu té a totes les futbolistes disponibles, menys Laia Alexandri. Al Bayern, dues baixes sensibles, la golejadora a l'anada Francisca Guet i l'entrenador José Barcala, tots dos expulsats fa una setmana. El Barça vol classificar-se per la setena final de la Champions de la seva història, la sisena consecutiva, una xifra que mai cap equip ha aconseguit. A partir de les 4 de la tarda, mitja hora abans del partit, arrenca la transmissió d'aquest Barça-Bayern al Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya.
1: L'altre focus esportiu del dia, també en clau Barça, és el partit d'aquesta nit a l'RCD Stadium entre l'Espanyol i el Madrid. L'Espanyol que, Helena de Diego, necessita els 3 punts si no vol complicar-se la vida.
19: Bona tarda, els blanquiblaus són ara mateix 5 punts per sobre del descens i han de puntuar per tancar la permanència i deixar enrere una ratxa de 16 jornades sense victòria, la pitjor en la història de la Lliga. El tècnic Manolo González no el preocupa poder-li donar la Lliga al Barça, que s'ha guanyat, diu, per mèrits propis, i el que vol és capgirar la situació. És el moment òptim, afirma, per rebre el Madrid.
20: Competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot pues, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà, que és el dia ideal.
19: Sense Pol Lozano, Puado ni Engonge, baixa d'última hora per una contusió al genoll, l'Espanyol s'enfronta a un Madrid amb moltes baixes, entre elles la d'Mbappé, Carvajal o Courtois. Un Madrid al que, per cert, els pericos han vençut en 3 de les últimes 6 visites.
1: D'aquest partit n'estaran pendents els de Hansi Flick, ho dèiem, perquè el resultat podria convertir-los en campions de Lliga. Santi Ovalle, vosaltres ho seguireu tot amb programació especial. Explica'ns.
21: Què tal, Gemma? Bona tarda. Sí, ho seguirem tot en una edició especial del Que t'hi jugues Barça, que arrenca a les 4 de la tarda, primer amb el seguiment del partit del Barça femení, aquesta semifinal que ha de dur a les de Pere Romeu camí de Oslo, i després, a partir de les 9, ens hi tornarem a posar amb el partit del Real Madrid. Ja sabeu, si l'Espanyol puntua contra el Real Madrid, empata o guanya, el Barça automàticament és campió de Lliga. Per tant, el Barça pot ser campió. Nosaltres farem una programació especial del Que t'hi jugues Barça fins que s'allargui la nit per viure la festa dels blaugrana, que poden convertir-se avui en campions de Lliga.
1: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 4 de la tarda, edició especial del Que t'hi jugues Barça per viure la semifinal de la Champions entre el Barça i el Bayern, i l'Espanyol Real Madrid, que pot fer campió de Lliga al Barça de Hansi Flick. Núria Saró, fa un diumenge mig gris. De cara a demà, Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat per intensitat de pluja. Què hem d'esperar per aquesta tarda i per principis de setmana? Bona tarda.
22: Que dilluns i dimarts els xàfecs siguin més intensos que els d'avui. Hola, molt bona tarda. Tenim xàfecs que estan afectant especialment les comarques de Tarragona, tot i que les pròximes hores poden afectar qualsevol punt del territori. I serà la tarda quan es quedaran concentrats al Pirineu i Prepirineu. Al llarg del dia d'avui, a Ulldecona s'han acumulat més de 17 litres per metre quadrat. Demà els xàfecs més intensos donaran durant les hores centrals del dia, especialment a les comarques de Tarragona, interior de Barcelona i de Girona. Puntualment en forma de tempesta, inclús aquests ruixats poden anar acompanyats de calamarsa. Molta precaució. Una jornada avui que ve marcada també per temperatures, moltes que volten els 20 graus. Demà els valors seran molt similars i la inestabilitat ens acompanyarà bona part d'aquesta setmana.

Aquesta nit, l'último de la fila amb qui marxarem i ens acomiadarem tornant a Barcelona 30 anys després, a partir de 8:45 del vespre, Manolo García i Quimi Portet tornaran al Palau Sant Jordi, a la ciutat que els ha vist néixer i créixer, en el primer concert dels dos que faran a la capital catalana. El pròxim serà dijous 7 de maig. També l'último de la fila ens acomiadem demà a la mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: Rosell Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Aquí Catalunya. Marina Fernández.
1: Miqui Puig, Núria Casas, obrim el racó de pensar. Què tal, com esteu?
3: Bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Arrenques tu?
3: Sí, arrenco jo. L'altre dia vaig veure baixar del bus, vaja, un noi amb una maleta enorme. Vale? Duia una maleta enorme, una bossa de mà, i llavors penjada als braços una tote bag o bossa del pa, jo sempre prefereixo dir-li bossa del pa, tote bag és això. Mirava el mòbil com buscant una adreça, però vaig pensar, aviam, aquest nano va massa carregat per un cap de setmana. No, perquè si us hi fixeu, baixa de l'autobús i tal, i durant dies he estat donant voltes a la idea de que iniciava una nova vida. Vale? Jo vaig imaginar-me, aquest noi arriba, marxa d'on sigui, inicia una nova vida.
1: Era un viatger.
3: Jo crec que no, i em vaig imaginar, iniciar una nova vida només amb aquestes tres bosses? Allò, en tenia prou? Som nosaltres qui estem sobresaturats de cosa? I vaig començar a pensar si tenim massa. També vaig començar a pensar més coses, no? D'això de marxar, de començar. Però primer vaig començar per aquí, no?
1: És que aquesta de si tenim massa només es pot respondre amb un depèn, no?
3: Depèn de què? Clar, sí.
1: Jo parlo i d'amb qui et comparis.
4: Miqui, què és més important per tu? Tenir un traster o una plaça de pàrquing?
3: El traster.
4: Veus?
3: Per això, no, jo ja entono el primer mea culpa. Jo sóc un tio que col·lecciona discos.
1: Clar, però les coses que tens en un traster, quantes vegades les has tornat a revisitar? O les tens allà agafant pols i mai més tornen a agafar vida.
3: Per
1: no?
3: Això jo vaig començar...
1: Només quan fas una mudança, probablement, i dius, ara que foto amb tot això, doncs vinga, va, llancem-ho.
3: Jo vaig pensar, no?, que fins i tot la meva gossa té més coses que alguns humans.
1: Imagina't.
3: Sí.
1: Fort, això, eh?
3: Vaig començar a pensar en aquestes coses, i com deia la cançó aquella, ja és demasiado tarde para cambiar ahora, jo ja no canviaré, jo ja estic... Però sí que puc fer petites accions amb el dia a dia, no? També vaig començar a pensar en això, no?, en aquest noi de començar una vida en un altre lloc. Jo que sóc un mega fan de la stand-up comedy, és spoiler, acabaré fent stand-up comedy, en faré un i marxaré del país, ja us aviso, eh? Faré un stand-up comedy, el gravarem i llavors ja no podré tornar per aquí. Veig com la gent que fa stand-up comedy, sobretot d'altres cultures que no són les nostres, tenen molt clar el canviar de vida. Canviar de vida vol dir quan un dia han estat treballant d'enginyers. N'hi havia un que era enginyer de robòtica. Imagina't, enginyer de robòtica i un que deia que es guanyava molt bé la vida fent pous de petroli.
1: Mira.
3: Diu que es guanyava mig milió de dòlars al mes.
1: Imagina't.
3: Fent pous de petroli i un dia decideix ser estat de comedy, no? I vaig pensar que a Amèrica això ho tenen molt clar, els països sud-americans per altres raons, potser molt més de pobresa han d'emigrar. I aquí tenim una cosa que jo crec que l'heu sentit tots. Mira, s'han hagut de vendre la casa. Aquella cosa tan mediterrània d'ens hem hagut de vendre la casa, no? Quan potser vendre't una casa t'has treure't una llosa innecessària.
1: I tant.
3: Buscar una mica aquest canvi. Ara que tothom parla de fugir de les ciutats, de buscar aquest tipus de negocis que es fan, l'altre dia uns companys em dèiem com marxaven del Prat i s'anaven a viure al Bierzo, en una zona on la castanya es perd.
1: Ostres.
3: Crear un negoci a partir de la castanya.
1: Uau.
3: Ojo el dato. Començar a pensar en aquestes coses. I llavors em vaig pensar, és molt mediterrani tenir una casa? Vale? I una hipoteca.
1: Clar, t'anava a dir, molt mediterrani, ja els agradaria a molts poder tenir aquest estil mediterrani.
3: Exacte.
1: Que deia aquell famós anunci de cerveses, perquè ahir explicàvem que el 70% dels xavals entre 18 i 34 anys, és a dir, no tants xavals ja, el 70%, dos de cada tres, encara viu amb algun dels seus progenitors, no perquè els estimi molt, sinó perquè no es pot permetre això, aquest estil tan mediterrani de tenir una casa, una hipoteca.
3: Ahir sopant amb l'Antònia, que em feia 81, la meva senyora mare, parlava com uns nois del poble havien tornat a viure amb sa mare. tots dos separats havien tornat a viure la seva mare. Vale que la és vídua, vale que l'estan ajudant, vale que tal, però és això, no?
4: Que, I jo que... conec més d'una que desitja que fotin el camp després.
3: També, bueno, això
4: no,
3: ja,
4: no.
3: Aquest ja és un, ja és un altre.
4: Perquè un dia els hi hauríem de donar veu a aquestes mares que aguanten pares i hi ha mares també divorciades que tornen com a fills.
3: I que tampoc ajuden massa.
5: I parelles llavors... divorciades que continuen vivint juntes, això també
3: ah,
5: m'ho hem explicat.
3: Sí? Ah, aquesta
5: no la sabia. Perquè no es poden permetre... Vaja, jo conec com a mínim dos de casos. Ostres. De persones que no es poden permetre
4: marxar de casa. I d'edats altetes, eh? Que... No de 30 i pico.
5: No.
4: Jo en conec una de 60 que viuen amb llits separats i habitacions separades.
3: Oh, però això és el gran problema. Això és el gran problema.
4: Això és pobresa.
3: I llavors vaig arribar amb aquesta setmana que s'ha mort l'Adolfo Aristarain, vale? Jo he fet servir tota la vida frases de pel·lícules d'Aristarain. Vale? Aristarain té una frase meravellosa, que és quan la mítica pel·lícula Un lugar en el mundo, que el fill li pregunta com ho sabré qual és mi lugar en el mundo? I el pare li diu, lo sabràs? Senzillament. Això és una cosa que sempre m'ha fascinat molt. Jo hi ha llocs on em sento molt a gust i dic que aquest és el meu lloc en el món. Una altra frase d'aquella pel·lícula meravellosa és quan el sacristán s'enamora de Cecília Roth i no la pot tenir perquè és la dona del seu millor amic i te diran que lo importante es querer y no que te quieran. Diu, i una mierda. Aquesta frase sempre m'ha agradat. Però em va venir que a Martín H, que és una altra de les pel·lícules, deia, el personatge deia la melangia de ser d'un lloc, vale? De tenir una pàtria. Deia que pots enyorar amics, amants o gustos, però que el sentiment de pertinença és molt poc sa. Això estem parlant que ho diu un personatge, eh? No ho diu Miqui Puig. Jo em qüestionava...
5: Miqui Puig, ho subscriu.
3: No.
5: Ah.
3: No, perquè jo, mira, amb el temps, jo amb el meu dia a dia, la gentrificació m'ha fet canviar quatre vegades de vivenda, vale? Perquè jo necessito un traster, necessito un despatx, fer la ràdio des de casa, tinc una gossa, tinc una família. Jo només sento nostàlgia del mar i no hi he viscut mai. Ojo, quina història tan tonta. Jo tinc una anècdota, quan vivia a Madrid i baixàvem amb l'avió, que en aquella època es baixava amb avió, era més barat l'avió que una altra cosa, me'n recordo que l'avió, quan el pont aeri, baixava en línia recta fins al mar, i quan arribava al mar girava,
5: sí.
3: Feia així, cloc, girava, ens quedava el mar a la dreta i encaraves el Prat. Tio, que jo quan arribava i veia el mar, em canviava l'humor. Després d'haver estat durant molt temps, soc fill d'interior, del Vallès, i el mar sempre el tinc allà. Sé que el mar és com un...
4: Tu saps que hi és.
3: Exacte, és aquell fet referencial, no?
4: És que em passa el mateix.
3: Saps? Com la gent que viu a llocs de riu, no? Que sempre sap el riu on està. I em plantejava això, no? De si realment canviar de vivenda o no canviar de vivenda, canviar de país o no de país, va amb el fet de cadascú. Jo que ara estic en un moment delicat, que ja passo a l'edat adulta, vale? Som més gran que vosaltres, i ja penso a l'edat adulta, començo a tenir aquelles sensacions de... És tard per canviar? Un dia me n'afartaré tot, començaré a fer botifarres i portaré una furgoneta repartint Amazon? Seria un tio ben parit, jo, repartint Amazon, eh? A partir del migdia estaria bastant emprenyat.
4: Aguantar segons qui.
3: Però pots fer-ho, això? En quin moment pots tenir això?
5: Tu creus que encara ets a temps de canviar la vida?
3: No. Aquesta setmana, i ara quan surti de fer un escandall i una agenda, de com tinc l'agenda d'aquí fins a juny. Podem fer un sopar amb fulanitos? Miquel no hi és. Per què?
4: I com t'agrada, en el fons?
3: No.
4: Sí.
3: No, mira, sí. Senyora Casas, aquí...
4: És una droga de la que no ets conscient.
3: No,
4: està ocupat.
3: No. Ah, bueno, si està ocupat, sí. El que sí que ja no m'agrada per edat és tenir que fer un modus operandi on t'hipoteca moltes coses.
4: Ja.
3: Vale? Perquè una cosa és estar ocupat. Ocupat per més llegir llibres, escriure el guió, ahir disfrutàvem algunes frases que avui diríem, que faríem servir. Això és molt guai. Fer el programa ràdio és molt guai, però tenir que agafar el cotxe i fer 1.200 quilòmetres en un cap de setmana per fer tres bolos, que aquests bolos són els que et permeten pagar el traster, pagar el lloguer, tot això...
4: Això et sobra.
3: Això podem començar-ne a parlar. Evidentment que dissabte passat vaig fer una sessió de DJ al mar, a l'Ametlla de Mar, tothom ballant, tothom somrient, i és que guai. Collons, 2 hores en món, després.
5: Ja.
3: Sentint ràdio.
4: Les factures? Sí, sí. Les hores de camí?
3: Bueno, van part en el sou.
4: Sí, però tu, a vegades no es tenen prou en compte.
5: No, però després hi ha una cosa intangible, que és la gratificació.
3: Ah, exacte. I molta gent diu, fas el que t'agrada? Sí, faig el que m'agrada, però si fas el que t'agrada mesurant-ho, té que ser la bomba. Llavors vaig començar a pensar que aquest noi que havia marxat es havia després de coses, no? Despendes de possessions, sí o no?
5: Tu tens més coses que fas servir o que no fas servir?
3: com tothom, tinc més coses que no faig servir. I coses que les tens sempre per al... Vale? Per al si les farem a servir. Aviam.
5: Fem una cosa. Sí. Com que estem de sorteig, com que sortegem entrades per Port Aventura i ara l'obrirem al sorteig, us convidem a participar també... Obrirem línies d'aquí un moment, eh? No us anticipeu. Però sapigueu que voldrem parlar amb vosaltres també d'això.
3: D'aquestes coses.
5: De si sou de fàcil desprendre's o no, perquè això passa, va per famílies també, eh? Hi ha llars on diu... Hòstia, ja m'ha tirat això aquest, o aquesta, no? I en canvi l'altre que guarda, com pot ser que encara estigui guardant les notes de quan anava a primer de bàsica, no?
3: Això, veus, això ja és aquella part on jo crec que hi ha el bagul aquest, el bagul de la història, no de la nostàlgia, de la història, que tothom podrà veure. Però jo ara, últimament, faig coses que no faig servir, les regalo a amics, a nebots, el meu nebot està encantat, i a mi s'emporta unes samarretes que flipes, el més pinton que es diu de l'institut, el veïnat, ell sense anar més lluny, una motxilla que l'anava a tirar a la deixalleria, vaig dir, aquesta encara està bé, la vaig deixar, una cosa que faig molt, que és deixar coses al padrís, al carrer.
5: Jo també ho faig. Ho faig molt amb roba que ja no em serveix o que no li serveix a la nena... Al final penso, escolta'm, jo visc en un barri humil, visc al Poble Sec, penso... Bueno, ho penso i ho veig, perquè després al cap de 2 minuts ha volat la bossa, no? Per tant, altament probable que l'hagi fet servir algú que ho necessita.
3: Això
5: no?
3: A mi m'encanta, i durant una època jo vivia en un barri, l'Ametlla, boníssim, i tenia un veí, el Ramon de Gala Rosa, que era de la quinta del meu pare, un senyor que no era ric d'això, i li regalava samarretes, i jo veia el Ramon de Gala Rosa, que tenia quasi 70 anys, amb samarretes de grups, o de marques d'instruments i tal, i em feia molta il·lusió. I aquesta és la cadena del reciclatge.
4: Sí, però Miqui, és veritat que a diferència d'altres països, sobretot jo em refereixo als europeus, que potser per veïnatge coneixem més, aquí, i no només Catalunya, Espanya, eh?, no hi ha prou cultura de la segona mà.
3: Bueno, per quina raó?
4: Jo tinc una teoria... Faig una pregunta.
5: Les cases... que fan negoci amb la segona mà.
3: Home, totalment. Bueno, quines cases que fan negoci?
4: Pregunto. Cases i multinacionals,
5: no,
4: perquè ara...
5: Aquí, a favor o en contra? Aquí, perquè al final la segona mà no ha d'anar passant de mà en mà sense que hi hagi d'haver un enriquiment i un negoci de pa
3: amb. Aviam, si hi ha en Fran, per exemple, jo compro molta roba de segona mà amb el Fran, que és un xicot de Sabadell que té una botiga. Mm-hmm. Ell agafa prendes i els hi dona una segona vida. Aquí
5: hi ha
3: un llibre molt interessant de la Marta Riezu, suposo que el teniu mig controlat, que explica com la sobreproducció de roba fa que hi hagi tota aquesta contaminació de fer la roba. La Núria el que acaba d'encetar és el que jo anava ara. No tenim cultura perquè som un país, i això va passar amb instruments, amb discos, que ara tothom busca discos que es van perdre, perquè tinc la teoria que els 40 anys del Paquito ens van fer petits.
4: Ah, sí?
3: Sí, ens van fer petits com a país. I llavors van embocar ser...
5: Paquito, Francisco Franco,
3: Sí. I vam voler ser molt ràpids, vam voler ser europeus molt ràpid. Els cotxes no servien. A Anglaterra la gent té un cotxe, i té cotxes vintage allà.
4: Horrorosos. Tu vas per França i van amb el 500 encara. Bueno, això seria Itàlia, però el Citroën C5, saps?
3: Sí, però m'estàs entenent, no?
4: Sí, sí, sí.
3: I això és una cosa que es transmuta amb la roba, i el que diu ella. Per què la dèria de Wallapop o de Vinted? Perquè encara som d'aquells que... jo me'n recordo, jo vaig comprar durant els anys 80...
4: Però és que el Wallapop tampoc tira, Miqui, perdona.
3: Sí, però...
4: Tinc un cotxet nou des de fot un any i mig intentant vendre'l.
3: Vale, molt bé, molt bé. Aquí
4: I molt baratet, eh?
3: Aquí molt,
4: 40
3: onets. Vale, i molt bé. I per tu no seria millor donar-lo a una família?
4: Sí, sí, sí. I de fet... Els que conec, els hi puc donar, els hi dono, eh?
3: Vale.
4: Vull doncs, dir, però aquí... altres coses que no sé on col·locar-les...
3: Sí, però hi ha gent que d'aquí em fa un negoci, i com diu ella, i hi ha la dèria aquesta. I coses que fa molts anys jo comprava tirades de preu, ara hi poses el sobrenom de vintage...
5: I es revaloritza.
3: No, t'intenten colar gols, tu ja saps el que funciona. Una cosa que feien els britànics, que feien els europeus, que era el car boot sale, que és això d'anar amb el cotxe, amb una esplanada, obrir el maleter, i a tu et vens allà, tot.
5: Que després hi ha un altre meló a tot això, que és buidar els pisos dels pares.
3: Això també és un altre, encara no m'hi he trobat.
4: Jo m'he trobat amb el de la meva àvia, i de tota la família he sigut la que m'he quedat més coses, però perquè em feia pena, perquè pensava, si no, això va a la brossa.
3: Això és una altra cosa, el que s'ha trobat sempre als encants. Jo no sé si vosaltres sou encantistes o no, però jo que he sigut encantista des de que tinc això, uso de razón. Jo me'n recordo el primer abric que em vaig comprar de segona mare als encants. Ma mare no ho va entendre, perquè venia d'aquesta postguerra, i com pot ser que et compris algú que vés a saber de qui ha sigut, d'on t'ha arribat? Són molt de cultures, però sobretot el que m'ha fet pensar aquesta setmana ha sigut això, no? Ho tenia anotat a la llibreta des de feia dies, però vaig pensar, crec que ho hauríem de parlar.
4: No, i perdona, Miqui, i la segona mà també ha de ser de qualitat, perquè a mi aquesta gent que, no, que a sobre va de que és allò filantropista i dona autèntiques merdes de segona mà,
5: això però no, saps què passa?
4: Com els mercats de la misèria.
5: Que estem en un problema en què la producció ara mateix, i si parlem de la roba, és tan lamentable i les peces duren tan poc que al final és que ja no existeix el segona mà.
4: Sí, però trobo una falta de respecte, no? Donar una cosa en mal estat.
3: Això estic totalment d'acord. O sigui, fer-ne drap.
4: Que t'ho dono. No, és que no és per qüestió de que no t'ho pago. És que per dignitat a mi no em donis una merda.
5: Però és que això, la poca qualitat dels materials ens porta moltes coses i jo ho he reivindicat més d'una vegada en públic i en privat. La meva mare tenia una tintoreria, ara ja està jubilada, però el seu negoci se'n va a la merda. Se n'anava a la merda precisament per això, perquè la gent li sortia més a compte comprar-se una camisa nova que portar-la a planxar o a rentar a la tintoreria.
3: Però el llibre de la Marta Riezo sempre ho diu. Comprar-te dos peces a l'any bones és molt millor que comprar-te altres coses.
5: I sona molt hippie, però això la gent no ho fa.
3: No ho fa. No.
5: O la majoria de les persones.
3: Exacte,
5: no? Probablement ara hi ha un punt més de presa de consciència en general, però costa que això passi.
3: I el Hanif Qureshi, que és un dels meus escriptors favorits, escriptor britànic, i als anys 90 descrivia com vestien els joves britànics, que jo m'ho vaig adoptar-ho, que van ser els meus 90s i 2000, que els joves britànics venien amb, ho estic traduint, mentalment, de la negra els joves britànics que vestien prendes de dissenyadors, segona mà i prendes esportives. I és aquesta combinació que és el que ha fet la moda que som avui en dia. Portem sabates esportives que havien sigut de handball, ara la samba, no? La samba són les bambes que eren de handball, es posen de moda. Com arribem aquí? I tota aquesta història...
4: Quina estafa,
3: suposo,
4: aquesta samba
3: suposo
4: també.
3: Que ja ho esteu veient, que jo sóc molt fashion, que m'agrada molt la moda, m'agrada molt la història, però també entenc aquesta part. Però tota la reflexió venia, aquesta persona venia de no sé on amb tres maletes. I refer la vida amb tres maletes ha de ser una cosa sana. I això que diuen, no? De despendre't hippie, digue-li que vulguis.
5: És que a vegades, perdona, les separacions poden ser traumàtiques, però poden ser molt útils per aquestes coses, també. Per fer neteja emocional i per deixar anar llasta emocional i material.
3: Totalment. La neteja. La meva mare es queda vídua i al cap de 3 anys la fan fora de la casa on havia viscut tota la vida.
5: Collons.
3: I sempre diu que el millor va ser netejar. Es va quedar amb l'imprescindible, amb els records imprescindibles que tenia del pare i moltes coses materials van passar a un segon pla. I a l'altre és on no canvia res. Tots tindrem aquesta enyorança, tots tindrem aquesta història, però de veritat, aquell nano era jove i baixava amb tres putes maletes. I vaig dir, chapó. Jo, com diu la cançó, ja és demasiado tarde para cambiar ahora.
5: O no. Bueno. Escolta, com porteu el soroll vosaltres? Teniu tolerància al soroll?
3: A què em dedico?
5: No, clar.
4: Mira, jo tinc un veí que cada dia em canta cançons de l'època de Francisco Franco, precisament, i té 16 anys, i he trucat més...
5: 16 anys?
4: Sí. He trucat més un cap a la Urbana perquè penso Patrulla Canina de Badalona, vine a salvar-me.
5: És que acabes d'ofendre moltes persones a la vegada. Li acabes de dir als agents de la Guàrdia Urbana Patrulla Canina, això per començar, i després estàs dient com xaval de 16 anys et canta cançons de l'època de Francisco Franco.
4: Coses que exposes amb lletra farangista, d'acord? Amb crits que potser freguen els decibels denunciables, llavors arriba el bon temps t'has de tragar aquest nen. I a sobre l'entorn diu que canta molt bé. No, perdona, canta fatal.
5: Però estem parlant que truques a la policia perquè vinguin a quina hora del dia?
4: Qualsevol hora. Però... És a dir, a partir de les 10 del matí fins a les 7 del vespre.
5: Però tu saps que no pots trucar a la policia perquè un veí et molesta cantant.
4: Home,
5: que,
4: però,
5: que,
4: Marina,
5: que està tot el seu dret de
4: Marina,
5: fer-ho, o de tocar el saxo o el piano.
4: Marina,
5: i desafinar, fins i tot.
4: Si cada dia escoltes un nen dient al campanero cridant...
5: Sí, clar, però...
4: I vas
5: no
4: a pixar
5: res,
4: i te l'escoltes. Vas a dormir i l'escoltes. És a dir, casa meva és petita però té 4 plantes. En les 4 plantes te'l menges... Clar, me l'esmorzo, me'l dic i me'l sopo.
3: Té decibels, aquest nano, eh?
5: Però què et diu la Guàrdia Urbana quan els truca, senyora?
4: Doncs l'han avisat més d'un cop, que calli. L'han avisat més d'un cop, sí.
3: Pagaria cèntims, empraria part del meu sou per veure quan sona el telèfon enregistrat de Núria Casas a la Guàrdia Urbana de Badalona. Què posa? La loca.
5: Com la tenen guardada.
3: Sí o no? Com la tenen guardada?
5: La campanera. La deuen tenir guardada com a campanera.
4: Va, que Per què ho dius,
5: per això del soroll, perquè ens ha cridat l'atenció que avui i demà se celebra a Catalunya, a Barcelona concretament, l'Acusticat, que dit així podria ser un festival més de música, un pla d'emergències estil Procicat o Bencat. És, en canvi, una altra cosa. És l'esdeveniment de referència del sector acústic orientat en l'impacte del soroll i la planificació del silenci a les ciutats. Sona molt rimbombant, però és important. Al final, ciutat i soroll és indissociable i de vegades acaba sent molt, molt molest. Puc saludar aquesta hora d'Anna Batlle, és la coordinadora d'aquest fòrum. Ella és enginyera acústica de formació i sap moltes coses d'això de l'accés de soroll. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. No soc coordinadora, soc ponent, però bueno, estoy en ello.
5: I li volia preguntar per començar, et volia demanar, estem normalitzant conviure amb tant de soroll?
6: Sí, bueno, jo crec que en els últims anys, i en part aquest congrés d'acústica que es fa cada dos anys, serveix una mica per això, per anar mentalitzant a les persones que no, el fet que visquis a la ciutat no té per què estar renyit amb el fet que puguis descansar, no? És evident que és molt més complicat en una ciutat que en un poble, però està treballant en això, evidentment.
5: El soroll és un problema de salut pública?
6: Totalment. Vull dir, avui hi ha, per exemple, xerrades sobre la relació entre el soroll i com ens trobem, no? La salut nostra, si no podem dormir, no podem descansar perquè tenim massa soroll, després tenim problemes d'estrès, de fatiga, fins i tot problemes circulatoris, etcètera. Llavors, s'ha de cuidar.
5: Mira que és mala pata, que justament estem parlant de soroll i tenim bastants problemes amb aquesta... Vull dir que el so no és el millor en aquesta trucada, però vaja. Hi ha un rànquing de carrers més sorollosos?
6: Sí, estem en un lloc amb molt soroll, la veritat.
5: Hi ha un rànquing de carrers més sorollosos, de ciutats més sorolloses a casa nostra, per exemple? Qui s'emporta la palma?
6: Bé, tenim, per exemple, a Barcelona tenim un mapa que pots consultar, que és obert, que tu pots anar a mirar al teu carrer exactament quin soroll fa, s'han mesurat, etcètera. Evidentment, tens carrers més sorollosos, com podria ser la Diagonal o la Carrera Godó, que tenen molt trànsit, i després tens zones que no és un tema de trànsit, sinó que són zones més tipus Gràcia o així, que tenen parts musicals, etcètera, que poden tenir molt més soroll.
3: Una pregunta, les illes, les famoses illes barcelonines, han reduït aquest soroll de la ciutat?
6: Doncs, tot i que no tinc dades, entenc que sí. O sigui, no, jo em dedico més a l'enginyeria que no en aquesta part més d'administració pública, no? Però sí, evidentment, si tu redueixes fonts de soroll, que en aquest cas eren de trànsit, doncs, evidentment, hem reduït soroll de cotxes, que no significa si tu allà treus cotxes, però hi poses molts bars i, per tant, la gent que surt i xerra i fa soroll per la nit, doncs canvies una cosa per l'altra, no? Això és el que s'ha d'anar en compte i és el que les administracions
3: veus,
6: han de treballar.
3: Veus aquí, per il·lusions, jo que em dedico al sector de la nit...
5: Hi ha sorolls i sorolls, no?
3: No, el sector de la nit, això és una qüestió, jo crec, de territori, vale? El que dius tu de que la gent parla fora dels bars, tal i que qual, jo quan vaig anar a punxar a Alemanya, no tanquen fins que no marxa l'últim client.
5: Clar.
3: Sí.
5: És que és tot un debat, això, si tancar els bars abans minimitza el soroll o no.
3: Espereu que us explico per què. Doncs perquè la gent és capaç de sortir fora i no cridar. La gent és capaç de sortir fora i no fer soroll. També la gent és molt baladrera. També hi ha gent que està al carrer i per expressar-se són molt baladrers. I aquí jo ho lligo amb el Mediterrani, no? Ja que volem ser mediterranis, doncs tenim aquest caràcter i aquest tarannà. Suposo que el País Basc tenen una altra manera. I lliga una mica això. Els bars, els decibels, són els que són, perquè a sobre els tenim llimats, totalment controlats per les administracions, i fa que molts clubs a vegades se senti més forta la gent que la música, que això també és una altra cosa. Però sí que és veritat, estem d'acord, que és la gent xerrant a fora. Però és que la gent xerra a fora a les 7 del matí quan estan fent la barreja per entrar al bar. O la gent que ja fa cua per entrar en un bar no és conscient que potser hi ha un veí que a les 6 del matí, doncs què vols que et digui, és aquell moment de la babeta de fer l'últim dormir.
6: Sí, exacte, tu pots treballar molt el que és el restaurant, el bar, per la part interior, però sí, després surten a fora i fan soroll. També hi ha tota una part de conscienciació de les persones, no? D'ensenyar tant a les escoles com als adults, que també estem per ensenyar, per educar a vegades, del respecte, no? I que hem de respectar el descans dels altres, malgrat l'activitat que estem fent nosaltres.
5: Clar, insisteixo, és que no sempre, i ara s'han pres mesures perquè el Born hagin de tancar abans els locals, no sempre això és garantia de que hi hagi d'haver menys soroll, perquè si tanques tant d'hora pots potenciar això, que les persones quedin a fora, és a dir, el local sí que controla el soroll que desprèn des de dins, en canvi, un cop són al carrer, no hi ha garantia.
3: I llavors també hem passat amb una societat, disculpeu-me, que ens l'agafem en paper de fumar tot el dia, ¿vale? Perquè també gent com la Núria, un veí no li agrada, l'altre no sé què.
5: En la pandèmia va fer molt de mal, ens vam sensibilitzar molt amb tot això. Jo recordo, a més, la pandèmia estava embarassada, i recordo que qualsevol soroll que venia de fora, que eren molts, perquè tothom era a casa, no?, en aquell moment, em molestava absolutament. No?
3: I el denunciàvem com a policies que hem jugat a ser amb els darrers
5: com
3: anys.
5: Com a viejas del visillo. Ah,
3: exacte,
5: no?
3: Exacte.
5: Anna Batlle... Digues, perdona.
6: Per això hi ha les normatives. Vull dir que, evidentment, el veí pot molestar, però per això tenim normatives que tenen uns nivells i que diuen, vale, a partir d'aquí és denunciable, o a partir d'aquí, vull dir... hi ha aquests llindars per poder dir, jo per molt que em queixi,
5: hi ha
6: la línia on hi ha les normatives que són les que s'encarreguen de fer aquest control.
5: En el cas de Barcelona, estem per sobre de la mitjana europea com a ciutat sorollosa?
6: No t'ho sabria dir, però segurament sí que és veritat que a nivell d'objectius, d'aïllament, per exemple, que avui se'n parlarà molt, a nivell de normatives, estem per la part menys exigent. O sigui, hi ha països que són molt més exigents en aquest sentit. Mm-hmm. S'ha treballat, s'ha millorat molt, però encara hi ha molt camí per recórrer. Sempre ens fa com por posar una normativa més exigent, perquè sempre pensem que no hi arribarem, que no podrem aconseguir-ho. Però bueno, es van fent millores i es van aconseguint coses, llavors. Bueno, s'ha de seguir treballant, però s'ha millorat.
5: Anna Batlle, de l'Acusticat, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Que vagi bé. No sé quin top 3 de sorolls molestos tindríeu vosaltres, perquè jo, per exemple, em fan una ràbia les motos trucades que n'hi ha, i n'hi ha moltíssimes que penses... Tu no ho veus? Clar, tu n'has de ser conscient que estàs molestant a tothom al teu voltant.
3: Com a motorista que sóc, aquests que porten escapaments lliures no són els del nostre gremi.
5: No, exacte. No, jo també sóc motorista, no són
3: gent,
5: dels nostres.
3: No gent que... Jo en el meu top estaria en el 3. Els escapaments lliures, em fa molta ràbia un llondro d'aquests, que sempre deuen tenir la tita petita, això ho tenim, doncs ho tenim claríssim. Els que van amb aquests escapaments són tios de tita petita, estarien al 13. Sons que no suporto és el xerric de la pissarra.
5: Oh,
3: saps
5: home,
3: o no?
5: El xerric, sí. Això és un son, és un soroll.
4: Clar, però
5: no?
4: Això no és un veí, no?
3: Sí, exacte, bueno, són soroll. I sobretot, i disculpeu-me, els petards de Sant Joan.
5: Ai, no!
3: No, matís. No entris ja amb el machete a cases. No entris amb el machete a cases.
5: És que ara també ens hem de carregar els
3: petards. Els petards de traïdoria. La nit de Sant Joan es podrien tirar petardos de tal hora a tal hora i tothom...
4: Però si ja no se'n tiren, si els nens estan tot el dia...
5: És que la nit de Sant Joan no és la nit de Sant Joan.
4: Si
5: a
4: la prèvia és davant,
3: ja. I després, una mi... Has dit, pobrets, els que no gaudim del petard?
4: Sí, perquè jo recordo fa uns anys que n'escoltava molt més abans del 23 i ara només la nit del 23 i quatre sabetes inofensives.
3: Un altre que deu... És que aquesta gent que viu...
5: El pobre xaval de 16 anys que intenta afinar
4: pobre
5: i cantar campanera. Li molesta?
4: Si el coneguessis i tu, bueno, no l'aguantes. Ja
3: Té entrevista?
4: Té entrevista.
5: El podem fer venir un dia al programa. El Litus ens va portar un dia una
4: cantant
5: de carrer.
4: Mira, jo
5: el
4: que no suporto són els crits. I això és veritat. Hi ha veïns que tenen
3: molt.
4: Un leitmotiv de parlar a la vida cridant. O de que els dissabtes me l'agafo per posar-me samba a les 8 del matí i començar a cridar.
3: Mira, samba i començar a cridar? Això, aviam.
4: Sí, això també en tinc una altra. És a dir, aquestes tradicions del crit gratuït, no? O que te l'has de menjar quan és cap de setmana, no ho entenc. Què vols que et digui? Ho puc denunciar? No, però
3: teniu...
4: que deien, no,
3: quants
4: la veïns... normativa no és prou forta.
3: Quants veïns sou, has dit?
4: No en som cap perquè, clar, el meu és una caseta. Llavors, tots són casetes.
5: Mira cases.
4: No, mira, la casa.
3: Mira la
4: si
3: casa, és... caseta.
4: Si visc en una caseta de gos...
3: Caseta.
4: Què va.
3: Però has vist o no? En té un pel cantó que fa d'això i l'altre que fa samba.
4: així.
3: Això és, això és
4: I
3: la Berlín
4: Hills. I parlaria d'una altra fora d'antena que encara és més
5: rara. No, no m'has mencionat cases i m'has sorprès el lladruc dels gossos.
4: També te'l mencionaria, però ja és veritat que sóc una mica pesada amb això. I sobretot els gats amb gel, que jo és que tinc molts gats. Tinc una comunitat de gats en aquell barri, per dir a la típica senyora que en comptes d'alimentar coloms alimenta gats.
3: Estic fent el
4: quan
3: mapa,
4: van pujadets, nano, cada nit allà de l'EQTV.
5: A mi dels que em molesta bastant últimament, i ara en època de primavera, és cap a... És que encara és de nit, encara no ha sortit ni el sol.
4: Clar.
5: Els ocells, els coloms...
4: Ai, no!
5: Que... Aquells sons guturals dels ocells allà. Oh, horrorós.
4: Sí. No la gangositat del colom, no.
5: La gangositat
4: del colom. Però el pardal...
5: El pardalet, sí.
4: Pobret, el pardal,
5: no
4: que ja no queda ni un
5: tampoc. No
4: el pardal pobret, és com el petard de Sant Joan. Ja estan extingits.
3: Però això que et molestin els ocells...
5: No, no tots els ocells.
4: La gangositat d'un colom que té la Covid.
5: Gràcies.
4: No un ocell maco.
3: Hòstia, ja estem en plan selectivo, eh? Estem ja...
4: ens entenem.
3: Vosaltres sabeu com es diria el vostre programa, no?
5: Com?
3: Quan el féssiu a Grècia.
5: Com?
3: Tiquismiquis.
5: Sí, mira, mona aquesta, m'agrada. Cases, què?
4: Que bo. No, bé, bé. Mira, és que, a més, jo crec que el Miqui i jo ens comuniquem de forma espiritual, perquè una mica la meva secció també té punts de relació.
3: Miqui, sí,
4: no, però té punts de relació amb tu, perquè parlàvem d'edats i l'altre dia sortia una dada, que és que a partir dels 41 anys és quan a Espanya, de mitjana, comences a tenir un pis de propietat. Òbviament, sempre amb la hipoteca de coeta, no?
3: I uns pares que valin.
4: Correcte. I ara que ja oloro als 40, perquè n'acabo de fer 39, als 30 tots, m'adono d'una cosa.
3: Quan fa d'això?
4: Fa una setmaneta.
3: Fa molts anys.
4: Gràcies, Miqui, gràcies. No, però jo no me n'amago, perquè ja tinc gent de la meva quinta que li fa allò una mica de basarda, saps?
3: Sí, els 40.
4: El número. Sí. Bé, els 40 d'ara són molt diferents de fa tan sols una dècada, potser, perquè ara, amb 40, Marina tria i remena. Hi ha tants estats vitals com persones, des dels que tot just descobreixen la maternitat i et fot